0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a Icat.

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Adhanom es refereix a una hostessa de la aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: L'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores no suposa, segons Donald Trump, un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per a un acord de pau. Les versions sobre què ha passat a l'estat d'Hormuz no són del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petroler i un mercant iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatolàs, que ha atacat tres destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. A continuació, la Casa Blanca ha atacat posicions del comandament iranianes en terra ferma.
1: Ucraïna ha violat l'alto al foc unilateral de 2 dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta mitjanit. Segons l'alcalde de Moscou, l'exèrcit rus ha destruït una vintena de drons que es dirigien cap a la capital. La treva de 2 dies l'ha decretat Putin per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou per commemorar la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada.
3: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que 4 sindicats d'ensenyament han alertat d'infiltracions de Mossos en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega, el cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries.
1: L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. La Unió Europea prohibirà a partir de finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment.
3: Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotos de dones nues a la xarxa social X i que fins i tot va afectar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
4: We are not accepting that kind of. No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Groc i a X ara fa un temps.
3: A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. La Unió Europea és el primer lloc del món que regula la intel·ligència artificial.
1: Esports, ambient ben crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Per tant, es perdrà el Clàssic. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
3: El Barça Stesne ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. Mentrestant, el femení Blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
1: I a l'Espanyol, Trescat Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu que actualment està de baixa.
0: Fins aquí les notícies.
5: La 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que dia sí i dia també els ruixats ens visiten. Durant el matí de divendres lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures avui es mantindran sense canvis. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Berga el sol sortirà a les 6:40 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 19 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una frase d'Enrique Iglesias, ja que avui és el seu aniversari, i diu: l'amor és el més important que tenim a la vida. Sense amor no som res.
0: Escolta, va estar molt bé aquesta frase. Primerament, felicitar-vos perquè ahir m'han dit que veu fer un programa. Escolta, que jo puc agafar-me vacances quan vulgui, ja.
1: Sí. Amb això no has de patir, però tenim un bon mestre.
0: Sí, mai jo, el Roger, confirmem el que acabo de dir o no? Bon dia.
2: Confirmadíssim, bon dia. La teva absència va estar suplida amb excel·lència, amb bon humor i amb alçada radiofònica. I
0: crec que
2: els matiners et van trobar a faltar perquè t'estimen i perquè volien el millor de tu, però no et van trobar a faltar perquè l'antena sonés diferent, que això
0: és fantàstic. Això és el més important de tot. Moltes gràcies, Marta, Lara.
1: A tu. A però has sentit la trucada que va fer l'oient d'ahir?
0: No.
1: Perquè teníem moltes ganes de saludar-te.
0: No m'ho diguis.
1: Es deia Pere. Bueno, es diu pobre.
2: Es diu Pere, sí.
1: El seu està escoltant, de fet, ara mateix.
0: Pere, doncs, no, mira, Pere, tornarem a trucar la setmana que ve i parlarem amb ell.
1: Sí,
0: ja està.
1: Perquè molt simpàtic.
3: Sí, encantador. Et va enviar moltes abraçades.
0: Molt bé, doncs.
1: I es preguntava si el bon rotllo que tenim és real o no.
0: Ui, això...
1: Nosaltres li vam dir que sí,
2: li vam dir que si no t'havíem portat, si no estàvem tapant amb la manteta, era perquè algú havia d'estar a la ràdio. Això li vam dir.
0: Hi ha coses que són orgàniques que no s'han ni de preguntar, vaja. Bé, en tot cas, comencem el programa parlant de llegendes musicals, perquè de fet de llegendes al món de la música n'hi ha moltes, persones que tenen un talent tan sobrenatural que la història sempre els acabarà recordant i que amb tota probabilitat mai cauran en l'oblit. Avui arrenquem el programa amb una llegenda en majúscules, perquè ell va ser majúscul.

0: 8 de maig, però de l'any 1984, Island Records va publicar el disc Legend de Bob Marley and the Wailers, un disc recopilatori pòstum que encara va consolidar més el seu llegat. Es va convertir en el disc de reggae més venut de la història, superant alerta els 25 milions de còpies a nivell mundial, i actualment segueix venent milers d'unitats setmanalment, consolidant encara més èxits com One Love, I Shot the Sheriff, Redemption Song, Three Little Birds o aquest que inaugura el programa d'avui divendres. Ens podríem preguntar quina és la clau de l'èxit del disc, però la resposta de fet és ben senzilla. El que fa especial Legend és la seva capacitat de transmetre un missatge social i espiritual. I és que de tots és sabut que Marley utilitzava la música com una eina de denúncia contra la pobresa, la injustícia i l'opressió, alhora que defensava la unitat entre els pobles i la força de l'esperança. I avui, que per fi hem arribat al final de la setmana, celebrem que Legend faci anys i que la música de Bob Marley ens ajudi a fer el primer cafè del dia amb pau i amor. La resta de la història us la sabeu. Fora despertadors i que visca l'inici del cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia, deixa'm començar amb una dada. Dilluns fa 45 anys que va morir Bob Marley.
0: Imagina't.
2: I sort que hem aclarit que tenies mal d'esquena i que ningú va dir ahir què li passa al Canalies i ningú va respondre I shot the sheriff, saps? Però vaja, després d'aquesta broma absurda, la dada és real, Dilluns 11 de maig de 1981 va morir Bob Marley.
0: Però deixa'm... Ja, perdona, que Maiol, no, és que ell, tot ell és una dada.
3: Se l'estava fent a sobre, aquesta.
2: No, saps què passa? Que l'11 de maig és Sant Maiol, és el dia del meu sant.
0: Ah.
2: Llavors, vaig veure que Bob Marley va morir aquest dia, és un dia que el tens com molt al cap, i avui quan he vist que posaves Legend dic, ostres, dic, si és dilluns, no sabia que Legend, un dels millors discos que s'ha publicat mai,
0: sens dubte,
2: que era avui, i res, volia compartir la curiositat amb tu,
0: doncs vinga, i amb els oients, que és el
2: i amb els oients, exactament.
0: Vinga, va, sí, què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio?
2: Anem a la feina, doncs mira, avui parlarem d'aquesta notícia que va saltar ahir, de dues persones a qui l'Austec acusa de ser Mossos d'Esquadra, que estaven infiltrats en una assemblea. En parlarem amb l'Austec i amb el diputat de la CUP Xavier Pellicer, perquè la CUP i altres partits de l'oposició han protestat sobre aquest fet, en tot el clima de vagues que hi ha aquestes setmanes. Després anirem a les Canàries, on ja hi ha una enviada especial de Catalunya Ràdio, i on parlarem també amb la portaveu del Sindicat de Treballadors del Port de Tenerife, perquè no volen que hi hagi el vaixell fondejat a les seves aigües. I després parlarem d'un tema que ja van tractar el seu dia a Catalunya Ràdio, però que s'està fent gros, que és l'absentisme a les universitats. Ah. És perquè els alumnes no van a classe. És un tema molt interessant, perquè no és només, diguem-ne, tota aquesta gent que són alumnes d'universitat i ara passen
0: que, clar,
2: per la nostra
0: finestra. Aquí tenim els universitaris avui divendres. Sí, sí,
2: sí, amb, però no passa. No
0: podria
2: passa.
0: Ser la resposta.
2: No passa només els divendres. I atenció al dilema avui amb Judit Mascot, Gelià Sat i el Gent de Pineda.
0: Ai.
2: S'ha de deixar que els fills tinguin sexe a casa dels pares?
0: Ui, quina bona pregunta.
2: Doncs a partir de les 1:15, al matí de Catalunya Ràdio. Tot això i més, l'espira de l'actualitat, la frase de la setmana, Mercè Arànega, les recomanacions del cap de setmana, l'humor pendent, el concurs pendent. Tenim
0: moltíssimes coses més.
2: I el show del Madrid, que després vull parlar d'això.
0: Molt bé,
2: el
0: gràcies, Maio.
2: Està maco. Fins ara.
0: Dos minuts, arribem ja a 6:15 del matí, fent el primer cafè del dia, com sempre, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
4: Doncs mira, aquesta matina hem sabut que Apple ja té pràcticament a punt una joguina tecnològica que jo no sé si és.
0: Ai.
4: Una peça revolucionària o m'he de posar les mans al cap. A veure, segons informa Mark Gurman, periodista de Bloomberg especialitzat en noves tecnologies, la multinacional californiana ja està provant uns AirPods, és a dir, uns auriculars amb càmera.
0: Ui, quin pari!
3: Ja comencem.
4: Us heu d'imaginar aquests cascos de botó que es posen a l'orella.
0: Sí.
4: Cadascun té una petita càmera que enfocarà el que l'usuari estigui veient al davant seu.
0: Mare meva.
4: Tota la informació visual anirà a parar a Siri, que és l'assistent d'intel·ligència artificial d'Apple. Dit d'una altra manera, Siri veurà tot el que tens davant.
0: Uf.
3: Hi ha por.
0: O sigui, és com un Big Brother mundial a temps real.
4: Compte, però això els usuaris. Aquest detall és important. El que no podrà fer és ni fotos ni vídeos, el que estàs veient.
0: Sí que ho podrà veure, però en cap cas enregistrar-ho, eh? Perquè ja, aquell
3: de
0: és
3: moment.
0: De moment.
4: I ara em preguntes, i això per què servirà?
0: Sí.
4: Doncs imagina't que ets com jo, que tens nul·les capacitats culinàries, és a dir, la cuina ben lluny, sí, perquè si no puc intoxicar algú, doncs obres la nevera, els auriculars fan un cop d'ull, els ingredients que hi tens, i et poden recomanar un plat i fins i tot explicar-te com s'han de cuinar els ingredients.
0: Ens fan cada vegada més vagos, eh? També t'ho dic.
3: Més tontos. Més
4: imagina't tontos. Que, un altre exemple pràctic, imagina't que tens agendat al mòbil que tens una visita al veterinari pel teu gos. No?
0: Sí.
4: I arribes a casa i veus en Bobby.
0: I t'ho recorda.
4: Doncs AirPod et recorda.
3: Això sí que estaria bé.
4: Que l'endemà tens visita al veterinari. Feia temps que corrien rumors que Apple estava treballant en això. Ara només seria no només seria una realitat, sinó que es parla de que tot plegat al setembre ja podria sortir al mercat. Per tant, no haurem d'estar molt atents.
0: Mare de Déu.
3: Quina por.
0: Això no, és que això no arribarà a bon port, t'ho dic.
3: No, això anirà fatal.
0: I és que si ens estem queixant del 2026, preparem-nos pel 27. Ja t'ho dic ara. Àlex, vos bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: Que vagi bé. Adéu. Vinga, va, perquè el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor pel desenllaç d'històries com la de l'Adela Caamaño, veïna de Girona. Ha viscut tota la vida al barri vell, però la gentrificació l'ha acabat expulsant. Ha passat mesos amb l'amenaça de quedar-se al carrer a causa d'un desnonament, però finalment ha pogut entrar un pis de protecció oficial gestionat pel patronat de la Santa Creu. Una situació límit, doncs, que afortunadament s'ha pogut redreçar.
0: Bones notícies per començar aquest divendres 8 de maig des de Catalunya Ràdio, i ara també toca saber de què parlarem poc.
3: Doncs mira, 8 de maig comença la festa major a Lleida. Jo crec que es parlarà poc de la polèmica pel prego de la festa major que comença, com dèiem, avui. Va a càrrec aquest any del campió olímpic i policia nacional Saúl Cravioto, i de fet una vintena d'entitats, sindicats i formacions polítiques critiquen en un comunicat que sigui ell el pregoner per les declaracions que va fer en contra de l'1 d'octubre del 2017. Diuen que la festa ha de ser inclusiva i representativa de tota la ciutadania, i que el fet que sigui policia nacional doncs és una cosa que necessita abans consens, que tingui baixa un ampli consens. Qui ha dit la seva i qui ha replicat doncs a totes aquestes entitats i sindicats és precisament l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
6: Vaja, des que estic jo al davant del govern municipal, mai hem entrat en polèmica, sempre hem respectat les opinions de tothom, i per tant respecto l'opinió que puguin manifestar aquestes entitats a les que fas referència. L'únic que tinc que dir és que el Saúl Cravioto és un exemple de valors, ho ha demostrat durant tota la seva trajectòria esportiva, és un referent per a molta gent, especialment per a la gent jove, i això és el que l'habilita efectivament per ser pregoner de la nostra ciutat.
0: Doncs vinga, l'ambient caldejadet, eh?
3: Caldejadet.
0: A la terra ferma.
3: Jo hi vaig aquesta tarda cap allà.
0: Ui, ui, ui.
3: A veure què em trobo, ja ens explicarem.
0: Per favor.
3: Mira, no ho sé, jo espero que sí, però he quedat per dinar amb una amiga i ha reservat ella, i sempre és sorpresa quan hi vaig.
0: Alerta.
3: Diu, que demà les 3, aquí. I de moment encara no m'ha passat la ubicació.
0: Veurem, doncs, com reacciona també el públic o la gent de Lleida a aquest pregó. I amb quina bona notícia engeguem al matí?
7: Les monges del convent de Sant Antoni de Pàdua, a Toledo,
0: sí,
7: han aconseguit salvar una espècie de conill en extinció.
3: Oh. Busca.
7: No sé si has vist les imatges.
0: És enorme, no, el conill?
7: Bueno, és que és l'espècie del conill espanyol gegant que sí, pesen 7 quilos.
0: Mare meva.
7: 7 quilos de conill, com la meva neboda. No, la meva neboda pesa un quilet més ja.
0: Pobre conill. No, ho faran a la brasa, no entenc.
7: No. Al convent han fet les reformes necessàries perquè tots els animals creixin a gust, i fins i tot han muntat una nau climatitzada perquè els conills estiguin bé entre els 16 i els 23 graus, que resulta que és la temperatura que més els agrada. Vull dir que aquests conills viuen millor que tu i que jo.
0: Sí, conill
7: no
0: sant, conill sant, també t'ho dic.
7: Home, a més, amb la cria dels conills han aconseguit recuperar també la variant blanca, que en quedaven molt pocs exemplars. Es veu que ja estan morint del tot aquesta variant, i les monges els han fet criar i han recuperat el conill gegant espanyol blanc. Sentim declaracions de la abadesa del convent a Televisió de Castella-La Mancha.
8: Pues al poco tiempo de estar aquí me enteré que en sus días pues habían tenido bastantes animales, entre ellos conejos. Entonces hablé con mis padres y me trajeron una pareja. A las hermanas les gustó mucho y empezamos a criar. No puede estar en una jaula convencional porque el suelo de varillas le daña mucho las patas por el peso que alcanza. Pero en cuanto a lo demás, tiene un carácter muy tranquilo, como están viendo. Es un animal que come más que los otros por el tamaño que tiene.
0: ¿No es la sensación que las monjas parlen igual totes?
7: Ai, perquè té com la mateixa
0: diferència. Sí. Tenen aquesta freqüència a l'hora de parlar, que es pot dir Sor Lluís o Sor Concepció, que dius, parlen pràcticament amb aquest to agut i, no, i amb, aquest,
7: però
0: amb
7: que aquesta cantarella. Molt,
0: Sí, relaxa molt.
3: Podríem anar a dormir amb la seva veu.
7: Sí, no?
0: Sí. Entenc que el Maiol m'està dient per WhatsApp clarament, entenc que diu clarament el tema de la veu. Ah, perquè té la veu clara, perquè Maiol sempre fa jocs de paraules.
3: Clar, no ho sé, això.
0: Espera, que
3: perquè
0: torna.
3: Perquè són les clarisses. Torna.
0: Ah, sí, el tema de les monges. Sí, em confirma que és el tema de les monges. Perfecte. Arriba l'Ot Serra amb un motiu per sortir del llit. Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit o saltar al llit és tenir fills. Per primera vegada, la població de més de 65 anys representa el 20% del total a Catalunya. Hi ha més d'un 1.600.000 persones en la tercera edat. Per contra, el percentatge de menors de 15 anys continua a la baixa i encadena 12 anys de caigudes. L'envelliment demogràfic és una tendència establerta a casa nostra que es pot revertir de dues maneres, amb immigració i d'aquí la regularització recentment aprovada pel govern espanyol, o bé tenint més fills.
0: Moltes gràcies, Ot! Què li passa, Ot, per favor, de veritat?
7: Ha revolucionat.
0: Que, per cert, li he demanat a Ot Serra que la setmana que ve ens faci una crònica de la gran cita, perquè el programa ja podeu veure tots els capítols, tots, des del primer fins al 9è, 8è, 3CAT.

0: únicos de 4 y atents al que deia.
1: Me ha costado mucho no huir. Me ha costado mucho entregarme al 100% y confiar.
2: Eso es porque a lo mejor no te ha llegado esa mujer adecuada para ti.
1: Yo creo que en muchas ocasiones han llegado personas maravillosas a mi vida, a las que quiero mucho a día de hoy, y he sido un niñato, un inmaduro, no era mi momento, no estaba a la altura. Prefiero hacerme la autocrítica siempre que criticar, ¿no?
3: Una autocrítica fantàstica, l'entrevista de Dani Martín, sí, que va estar molt bé, perquè clar, quan et vas fent gran, retrospectivament vas mirant algunes de les coses que has fet i, com s'acostuma a dir, rectificar és de savis. Per tant, des d'aquí felicitem a Dani Martín, que és una meravella de persona. Quins sons deixa la ràdio?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Pedro Pardo, que estrena el Rèquiem de Mozart dimarts que ve a l'Auditori de Barcelona, va comparar el compositor austríac amb Rosalía.
4: Tu diries que Mozart és com Rosalía d'ara, que va ser un revolucionari.
5: No, és que va ser absolutament revolucionari, no amb el Rèquiem, perquè amb el Rèquiem justament fa un Rosalía agafant fugues, agafant tècniques que ja feia Johann Sebastian Bach 100 anys abans, però ell va ser dels primers que se'n van fotre de la noblesa amb una òpera. O sigui, ell se n'en fot de la noblesa dient que els nobles són idiotes i els hi diu d'una manera molt intel·ligent, per exemple, posant escales i fent que els músics riguin, que els músics se'n riguin de la noblesa.
3: Sis minuts, arribem a 6:15.

0: Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 8 de maig del 1975, naixia Enrique Iglesias, fill d'Isabel Presley i Julio Iglesias. De fet, ell va començar la seva carrera amb un pseudònim, amb Enrique Martínez, perquè no volia que el relacionessin amb el seu pare. Es veu, això no sabia, va néixer amb una malformació congènita, això que es diu situs inversus, que és que el té el cor, doncs al lloc oposat a que la majoria de gent, no el té a l'esquerra, sinó a la dreta, i si a algú li ha d'agrair la carrera que té, es veu que ha de ser la seva cangur, Elvira Olivares, que quan era petit doncs li va deixar $500 perquè pogués gravar la seva primera demo i després la pogués presentar a les discogràfiques.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 8 de maig, la Lluna entra a Aquari i es troba amb Plutó. Aquesta Lluna desperta ganes de llibertat, d'autenticitat i de mirar el futur amb altres ulls. És un bon moment per trencar rutines, sortir del pensament de sempre i escoltar idees noves. Però amb Plutó pel mig, la pregunta va més al fons. Què has de transformar dins teu per poder viure aquest futur que imagines? No es tracta només de ser diferent, sinó de ser més honest amb qui realment ets. Bon cap de setmana.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber qui bufarà espelmes avui.
1: Segur que ho celebra com cal una de les grans xefs catalanes, Carme Ruscalleda, que en fa 74. També bufarà espelmes el cantant Enrique Iglesias per molts anys, perquè avui en fa 51. Ella mateixa segueix sent ella, la que segueix aquí, avui en fa... Què és això?
3: Filla, sigo aquí.
1: Ai!
3: Ai, Déu meu.
1: Bueno, la que segueix aquí, avui en fa 60, la martíssima Marta Sánchez. És que dic que estic llegint.
3: No ho llegeixes.
1: I acabem felicitant l'exfutbolista Luis Enrique perquè avui en fa 56.
3: Molt bé.
1: Un divendres sempre és un bon dia per fer anys. Per tant, moltes felicitats i que tingueu un molt bon cap de setmana.
0: Aparteu les criatures que arriba Rosé i Bruno Mars.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem com està Rodalies el dia abans que el servei torni a ser de pagament. A partir de les 11 entrevistarem Mercè Arànega i Magda Puyo, que interpreten La meitat de l'ànima a la Sala Atrium. Muixca, Svetlana i Mama Duixa faran la prèvia del clàssic a la tarda i ens visitarà un robot a l'estudi. Al Catalunya Nit ens visitarà l'actriu Júlia Mascort, una de les protagonistes de la premiada Jo no moriré de amor. També parlarem amb el músic Miguel Poveda. I aquest cap de setmana, el suplement farà programa dissabte des de l'Hospital Clínic a motiu de la segona jornada del Clínic Obert. Diumenge hi haurà tertúlia esportiva a poques hores del Barça-Madrid. Roger Escapa conversarà amb Àlex Corretja i Martina Klein. I també seguirem pendents de l'arribada a Tenerife del creuer infectat amb un brot d'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. Un dia més parlem de l'antivirus. El món sencer està pendent del creuer on s'ha detectat el brot i que aquest cap de setmana arribarà a les Canàries.
1: Els passatgers amb símptomes ja han estat evacuats, però tot i així s'extremen les mesures de seguretat amb els que queden. L'Organització Mundial de la Salut envia, però, un missatge de calma i prudència. El seu director, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però no té res a veure, diu, amb el que va passar amb la Covid.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Mentrestant, el govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local.
1: Això a Tenerife, el vaixell finalment fondejarà i no atracarà el port. Els passatgers no baixaran del barco fins que tinguin l'avió que els han de portar cap a Madrid. Declaracions d'Alberto Cabello, portaveu del govern canari, al Catalunya Nit.
3: El próximo domingo llegarán 3 aviones, uno desde Gran Bretaña, otro de España y un 747 desde Estados Unidos. Serían los 3 primeros aviones que llegarían para empezar con el traslado de esos pasajeros, ¿no? De esos nacionales de cada uno de sus países.
0: Donald Trump resta importància a l'intercanvi de foc a les últimes hores a l'estret d'Hormuz.
1: Diu que no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau. De fet, segons ha revelat una periodista nord-americana, hauria qualificat els atacs nord-americans de copet afectuós. En tot cas, ha advertit que si no hi ha un acord aviat, tornaran a l'ofensiva.
4: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: Ucraïna posa a prova els nervis de Putin.
1: El Kremlin ha decretat una treva unilateral per protegir la desfilada militar de demà a Moscou per commemorar la victòria sobre els nazis durant la Segona Guerra Mundial. Ucraïna, però, l'ha desafiada ja aquesta matinada llançant un atac amb una vintena de drons sobre la capital moscovita que han estat neutralitzats per l'exèrcit rus.
0: Llibertat provisional per la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
1: L'Audiència Provincial, però, li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor.
0: Sindicats d'ensenyament denuncien que els Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents que preparaven jornades de protesta aquests mesos.
1: Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit explicacions al govern de Salvador Illa. Sentirem Anna R. de Junts i Jessica Albiach dels Comuns, que també volen que hi comparegui Josep Lluís Trapero, el director dels Mossos.
5: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
6: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
1: La CUP ha titllat el PSC d'hipòcrita i Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els Mossos no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
0: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-est del continent europeu.
1: Això segons el servei sobre el canvi climàtic Copernicus. Aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els propers mesos es desenvolupi el fenomen del Niño, i això pot fer disparar enguany les temperatures a tot el planeta.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com dullen les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb l'antivirus, un dia més que analies en totes les portades del dia. Comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols de Londius a confinar-se en un hospital. El País, Espanya negocia contrarrellotge a la repatriació en 22 països. Recordem que el creuer arribarà a les Canàries, on segons el periódico passaran un examen abans de baixar del vaixell.
8: L'Ara mira la vessant internacional i titula que
7: l'OMS crida a la calma amb les paraules textuals «L'antivirus no és com la Covid». Ara bé, el Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge en la línia inversa. I llegim, els experts alerten. El contagi és més senzill de l'anunciat.
9: Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí a Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex, l'Ara Pro explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa, es refereix, en aquest cas, però, a la seva visita als Estats Units.
7: També en portada, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. Ho diu el periòdico i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tchouaméni al vestidor del Madrid. Crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
0: I els articles dels diaris, evidentment, avui van carregats del brot d'antivirus que torna a ocupar, precisament, doncs, molts dels articles d'opinió.
7: Sí, La Vanguardia, l'Ara i El Mundo hi dediquen avui l'editorial. La Vanguardia destaca que el brot detectat al creuer Ondius concentra l'atenció mundial, sobretot per la memòria de la pandèmia de la Covid-19.
9: El diari del grup Godó considera que aquest episodi evidencia la necessitat de mantenir i dotar entitats com l'Organització Mundial de la Salut.
7: L'Ara destaca que no hem après res i es pregunta com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
9: El diari subratlla que l'antivirus no té la virulència de la Covid, però l'índex de mortalitat, si no es tracta, sí que és alt.
7: El Mundo considera que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha pecat de supèrbia i opacitat amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
9: El rotatiu lamenta l'enfrontament entre el govern espanyol i el canari, que ahir es va reconduir, i demana més lleialtat institucional.
7: Per la seva part, El Periódico i El País dediquen l'editorial avui al judici del cas de les mascaretes que ja està vist per sentència.
9: El País assegura que la sentència del també anomenat cas Coldo mostrarà la fortalesa d'un estat de dret en què falten sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal en el sector públic.
7: El rotatiu de Prisa lamenta que ni el PSOE ni el PP, que porten 40 anys alternant-se al govern, han tingut voluntat de tapar els forats del sistema que afavoreixen la corrupció.
9: I El Periódico adverteix que és impossible aïllar la conducta de l'exministre José Luis Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Pedro Sánchez.
7: El periódico afegeix que, un cop hi hagi sentència, haurien de començar les conseqüències polítiques.
0: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. On vol portar el Papa Abogados Cristianos?
8: Al Valle de los Caídos.
0: Us?
8: Sí. Ha demanat al Pontífex que en la seva visita no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos. Fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que, quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil, es van assassinar milers de catòlics. En canvi, aquesta organització ultraconservadora no posa context al Valle de los Caídos. Ho veiem a diversos digitals.
0: Que bé. Sí. Volen fer visites. Sí. Qui ha convertit la migdiada en un concurs?
8: Seul, la capital de Corea. El govern municipal ja fa 3 anys que fa un concurs del que anomena migdiades energètiques per visibilitzar l'esgotament crònic d'un país que viu amb les 24 hores els llums encesos, podríem dir. Per poder competir hi ha 3 condicions. Anar cansat, amb l'estómac ple i anar vestit per l'ocasió. Per tant, tipus pijama, no anar vestit com si anessis a treballar.
0: Aquells monos sencers d'animals també són molt xulos.
8: També, també. N'hem vist fotos, eh? A les 3 de la tarda, al parc on van fer aquesta migdiada es va transformar en un dormitori gegant, tot s'ha de dir que molts duien antifaz. Per determinar qui aconseguia el descans més efectiu, van mesurar la freqüència cardíaca. El primer premi va ser per un home de 80 anys i el segon per un oficinista de 37.
0: Alerta a les biblioteques.
8: Perquè redoblen la pressió a les seves reivindicacions i plantegen una vaga indefinida a partir del 26 de maig. Això és a les portes de la selectivitat. Els treballadors mantenen les aturades de cada dissabte i criden també la manifestació de demà. Reclamen condicions laborals dignes per garantir un servei de qualitat.
0: Un correu peculiar.
8: El d'una serp. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria de Màlaga, Navarra. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular que no és d'una empresa especialitzada en enviament d'animals. L'animal feia 10 centímetres de llarg. Anem al País.
0: Vinga, Marc Curado, també volem saber a aquestes hores del matí quin temps ens espera ja pràcticament a les portes del cap de setmana.
9: Això mateix, tant avui com al cap de setmana. Pel que fa avui, parlarem de sol al matí, de ruixats a la tarda. Al matí aquest sol que lluirà al Pirineu i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran núvols i s'esperen també ruixats dispersos a tot l'interior. I cap de setmana, demà, precipitacions al migdia i diumenge, això sí, dia de sol.
0: En 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Esteu escoltant Els Matiners. Recordar-vos també en emissió conjunta per ICAT i aquestes hores del matí alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
10: Doncs mira, amb un festival i un projecte solidari que se celebra aquest cap de setmana a Premià de Dalt per visibilitzar l'endometriosi.

0: cas no els podreu veure a Constantí, sinó a Premià de Dalt, com dèiem, els Pets, també hi haurà Reggae per Chicks, la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh, que per cert comencen concerts aquest cap de setmana.
1: I tant, sí,
0: a les festes... I tindrem l'enviada especial de Lara García.
1: Ah, mira, ja que bé, ja ens ho explicarà, i tant.
0: També tindrem festa final amb DJ Neus González.
1: Petonet, Neus, des de la ràdio.
0: I tots els beneficis de les entrades que podeu comprar a la pàgina web aniran destinats al projecte d'investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona per investigar precisament sobre l'endometriosi.
1: Hi haurà més concerts, em sembla.
0: I aquest, pel avui, t'agradarà.
1: Ah. Vuelves en cada sueño que tengo. Pablito.
0: No sé si tens plans per aquesta nit.
1: Intentar descansar i no moure massa la cama.
0: Bueno, amb Pablo Alborán jo crec que podries descansar.
1: Per Pablo Alborán el que faci falta.
0: Doncs el podeu veure aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre. Això sí, entrades esgotadíssimes, però segur que serà un gran concert.
1: I avui també, evidentment, hem de parlar de la Festa Major de Lleida.

0: sortida serà aquest vespre amb un espectacle amb més de 300 drons que es podran veure a la Seu Vella. Hi haurà concerts durant tot aquest cap de setmana de Mama Duixa, amb Selva Nua, Auxilio, Banda León, ai, León.
1: Neón.
0: Banda Neón. I a més, Guillemino presentarà el seu nou disc que es diu R i B. Ho farà avui a les 10 del vespre al Cafè del Teatre. Després, per cert, també Guillemino serà a Barcelona i el juny i juliol el presentarà Sant Hilari Sacalm, Girona, Sant Hipòlit de Voltregà i Altafulla.
1: Vinga, vai, per acabar de reblar, dos apunts ben ràpids.
0: Sí, el primer, una estrena. Avui al Teatre Lliure s'estrena El fill, amb direcció de Ferran Utzet i amb Jordi Figueres i Mercè Pons. Serà una obra per tancar la temporada de l'Espai Lliure. I el segon, que correu, perquè la setmana vinent hi ha el concert per la pau en benefici de la Creu Roja. Això ho organitza la Fundació Victòria dels Àngels. Això està dirigit per Pedro Pardo, que recordem que ahir va passar per aquí, pel Matí de Catalunya Ràdio, i tot plegat, doncs això es farà el dimarts, dia 12 de la setmana vinent, a l'Auditori de Barcelona.
1: I a aquestes hores del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio, volem moure el dial, però cap on? Com sempre ens ho explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, el programa de Catalunya Ràdio Fil Directe, presentat per Àngels Barceló cada dia a la una de la tarda. Era un programa d'entrevistes amb la participació dels oients, i el convidat d'aquell dia era el secretari de la Presidència de la Generalitat i mà dreta de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta.
3: Fil Directe.
4: Hola, bon dia. Passen gairebé 7 minuts de la una del migdia i nosaltres comencem una nova edició del Fil Directe Catalunya Ràdio, l'edició d'avui dilluns. I el Fil Directe d'avui estarà dedicat a Lluís Prenafeta, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. I recordem als nostres oients que, com sempre, els telèfons al 322 49 14, repetim, 322 4914 amb el prefix 93 de Barcelona.
1: Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Quina meravella, 933-224-914.
5: Exacte, que no truquin avui, que no sé qui respondrà. Mític Lluís Prenafeta.
1: I tant, i mític que també Àngels Barceló.
5: I mític també que fa el programa avui, també.
1: Exactament, sí, sí. Però que és interessant veure com van canviant les veus.
5: Exacte, sí.
1: Fa uns quants anys, i tot i que, evidentment, és una veu que ens sona moltíssim, com va canviant.
5: Potser no l'hauries reconegut, sí.
1: Exactament. Home, l'Àngels Barceló sempre se l'acaba reconeixent.
5: I tant, sempre.
1: Quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Moscou, a Rússia, és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Aquí a Moscou ja ho tenen tot a punt per celebrar un any més el Dia de la Victòria, que commemora la derrota de l'Alemanya nazi davant els aliats i recorda el gran nombre de morts en l'intent d'invasió de la Unió Soviètica. A diferència dels països de l'Europa Occidental, a la zona de l'antiga URSS, la festa se celebra el 9 de maig i l'acte principal es du a terme a la plaça Roja de Moscou amb una gran desfilada militar. Com a bona desfilada, l'exèrcit rus solia treure a passejar el seu armament més pesat, però des de l'inici de la guerra amb Ucraïna, aquest ja no es mostra per temes de seguretat i pel temor d'atacs de drons ucraïnesos. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Moscou, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí un quart d'hora comença el Matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui al programa amb Ricard Ostrell, Maiol?
5: Doncs mira, tenim un equip de Catalunya Ràdio a Tenerife, on hi anirem per saber l'última hora del vaixell amb antivirus que hi ha d'arribar demà, si no em falla la memòria. També estarem a l'estació de Sants, perquè demà deixarà de ser gratuït el servei de Rodalies. Sí. I també estarem pendents de la notícia que va saltar ahir d'aquests Mossos que es van infiltrar en una assemblea d'Ustec. En parlarem amb la Yolanda Segura, la portaveu d'Ustec, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP és un dels partits de l'oposició, també Junts, també Comuns, que han protestat molt per aquesta infiltració. Després parlarem amb l'Emilio Pérez de Rozas per parlar del ball de bastons al Bernabéu. El ball de bastons gairebé literal, perquè no hi va haver esbatussada amb bastons, però sí que ahir dos jugadors van acabar a les mans i un d'ells va acabar a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. Parlem de Tchouaméni i Valverde, i la situació està molt i molt i molt i molt caldejada a Madrid. I recordem que diumenge hi ha un Barça-Madrid al Camp Nou en el que el Barça es pot proclamar campió de Lliga. A dos quarts de deu, parlarem de l'absentisme a les universitats. És un tema que ja vam parlar fa uns quants dies a Catalunya Ràdio i que aquesta setmana es va fer més gros per una carta del degà de la Pompeu Fabra parlant-ne. Veurem per què els estudiants no van a classe. I a partir d'un quart d'onze, el que et deia abans, amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, els pares han de deixar que els seus fills tinguin sexe a casa?
1: Tinc moltes ganes de saber què diu Judit Mascó.
5: Ja veurem.
1: Jo diria que, mira, faig una aposta. Jo aposto que Judit Mascó dirà que sí.
5: Doncs a un quart d'onze tindràs la resposta.
1: Veurem.
5: Després tindrem la Mercè Aranaga i la Magda Puyo i a dos quarts de dotze les recomanacions del cap de setmana que, com que hi ha la Marta Viana, sempre ho hem de dir aquesta hora.
0: Bueno, no és que sigui la que coordini la secció, però és que és la que la gent escolta més.
5: I després amb el Lluís Gavaldà per posar-hi una cirereta, els temes pendents i l'humor pendent per guanyar 200 euros aquest divendres, que sempre venen. Bé.
1: Doncs vinga, que d'aquí un 3 i no res amb Ricard Ostrell arrenca el matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, moment de jugar amb els oients, amb tots els que esteu fent un cafè a aquestes hores del matí. També amb la Marta i la Lara, perquè arriba el moment de la Dada Maiol.
5: Doncs mira, la Dada Maiol intenta ser sempre un servei públic, però avui és un servei particular amb dues dades que crec que necessites.
1: Ah, va, a veure.
5: I en concret, quants fisioterapeutes hi ha a Catalunya?
1: Meravella, Maiol.
5: Va, que te porto dues avui.
1: Jo, mentre només n'hi hagi un, ja sóc feliç.
5: Quants n'hi ha, digueu?
0: Milers.
1: Milers, sí.
0: 5.000. Més.
1: Jo diria... 10.000. Jo diria 20.000.
5: Ui. Doncs Lara García, per segon dia consecutiu, és la que més s'acosta. 10.573 fisioterapeutes a Catalunya, segons dades de l'INE.
1: Molt bé.
5: Aviam si n'hi ha algú que et pugui arreglar. Sí. Segona dada, quants ibuprofens es consumeixen cada any a Catalunya?
0: Jo, milers.
1: Ella parla per ella, doncs si ella milers, no sé, 100.000. No, és molt poc, no? Més.
0: A tot Catalunya.
5: Sí.
0: Milions.
5: Digueu, quants milions?
1: Jo diria 10 milions.
5: 10 milions?
0: Bueno, difícil. Un milió i mig? Sí, 3 i mig.
5: Doncs mira, es calcula que es prenen 12 ibuprofens per cada 1.000 habitants i dia. Això, si fem un càlcul una mica arrodonit, ens surten 35 milions d'ibuprofens. Deixa'm dir-te que també he buscat a quina edat s'ha de deixar de fer crossfit, però no hi ha estudis encara que ho diguin. De fet, el que diuen és que es pot fer qualsevol edat, sempre, això sí, que regulis bé la intensitat.
1: Els del meu...
5: Aquesta és la cosa important.
1: Els del meu boxe et fotran canya si t'estan sentint ara d'això del crossfit,
5: no, eh? Qualsevol edat, però que s'ha de regular bé la intensitat. Els del teu boxe t'han de dir que l'alies avui això no.
1: Mal gest al gimnàs pot passar de fàcil.
5: Sí, home, qualsevol edat, en qualsevol estat de forma i en qualsevol moment. S'ha de fer esport? Amb cap, sempre.
1: Per sort, no tinc queixals del seny.
5: Bueno, jo tampoc.
1: Ni queda cap. Gràcies.
5: I ara vocalitzo igual que sempre.
1: Sempre, fantàsticament bé. D'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens deixa la televisió i també alerta, perquè seguirem la història de l'Arnau Bofa, que va marxar a Austràlia fa mig any i que ha passat ja un parell de vegades pels matiners.
0: Ai, que bé!
1: Doncs res, demà, crec que és demà, ja torna i ens explicarà una miqueta com ha acabat de passar aquests últims mesos a Austràlia.
0: Ai.
1: Serà d'aquí uns moments.
3: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
8: Frena el feixisme espanyol i català.
7: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
9: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
7: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
10: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
7: I altra, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
3: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
7: Hola, Anna.
11: Hola.
3: Amb Ricard Ostrell. Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
12: Un món on tothom està de vacances.
13: En creure un món.
12: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
3: Parlem amb l'actriu i divulgadora Andrea Ross, també coneguda com a Madre Mente. Ens regala algunes reflexions dies abans d'acomiadar-se del podcast La vida secreta de les madres.
14: Jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. I llavors jo celebro molt ser intensa.
15: L'altre barri, amb Blai Mercè.
3: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
15: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
11: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
15: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la

0: Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
1: Creo que no.
0: Però la tenim tota.
1: Viva el vino!
2: 8 minuts, arribem ja a les 6 del matí fent el darrer matiners d'aquesta setmana. Bon dia a tots els que mica en mica aneu fent el cafè també amb Catalunya Ràdio. Arriba el moment de recordar algunes de les coses, alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. A Som Meva m'encanten les enquestes a Som Meva, és que no puc, o sigui, m'encanten, m'apassionen, perquè van sortir al carrer per preguntar amb qui no t'embolicaries mai. Amb qui? Aneu-hi pensant, que ara us trasllado la pregunta. Mentrestant, mireu què explicaven, què contestaven.
3: No m'enrotllaria mai amb algú que...
4: Ha posat les banyes.
5: Amb algú que tingui millor amiga.
6: No m'enrotllaria amb algú que no es lia amb llengua, sincerament, perquè m'ha passat i és dur. I després a l'outfit. A mi, rotllo cani, així, no m'agrada gens. Tampoc pijo, però un xandall...
7: No ens agrada el xandall?
6: No molt.
8: Jo mai m'enrotllaria amb un fatxa. Encara que tinguis una mala ratxa, no et follis amb fatxa.
9: Jo mai m'enrotllaria amb una persona que...
10: Bueno, una cosa que tinc molt clar és que es drogui. Afecta la relació i el vincle que tens amb una persona greu.
11: Que no tingui metes a la seva vida.
12: Quines metes tens tu a la teva vida?
11: Guanyar molts diners i ser milionari.
13: La gent victimista. La vida és molt dura, però hem de tirar cap endavant. La gent que es tira cap en fons i només que es queixa, malament, fora.
14: Si ja de primeres ja veig que té els valors contraris a mi, encara que sigui molt guapa...
15: T'ha passat algun cop?
14: D'endur-me algun susto, sí.
16: Pegada a l'Ordó és Jair Domínguez.
17: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
2: Bé, amb qui no us enrotllaríeu mai, vosaltres?
18: Jo amb algú... Ai, perdó.
19: No,
18: amb algú que faci molta pudor.
2: Ah, també.
18: Per visar, això
2: jo, dents brutes,
18: principal.
2: Dents brutes.
18: Exacte.
2: Dents brutes.
18: Una boca que dius... Va, trossos,
2: horrorós. No. Per cert, és que tenim aquí alguns universitaris que surten de festa d'una discoteca que hi ha aquí al costat de la ràdio, que estan a Beethoven Diagonal, i em diuen que saludia Mellados, suposo que ho dic bé, Mellados i Savi. Ho estaran escoltant, ho dic bé, no? Doncs vinga.
18: Un petó.
2: Doncs ells, d'abraçada, nois, a dormir.
18: Saludats, Esteu.
2: Saludats. A dormir, que ja és moment de marxar cap a casa.
18: Està bé perquè van amb aigua.
2: Aigüeta, hidrateu-vos i porteu-vos bé, d'acord? Vinga, va, que seguim. Que, per cert, l'Alberto Gadel, que és un dels que presenta el Love Dicat, va passar pel filtre de Joel Díaz a l'APM i ens va deixar algunes perles interessants.
20: El seu amor platònic és el de Figaflaues.
21: Li vaig fer el nus de la corbata l'altre dia, a Sant Darroc. Li vaig dir, treu-te-la, no, que la tens molt mal feta.
22: Suspicat.
21: I ell.
23: Tasty.
21: I jo. I ell. I jo. Bon amor, me'n vaig.
24: Diu.
21: I vaig baixar i pensar, quina vergonya.
25: Ets bo, Sí, jo noto quan algú és bo. T'anirà bé, tu, la vida.
26: Diu que li agrada l'olor de Jair Domínguez. T'agrada l'olor de Jair Domínguez?
27: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
26: Com la definiries, l'olor de Jair Domínguez?
27: És que, a veure, t'enfreno, no sé com explicar-ho.
26: Però és com molt masculina,
27: No sé, és que em torna boig.
26: La pròxima vegada que el vegi, doncs ja...
27: Es nifal, sí.
26: Valles,
25: no, això no ho faré.
28: Espera, que tinc cianur aquí.
27: Hala, és com la Rosalía al concert, literal.
26: Igual,
27: sí.
26: No,
27: perfecte.
26: No, perquè faràs alguna cochinada.
27: No, cochinades no.
29: Missé, qui no folla, no folla.
2: M'ha encantat l'Alberto Gadel, una abraçada des d'aquí al company d'ICAT, juntament amb la Gala fan el programa Love. Bé, al llarg d'aquests últims mesos hem anat seguint l'evolució de l'Arnau Bofa, que és un català que ha anat a viure a Austràlia, ens ha anat explicant algunes de les curiositats que ha anat visquent, que s'ha anat trobant en la seva estada a Sydney, i ja marxa, li toca tornar cap a casa. Vull saludar-lo aquestes hores del matí. Arnau, molt bon dia.
30: Bon dia, Canalies, i bon dia a tot l'equip.
2: Què tal?
18: Bon dia.
30: Jo superbé, jo per aquí, ara estic a Brisbane, ara no estic a Sydney, he vingut de viatge a Brisbane uns dies, però estic molt content, la veritat, disfrutant d'aquests últims dies per a Austràlia.
2: Quan tornes cap a Catalunya?
30: Mira, torno aquest diumenge ja, o sigui, ja sent res. Surto el diumenge, però arribo el dilluns, perquè és un vol molt llarg, que llavors, doncs mira, doncs m'agafa dos dies, perquè són quasi 23 hores de vol, però sí, arribo el dilluns.
2: Ha passat el temps, vaja, volant, et fa pena venir cap a casa, estàs content, et quedaries més temps a Austràlia? Com ho estàs portant?
30: Mira, tothom em pregunta aquesta pregunta, i la veritat és que...
2: Que original que soc, doncs, que original que soc.
30: No, perquè és una pregunta que es fa molt, i la veritat és que no em fa pena, perquè m'ho he passat molt bé, ha sigut una etapa molt bonica de la meva vida, i he disfrutat tant, que estic content, la veritat.
2: Escolta'm, amb què et quedes d'aquest viatge que has fet a Austràlia?
30: Mira, em quedo sobretot amb Austràlia, que és un país molt bonic, Sydney, que és una ciutat preciosa, amb els amics que he fet i amb les feines que he treballat, perquè m'ho he passat molt bé, la veritat.
2: Escolta'm, Arnau, jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
30: Mira, si m'he enamorat o no m'he enamorat? La resposta és no, la veritat.
2: Oh!
30: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. no m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú.
2: Si ah, no, home, no m'ho diguis. Era la propera pregunta. Sí, és a dir, sí. T'has portat bé aquest mig any? No has fet res de res?
30: Mira, jo la veritat, quan vaig arribar aquí a Austràlia vaig sortir d'una ruptura i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent i per... bueno, per desavair-me una miqueta de la ruptura també.
0: Fantàstic.
30: Però bueno, estic... Sí, m'ha anat molt bé per aquest procés també, perquè són 6 mesos, que és el temps d'això que et duré la post-ruptura i, bueno, m'ha anat molt bé la veritat d'aquesta època, sí, sí, sí.
2: Et puc demanar quant temps va durar la relació abans de la ruptura?
30: Mira, abans... sembla un programa del cor, això, sí, sí, m'encanta.
2: Clar.
30: Vam estar un any de relació. Ara, que potser no és molt, però bueno, jo tinc 23 anys. Per mi, un any de relació és molt, la veritat. Així que sí, vam estar un anyet.
2: Sí, és poquet, un any.
0: Sí, però té la boca. Ui, amb aquesta edat, clar. És una cosa llarga.
30: Sí, sí, jo ho vam deixar pocs dies abans de vindre aquí a Austràlia, però la veritat, bueno, Tenim una molt bona relació amb la meva exparella. Així que, bueno, també és genial per això, per tindre una bona relació amb l'exparella. Això m'encanta, també.
2: En tot cas, algun dia, Arnau, vine aquí als estudis i ens expliques curiositats que t'has trobat aquest mig any a Austràlia, que també ens puguis dibuixar una mica més com ha estat aquesta escapada.
30: M'encantaria, perquè han passat tantes coses i vaig començar treballant de camarer i, per exemple, l'altre dia vaig conèixer el primer ministre d'Austràlia. Vull dir, ha sigut uns 6 mesos tan intensos.
0: I com va anar això?
30: Ostres, doncs mira, jo estava treballant al teatre, jo estava treballant al departament de vestuari i es veu que el primer ministre d'Austràlia, és a dir, bueno, seria l'equivalent al president d'aquí Espanya, em va vindre a veure l'obra de teatre i després de veure l'obra de teatre va entrar als camerinos, on estava treballant jo, pues a saludar una miqueta a tot l'equip i sí, vaig poder tindre una petita conversa amb ell de 2 minutets i la veritat molt simpàtic.
2: Ens has d'explicar moltes coses, Arnau. Un dia vens cap aquí als estudis i ens ho acabes d'explicar bé, d'acord?
30: Merci, sisplau, una abraçada.
2: Que tinguis una bona tornada, que vagi bé, Arnau.
0: Adéu.
30: Una abraçada a tots.
2: Adéu, Lara García, Marta Viana, bon cap de setmana.
0: Igualment,
2: dilluns. I a veure, tinc per aquí el Cordomí, no suposo?
1: Aquí mateix, bon dia.
2: Home, Eloi, què tal?
1: Com estàs?
2: Bé, mica en mica, vaig fent, la cama va tornant a lloc.
1: Quants quilos vas aixecar?
2: No sé, noi, no sé, vaig passar.
1: És el crossfit o és l'enamorament?
2: Home, no, l'enamorament no, té més
1: a
2: veure...
1: L'enamorament a vegades porta moviments...
2: Però què vols dir, que l'enamorament porta moviments?
1: No ho sé. No ho sé.
2: Però tipus salt del tigre?
1: Clar.
2: No sé, de moment no. Jo encara estic en edat de fer salt del tigre, eh? Ah, tinc per aquí l'Ostrell, bon dia.
3: Hola, què tal?
2: Salt del tigre, no?
1: És passant.
3: Ja no tens edat, als 50 anys un s'ha de cuidar.
2: És que no tinc 50 anys, quina mania.
1: Pam.
2: Tinc 44, a punt de fer-me 45.
3: Vés explicant el que vulguis.
2: Que ahir vas dir que tenia mal d'esquena i no tenia mal d'esquena,
3: la temperatura avui fa fred, Eloi.
1: Notes, eh?
3: Sí. Va, que tenim 20 segons.
2: És que pobre, no.
1: Començar, eh?
3: Sí, digues, va.
1: Res, que avui s'anirà ennuvolant. Ara al matí farà sol una estona, però ràpidament s'ennuvolarà. Cauran 4 ruixats, però molt poca cosa avui. I demà sí que a partir del migdia tarda tindrem una tongada de pluja que regarà tot a Catalunya, però diumenge tornarà a fer sol.
2: Que tinguis bon cap de setmana, Eloi.
1: Igualment.
2: Una abraçada, adéu. Doncs vinga, adéu. Que comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tenim per aquí. Que vagi molt bé, matiners, bon cap de setmana i tornem dilluns.
4: Sergi Vives i Laia Vidal, AICAT.

0: experts amb Roger Seró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: recopilació de les contrasenyes més hackejades del món per recordar-vos el que no heu de fer. I ho hem fet en forma de
1: top 5.
2: Perquè la gent que li fa molta, molta, molta, molta il·lusió que sigui la data de naixement d'un fill seu, és més o menys investigable, és desxifrable.
0: Sí, sí, sí, no és el que hauríeu de fer tampoc, però avui anem a les top comunes del món, és a dir, el que pot fer un bot, perquè un bot almenys haurà de buscar la xifra o la data del teu naixement, del teu fill o del teu, però no sereu, n'hi ha de més senzilles encara.
2: No sereu mals pares per posar quatre números random en lloc de la data de naixement del teu fill.
0: No, no, no, clar que no. Mireu, doncs en el número 5 us poso la contrasenya 1111, és a dir, 1 fins a... No?
2: A l'infinit.
0: Exacte. És que si almenys escollíssiu un número que us agradés més, no sé, 444 o 999, però no, la gran majoria de gent es veu que es queda amb l'1111.
2: Però més que l'1234?
0: Sí, no, no, no, és que comencem pel tema del top 5.
2: Ah, ha d'arribar.
0: Però la gran majoria de gent es queda amb aquest número. I clar, tenint en compte que la majoria de contrasenyes tenen un número limitat de caràcters, aquí el hacker només cal anar teclejant-lo fins que ja no en càpiguen més. Tu pots seguir teclejant, però l'encertaràs sí, igual, perquè està limitat.
2: Màxima, amb un mòbil acabaries ràpid.
0: O, clar,
2: o
0: clar, clar.
2: Amb un caixer només cal fer 4 clics.
0: Mira, el que deia baixant amb en Roger, tireu per números que sapigueu de memòria, el telèfon fixe de la vostra àvia, el número del vostre carrer, el codi postal, la matrícula del cotxe. No agafeu-lo, perquè no. És que us passarà, sinó com a mi, que l'has de canviar cada moment a la feina cada 2 mesos i anem pel 12 o el 13.
3: Ah, tu vas per aquí.
0: No, no, no, però sí que és veritat que a vegades poses una xifra al final, comences per l'1 i és un error també.
3: Va, en el top 4.
0: El número 4, el típic QWERTY, ja sabeu que no vol dir res, però no us penseu que sou els únics a qui se us ha acudit teclejar les lletres de la primera línia del teclat en ordre d'esquerra a dreta, creient-vos superoriginals.
2: I la gent que es creu encara més intel·ligent, en lloc de QWERTY, que fa servir QWERTY UYOP.
0: Ah, sí, exacte, clar, totes, no? Però no t'hi caben a vegades, eh?
3: Sí, com sigui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Clar. El passa que un dia us trobareu que aneu de vacances, haureu d'entrar al vostre compte des de l'ordinador d'un hotel o d'un ciber o d'on sigui, i clar, la feina serà vostra, perquè per si no ho sabíeu, no tots els teclats del món estan configurats igual. Les tecles no són sempre al mateix lloc. O sigui, tu vas a França i si poses el QWERTY et surt AZERTY, perquè on hi ha la Q hi ha la A i on hi ha la W hi ha la Z. Vull dir que no és tan evident. No et pensis que així no has de recordar, no, ho has de recordar igual.
3: A França no serveix, això.
0: No, n'hi ha molts llocs del món que tenen teclats diferents.
3: En el número 3.
0: En el número 3, admin, a veure, o sigui, es diu contrasenya perquè ha de ser personal. Si deixeu que la que us ha deixat l'administrador, o sigui, l'informàtic, sigui la vostra, doncs és com si li donéssiu les claus de casa a tot el personal que hi ha treballat en la seva construcció. O sigui, tu tens la casa acabada i dius, vinga, anem a repartir una casa, hi ha una clau a casa al manobre, una altra a casa al pintor, una altra a casa al fuster, una altra a casa a l'electricista.
3: És que hi ha gent que quan es compra una casa no canvia el pany i deixa les claus, vinga, de l'anterior. És igual.
0: Exacte, i a sobre reparteix
3: doncs
0: per tot el veïnat.
3: Sí, sí, sí.
0: Això és el mateix, molt malament, no ho feu.
3: Vale. En el número 2.
0: En el número 2, doncs, no us creureu, però la segona contrasenya més hackejada del món és password. O alguns, amb la gran innovació de posar la primera en majúscula, no fos cas, ja dius, és que jo ho he canviat molt. És que si almenys ho poséssiu en català, mira, tindríeu dos beneficis. Beneficis del català, eh?
2: La doble S. Sí.
0: Mira, en el primer, exacte. Que
2: no, que en anglès també hi ha doble S.
0: Sí, però mira, la nostra és una llengua poc parlada si ho comparem amb gent doncs d'arreu del món. I per tant, si escolliu a contrasenya en lloc de password, doncs els hackers ho tindran una mica més difícil, perquè abans hauran de provar totes les llengües del món que són més parlades que el català. Però és que hi ha un altre segon avantatge.
2: Tenim més llengües
0: que...
2: darrere que davant, en el rànquing mundial.
0: Però sí, però bueno, sí, en tens unes quantes davant, sí, no és password, saps què vull dir? Però és que a més la nostra llengua és minoritzada. Això què vol dir? Que la meitat de la població no l'escriu bé. Llavors, si escriviu contrasenya sense faltes d'ortografia, ja haureu esquivat el 80% dels hackers.
2: I ja tens el B2.
0: Exacte, per tant, ja, avantatge de ser català.
3: I la pitjor de totes en el número 1?
0: A veure, efectivament, encara queda gent que fa servir els números en ordre. O sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no és una contrasenya. Ho saben dir els infants de 2 anys. O sigui, no ho intenteu. Ni que sigui de l'1 al 4, ni de l'1 al 8, ni de l'1 al 12.
3: Salteu-vos algun número. Jo que sé, feu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
0: Ah, mira, bona idea.
3: Jo que sé, que tampoc és la millor de les
0: contrasenyes. Però llavors no recordes quin és el que t'has saltat.
3: Clar, això és una putada.
4: Comencen per F, però no són pares. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, el

0: és l'hora del conte. Jo l'insistia a la Laia, quina és la temàtica?
1: Però ai, és que no hi ha temàtica. No, és un, Roger, no
0: és un,
1: simple,
0: un tio
1: simple.
0: Valencià que li mola i té Insta. Ja li has tirat DM o
1: no és un tio que em moli que sigui valencià. És un creador de continguts.
0: D'estils de vida.
1: No, per què dius d'estils de vida? No, és una persona que parla, jo crec, de coses de... D'entrada es diu activista valencià, a sota així el perfil, cosa que ja és guai. Parla molt de llengua, és a dir, de defensar la llengua catalana valenciana, de les diferències entre els diferents accents, també planteja, recomana excursions, també se'n va a visitar pobles, també, per exemple, fa posts sobre oficis tradicionals per donar-los a conèixer, fa un divulgatiu. Per exemple, l'últim post que va fer, el penúltim, era dient que deixava la feina i que es dedicava 100% a ser creador de continguts. Mira, té 140.000 seguidors, no sóc l'única que ha quedat encandilada. Com us dic, es diu Alegria de Poble, o potser no us ho havia dit encara, Alegria de Poble, busqueu-lo a Insta si és que no l'esteu seguint ja. No sabia quin post seleccionar-vos, per posar-vos l'àudio, perquè és que m'agraden tots. Mira, us poso un que se'n va d'excursió, perquè veieu per on va.
2: Avui fem la ruta de les passarel·les de Balloré. Hauràs d'aparcar en el pàrquing, perquè dins de la localitat només poden circular residents.
3: Sí. A veure, quina és la teva embregaura?
4: És clavada, això.
2: La ruta transcorre per dins del riu Guadalope.
1: Bueno, ja ho veieu, t'ensenya llocs superxulos per anar d'excursió, això per un cantó, però com us dic, doncs altres ocasions se'n va a algun poble i es fa una mica d'endevinall, aviam si la gent endevina en quin poble és, o també fa, a vegades, reflexions, sobre la vida mateixa, coses que li passen i que explica, o també, per exemple, surt a vegades la seva parella per explicar alguna cosa, perquè com que s'exposa bastant, això sí que ho té. I, no sé, l'altre post que us he triat, per exemple, és el que un d'aquests que us deia que recupera oficis tradicionals i va fins al lloc on el fan i explica una mica, recordeu el dia del... Em sembla que era el Dia Internacional de les Palmeres o així, sí, que us vaig parlar del Palmerar d'Elx, no? Sí. Doncs ell hi ha anat i n'ha fet una mica de reportatge.
5: Si jo et parle de palmeres, sabries dir-me en quina ciutat estic? Elx. Estem en la província d'Alacant, al Baix Vinalopó. Aquesta ciutat no es pot entendre sense el seu palmeral històric, declarat Patrimoni de la Humanitat. Has sentit parlar de l'ofici dels palmerers i les rizadores? L'artesania de la palma blanca. Un producte...
1: Veus? Sempre fent divulgació, ensenyant coses, vegeu, jo trobo interessantíssim. I mira, a vegades, quan ho seguia, em plantejava un dia, quan veia un post... Hi ha moltes coses que ara tenim gràcies a les xarxes i que abans ja teníem d'altres maneres, en altres formats, sí, no? Però hi ha coses que potser no. I és que nosaltres, que vivim aquí al Principat, potser les diferències entre accents de diferents comarques del País Valencià no era una cosa que tinguéssim, doncs, a l'abast, no? A no ser que coneguessis dos valencians de dues comarques diferents, era complicat. I, en canvi, ell, per exemple, aquí et fa un post que m'ha encantat, que jo me'l posaria cada matí per llevar-me, que són la diferència entre l'accent i les paraules valencianes de la costera i la ribera baixa. I estan ell i la seva parella dient quines són les diferències lèxiques i també de to que gasten i com les diferencien. Em sembla tan xulo. No us l'he posat ja per no cansar-vos, però aneu-hi, es diu l'Alegria de Poble i comencem amb aquest. Paraules valencianes, la costera versus Ribera Baixa. Jo em sembla enamorador.

0: paper garantit per l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I jo mateix, perquè vam anar divendres passat al Casinet d'Hostafrancs de Sants.
1: I
0: el concert de Fetus, no només el repertori ens mola i és divertit, sinó que tenen muntat un bon show. Si tot el que explicaven entre cançó i cançó em semblava divertidíssim, la gent estava animadíssima.
1: Val molt la pena, aquest concert de Fetus. I tant, em va agradar moltíssim.
0: Bé, doncs el seu proper concert serà, Anna, a Girona.
1: Serà dissabte a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre, que serà quan faran aquesta segona esllavissada del romancer Tartera. Recordem-ho, la setmana passada Fetus doncs va fer la presentació oficial del seu darrer disc al Casinet d'Hostafrancs i ara doncs a l'Auditori de Girona. I els gironins que actuaran a Barcelona dissabte són Minibus Intergalàctic.

després del seu àlbum debut, Meditacions des dels miratges mercúrics, Minibus presenta el seu segon disc, Moviment oscil·lant polinòmic i iguala a 1, Partit X. Ho faran a la sala Upload de Barcelona, estrenaran les noves cançons i també les del primer àlbum. El concert començarà a les 8 del vespre. Seguim ara amb la celebració dels Amics de la

la Tàrraco Arena per seguir cantant els himnes que han marcat tota una generació, o també cantar les noves cançons que ja formen part del seu cançoner particular. Aquest concert de Tarragona començarà a 2:15.

Castelló la Directa celebra 20 anys i a banda d'activitats per a totes les edats, danses populars, un trivial, monòlegs i un dinar s'hi farà també, doncs, concerts. Hi actuaran els Partiperes, que els estem sentint de fons, i també hi haurà la Ludwig, Sibarites i la Mare del Tano. Els concerts començaran a 8:15 del vespre a la plaça Joan Pelegrí de Barcelona. I encara a la Ciutat Comtal, dissabte, concert de Romàntic Dimoni a l'Apolo amb el grup Balena com a taloners.

L'actuació del quartet de rock barceloní Balena anirà abans del concert de Rodi, és a dir, de Romàntic Dimoni, que per qui no ho sàpiga, doncs és el nou alter ego de Carles Casellas, ex de Smoking Souls. El concert serà a les 2 de l'Apolo a les

Després de molts dies sense aparèixer a l'agenda de concerts, Remei de Calafresca doncs torna aquest dissabte a Llagostera, serà dins del Festival Espurnes, un festival gratuït amb 8 hores de música que busca generar cultura amb consciència i de forma comunitària. A banda de Remei, dissabte al Parc de l'Estació de Llagostera també actuaran les Alosa, Olga Zuet, Joan Garriga, Derbi Júnior i Hipnosi. La festa arrencarà a les 5 de la tarda i tots els concerts són gratuïts.

Al·lèrgiques al Polen seran les encarregades d'obrir el festival Ambassat d'aquest any. Ho faran dissabte a l'Estruc de Sabadell a les 8 del vespre. Serà especial perquè obren l'Ambassat, però també perquè celebraran l'aniversari

0: commemora els seus 20 anys sobre els escenaris i ho celebra amb una gira dels seus grans èxits. Aquest dissabte portarà Banderes per Daltònics a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova a les 8 del vespre, i a banda de Jaume Pla, doncs a l'escenari també hi haurà la banda barcelonina Últim Cavall. El grup celebra 10 anys de trajectòria i aquest cap de setmana presentarà les cançons del seu nou disc 10 anys d'un refugi. Si voleu anar, encara queden entrades. Actuarà al Casino de Rubí per presentar el seu nou disc, Galàxies. Ho farà acompanyat de la seva banda de sempre, The Veterans. L'espectacle combinarà les noves cançons del disc amb els temes més emblemàtics de la trajectòria i el concert començarà a les 8 del vespre.
1: És que quan has dit anirà acompanyat de... Clar, com que en aquest disc Galàxies la cosa és molt poliamorosa, dic a veure de qui va acompanyat el Manu Guix. Veurem.
0: Veurem, veurem, a veure què passa.
1: The Veterans, que és una bona...

0: és la sintonia de la gran cita al reality de dating que ha arribat al 3CAT i que ens servirà per fer una mica de debat de salseo aquí amb els companys, no només amb la Laia, la primera que en renegava i la primera en enganxar-se fins a les últimes conseqüències.
1: No, tampoc.
0: I també l'Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I en Sergi Ruiz, què tal?
3: Molt bon dia. Li hem fet un pressing a la Laia perquè acabés mirant la gran cita.
1: Aquí hi ha com dos equips, eh? Ja, jo crec l'Anna i en Sergi, que s'han declarat bastant fans i ho han seguit fins al final i estan com bastant in, i en Roger i jo una mica més des de l'escepticisme i l'experiment social. Ho dic bé,
0: bueno,
1: Roger?
0: Jo sempre faig allò d'abans de criticar qualsevol cosa, jo m'hi poso, el que passa que vaig bastant endarrerit, i sé que en Sergi tu vas al cap
3: jo ja ho he acabat.
1: És el que m'ha acabat primer.
2: També, Anna, jo també l'he acabat, el vaig acabar la nit.
0: Penseu que tenim encara un episodi especial que és la gran cita 6 mesos després,
3: sí,
0: del qual jo sí que n'estic atent perquè a mi per TikTok i Instagram he vist ja les parelles que, vaja, que ho són, que s'han consolidat, que s'han enrotllat, que fan plan junts, i m'he quedat com amb l'ai al corda, vull saber què ha passat pel mig, perquè he vist només el pilot.
1: Clar.
0: I per

0: Elles ja fent plans d'anar de viatge i tota aquesta mena d'històries.
1: El que hem parlat algun cop l'Anna i jo a la redacció és un... O Instagram mostra una cosa que 6 mesos després que de la final, perquè a la final passen coses que a vegades no es corresponen, o són uns actors de molt bons.
2: Sí, clar.
1: Perquè hi ha coses que dius, ostres, això no hauria d'estar passant, no, intentarem no fer spoilers, però és un, això no em quadra amb el que ha acabat passant. Per
2: jo sí que
1: hagués
2: preferit que no haguessin publicat absolutament res i, evidentment, tu vas imaginant-te coses mentre vas veient el programa, no? Aquests acabaran junts, sí, no, marxaran per separat...
0: Perquè tu,
2: i...
0: tu que has vist l'últim capítol, sí, no acaba de forma, hi ha qui s'ha enrotllat i qui no s'ha enrotllat, sinó que hi ha alguns dubtes encara.
2: Clar, el capítol s'acaba, o sigui, el programa s'acaba d'una manera que després tu mires Instagram i veus parelles que fan TikTok junts, molt junts, diria.
1: Molt junts.
2: Molt junts.
3: Clar, i el programa potser no va així. Clar, és contradictori, realment té molt sentit el que dius tu, Anna, és a dir, s'hauria de fer una política de no publiqueu res fins que no s'hagi hagut desenllaç, perquè si no sí que és com molt confús, no?
2: Clar.
3: Si voleu, primer m'expliquem una mica per aquells que no hagin entrat encara,
0: sí,
3: la premissa.
0: El procés, perquè jo, el primer capítol sí que ja et posen algú amb qui començar, no? Van
3: no,
0: emparellant una
3: no,
0: mica.
3: No, no, no. És a dir, això és un, la premissa és com si fos el Soc i Seré, pels qui sí que l'hagin vist, agafen 100 persones, el càsting és de 100 persones, que tenen ganes de trobar parella, aquesta és la premissa inicial.
1: Tothom no.
3: Bueno,
1: però
3: en
1: ja
3: principi,
1: hi arribarem.
3: Ja hi arribarem. I les, aquesta, això és el que diuen,
2: sí,
3: no?
2: Sí.
3: I les posen en un recinte durant 2-3 dies, no es concreta, tipus cas de colònies.
0: És,
3: i...
0: la, és la masia de Can Soler, de Pau de Vilanova. Jo,
3: ah, mira,
0: vaig anar a un festival de música allà.
3: Perquè no ho expliquen, però es pot identificar, m'imagino.
0: Sí, sí.
3: En tot cas, el que la premissa com afegida és que hi ha una intel·ligència artificial que ha determinat o hauria determinat parelles extremadament compatibles entre aquestes 100 persones, però ells no ho saben, ni ho sabran en principi. Aleshores, es fan dos grups i posen a un membre de la parella, diguéssim, a cada grup, d'acord? I hi ha una impossibilitat de relacionar-se de manera amorosa amb la gent del teu mateix grup. És així? Les premisses?
2: Ho has explicat molt bé.
1: Sobre el paper, sí.
3: Sobre el paper és així. Aquí comença la trama. Aleshores, bàsicament, comença amb un moment en què es veuen per primera vegada, per tant, ja han de dir el qui els agrada d'una manera absolutament superficial, perquè només estan veient el físic, no?
0: Com fent swipe.
3: Exacte, com fent swipe,
1: sí,
3: bàsicament.
1: També fan com unes preguntes en el primer capítol per saber...
3: Sí, però això és després. Primer és sí, només la primera vista, després...
1: Ah, bueno, tu vols dir les preguntes que li fa la Dulceida a la font.
3: Exacte. Després
1: al moment font, supereu-lo, sisplau,
3: sí,
1: perquè és que és...
3: Que és... Bueno, perquè clar, és duríssim, estàs jutjant la gent per la seva cara. O sigui,
2: exacte,
3: gravíssim.
2: Bàsicament pel seu físic.
1: Clar, és molt institut.
2: Perquè et pregunta qui t'agrada de la persona que tens davant, o sigui, de totes les 50 persones que tens al davant, qui t'agrada?
1: I al final és el catàleg. Diu, el que tinc al costat i és un no.
3: No pot ser,
1: no
3: exacte.
1: Pot ser.
3: No pot ser. Després es passa a una sala on ja comencen a respondre preguntes de sí o no, però davant de tothom, no? Allò, què t'agrada, relacions obertes o tancades, etc. I clar, aquí comencen a aparèixer les primeres contradiccions amb allò que t'havia agradat més físicament, però què passa? Que igual hi ha una línia vermella. Mira, sentim un tall.
4: Pues perquè físicament m'agrades, però és que si tu vols una relació oberta és que a mi em costaria molt. Si tu vols escollir una persona per tota la vida. Sí. En veritat, sí. A lo millor sona impossible, però ho vull intentar.
5: I no sense desig per a altres persones.
4: Sí, però com a ser
3: aquest
4: humà...
3: Aquest és el cas no, de dos nois, no? Jo sabreu els noms vosaltres, jo no.
2: L'Isaac i el Dani.
1: Gràcies.
3: Exacte. Doncs ells s'agraden molt, però tenen aquest problema que hi és planant durant tota la temporada.
1: És una de
3: tota
1: les trames amb majúscules de la gran cita.
3: Que a veure, tampoc tanta història. Vull dir, al final són, té una línia vermella i tot
1: però,
3: i així s'agraden molt.
1: Però potser un... O sigui,
3: clar, clar, se diran, no?
1: Que no, l'altre se dirà, veurem.
3: I això passa com en diverses...
1: Veurem.
3: Clar, i comencen a conèixer i suposa que passa això, bueno, com a la vida mateixa, no? També m'ha sorprès la capacitat d'algunes persones com de a mi m'ha sorprès, perquè després seguim amb la temàtica, és a dir, després de les preguntes obertes es fa una cita ràpida i després una cita més íntima, no?
0: Un speed dating,
3: sí,
0: perquè tothom ho entengui.
3: I després d'això ja s'ha d'escollir, si vols seguir amb aquesta persona o no. Sí. Vull dir que és com bastant ràpid.
1: Tornen a fer matx, no? Després tornen a dir i la persona que té més matx es queda com una mica més al programa, si no me'n recordo.
3: Sí, però això és després de les preguntes ràpides, ja.
0: Sí, i si no hi ha matx, t'eliminen.
3: T'eliminen.
1: Les persones que eliminen, diu com que jo volia aquella persona i sabia que no podia, vaig eliminar a 3 persones que sabia que no em farien like per així marxar i ja està.
3: Clar, és que, de fet, hi ha molta gent allà que està per fer bulto.
2: És una cosa que veus. Això,
3: perquè,
2: sí, sí, sí.
3: O sigui, també és veritat que una cosa interessant a parlar és a com es fa la postpro d'això, no? La postproducció.
1: Increïble.
3: Perquè, clar, tu en el fons suposo que esculls les escenes inicials en funció de què acaba el final durant el joc, perquè si no, no tindria cap sentit.
0: Per això al principi ja hi ha certs protagonistes.
3: És que els protagonistes són des del minut 1.
0: Sí.
3: O sigui, hi ha gent que no li veus la cara, literal.
1: De fet, no farem spoiler, però en un dels últims capítols passa una cosa que algú diu, a tu no t'havia vist mai. O sigui, era una de les 100 participants i és un... No sé ni com et dius.
2: Sí, a més a més es nota molt el programa, que per exemple, quan hi ha una parella que s'agraden i per exemple, entre cometes, no? Doncs fa nos al programa, de seguida com que els diuen, mira, doncs com vosaltres us agradeu tant, doncs
3: ja
2: marxeu junts, exacte.
3: És que aquest és el tema, l'espectacularitat de què es premia en un reality d'aquestes característiques.
1: S'ha de dir que en aquest en reality no hi ha premi final, que això és una cosa que és més experiment i el que diuen és que es guanya l'amor.
3: D'acord,
1: això és una de les coses que a mi
3: m'agradaria surrealista.
1: Però que no hi ha un premi que la gent no ha volgut seguir per guanyar un 100.000 euros.
3: Jo ja he entès per què el trobeu tan guai o perquè la gent que el troba molt xulo és perquè compara amb altres realities merdosíssims, jo crec, de cites, no? Llavors, clar, en comparació amb això, aquest deu ser molt guai. Clar, jo, que no he vist cap altre reality de cites, em segueix semblant bastant...
2: També et dic que són persones que et podries trobar al carrer. Vull dir, són persones molt normals i això jo crec que guanya molt.
3: Però que els altres programes de cites no.
2: Els altres programes jo crec que són, ja saps, que són personatges que van a per això.
0: Però què hi trobes de criticable, Laia, que vull sentir-ho també?
3: L'espectacularitat de les emocions, és a dir, em segueix sabent greu que posin gent a plorar davant de la càmera.
1: Però al final és un reality i és
3: clar,
1: el que...
3: És que ja ho entenc, que el problema el tinc jo. Jo ja ho entenc.
2: No, bàsicament perquè al final són coses que es remouen i...
3: Però una cosa que
1: ha estat bé del programa, que ho vaig sentir en una entrevista, és que és el primer reality de l'Estat que ha tingut coordinadors d'intimitat i que tenien allà dos o tres persones que els anaven ajudant, que els hi feien com també de psicòlegs en algun moment, que els hi anaven dient, ostres, doncs si no et sents còmode per aquí, doncs no ho fas. I tal, que han tingut això com un equip que els anava assessorant, que també és...
3: Que
1: potser fons... això ho hauria jo posat més en valor a la pantalla.
3: Exacte, i també s'ha d'ensenyar això. Mira, sentim un altre tall.
6: Em sap greu haver-li fet mal. O sigui, no era la meva intenció per res. Amb l'altre Xavi hem anat evolucionant molt. He trobat coses que em fan feliç. I bueno, però això no treu, òbviament...
3: Clar, això és reality, purament.
0: Has descartat un noi per un altre, entenc.
3: Exacte.
1: És a dir, és la Marta, i durant els primers capítols ella estava coneixent a un de l'altre equip que li agradava bastant, i també li estava agradant molt un del seu propi equip.
3: Amb qui no podia quedar.
1: I
0: llavors què fan? Se'n van junts amb l'altre?
1: No, i passa una cosa que un dels dos li trenca molt fort el cor, direm aquí.
3: Bé, és igual, però el tema és bàsicament que a mi el que m'ha sorprès és gent que està com flirtejant amb dues persones alhora molt fortament, que a més una cosa
0: només
3: també...
0: fos amb dues.
3: Ja, exacte. I això per mi ja penso, tio, que no ho veus, que ho veu tothom això. Que no tenen vergonya.
0: Us heu emocionat amb els que els hi ha sortit bé la història i han acabat sent parella?
1: Jo, a l'últim capítol, hi vaig a dir, al minut 10 estava amb la llàgrima viva. Més, el vaig mirar abans del desconcert jo ara això com ho remonto per anar a fer un programa a la prèvia del desconcert.
0: Anna, tu que l'has vist també l'última, aquest moment, com que vas viure?
2: A mi l'últim capítol m'ha sorprès molt. Vull dir, em sembla que hi ha aquí girs que
1: hi ha molts
2: no
1: temes a parlar entre ells després
2: del
1: programa.
2: I he de dir que jo, per exemple, la gran cita no em cridava l'atenció. Sí que primer ho vaig mirar perquè una amiga meva va tenir una història amb un dels participants. I pel morbo dic, mira, m'agradaria veure-ho. I m'he acabat enganxant. Vull dir que totes aquelles persones que, per exemple, tinguin el dubte d'avui, mireu, perquè la veritat que...
3: Sí, encara que sigui com a experiment social, que és el que he fet jo, i després pots seguir-ho criticant,
1: Jo li haig de donar les gràcies a l'Aina Ostrell, perquè jo tampoc ho anava a veure, i abans d'un programa ens va ensenyar en Frank i a mi una cita, la de la farmacèutica i la de la sexòloga i l'Olotí, i va ser vale, això ho hem de veure tot sencer.
0: L'Olotí no té feina?
2: L'Olotí
1: és periodista, instagramer, creador de contingut...
0: Quan hagueu vist l'especial de 6 mesos després, és a dir, l'especial on ja estem a l'actualitat, ens explicareu com ens va les noves parelles?
2: Mira, la setmana que veu podem comentar,
3: sí,
2: no?
0: Es comença amb il·lusió i, Sergi, tu creus que potser alguna cosa trontollarà?
1: Jo crec que al revés, que alguna cosa que ha trontollat acabarà bé.
3: Ai, senyor,
0: la gent.
3: Jo crec que té una tendència a anar cap a la toxicitat. No saps ni com passar-me.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui estem celebrant l'edició 500 del Warsaw Never. Felicitats a aquesta secció que va néixer ara fa una mica de 3 temporades i on han sonat cançons de tots els tipus. Per tant, punxar una cançó avui, ho hem de dir, no era fàcil. Sí que tenia clar qui havia d'aparèixer. L'home que m'ha fet perdre els combats de cançons cada vegada que l'he punxat després de ser censurat pels oients, Laia? Ell, el mític. David Bisbal, un cantant que va haver-hi un moment que tot el que cantava acabava en IA, com Bolería o...
2: Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría.
1: El Bisbal l'hem sentit molt aquests 2 últims anys, sobretot al Nadal, aquí als Experts. Gràcies, sobretot a aquest amat.

0: seu propi meme de com estan les màquines.
1: És veritat.
0: Ja, ja no se'n parla tant.
1: És flipant, això. Però avui punxarem el Bisbal en el seu apartat versió d'altres, que de fet és com el van conèixer. Penseu que OT, clar, ens va deixar temes com I si fuera de ella d'Alejandro Sanz. Cançó Lucía de Joan Manel Serrat. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado. Però avui per què el punxem? Doncs perquè el Tio No Para acaba de publicar fa poc més d'una setmana una nova versió, i atenció perquè, i amb aquesta cançó és la que us deixaré, en la Warzone Ever 500, David Bisbal cantant Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto. Acabada de publicar, no fa ni una setmana, aquesta cançó del Camilo.
0: És nova.
1: És nova.
0: Bueno, sí, la versió.
1: L'original no, però la versió sí.
2: Sento capacitat de trobar merda, Sergi.
1: Això us deixo, amics oients. Em sap greu. És la Warzone Ever 500.
2: No te'n sap de greu.
1: Adéu.

0: descobrir aquest autor de còmics, l'Oriol Black, que acaba de publicar el còmic Soy un gato, amb norma editorial, també està previst que aparegui d'aquí poc en català. És un còmic que parteix de la recerca d'ell mateix com a autor, és a dir, com a guionista, com a il·lustrador, un projecte molt personal, que a més el format l'ha publicat com un tankobon, que potser no sabeu què vol dir la paraula.
1: No tinc ni idea.
0: Però ho coneixeu segur, són els mangas clàssics en format com molt compacte, com baixets.
1: Sí.
0: Sí, aquests els típics volums de manga.
2: Val.
0: Doncs malgrat ell és d'aquí, té moltes influències, però un dels seus mestres, òbviament, és Akira Toriyama, i ha explicat l'Oriol que va llegir una entrevista seva que deia una bona història curta, d'un sol volum, un sol tankobon, ha de tenir 12 capítols. A partir d'aquí va començar, però sense saber ben bé de què aniria el seu còmic.
3: En el capítol 1 no sabia que en el 6 sortiria un fantasma, ni sabia que el dolent seria com és, ni sabia tot això. Va anar apareixent.
1: Ostres, és com l'antítesi d'una història, no? Primer pareixes una mica tot com anirà i després desenvolupes aquí, no?
0: Deixar-se anar.
1: Sí, sí.
0: Ara, els temes on van a parar són bastant crus, de la seva vida. La memòria, la pèrdua, la identitat, una història que es va anar creant a partir d'aquests traumes que va passar en un moment concret de la seva vida.
3: El còmic el vaig començar just després de deixar una relació de 10 anys que es va juntar amb que em cancel·laven un projecte que estava fent per França, i llavors m'havia quedat sense feina i ma mare havia donat positiu en Alzheimer tot la mateixa setmana. Llavors, una miqueta la inèrcia de cada matí aixecar-me, anar a fer el cafè, sentar-me a taula de dibuix i posar-me a treballar em va mantenir ocupat.
0: Soy un gato, un còmic que ret tot d'homenatge als referents de l'Oriol, no només a Akira Toriyama, sinó també a Hergé, l'autor de Tintín, o a les pel·lícules de Hayao Miyazaki, passant per pintors com Goya o Ramon Casas, el modernista. Tot plegat en aquest còmic titulat Soy un gato. A Itàlia, segurament en les últimes hores heu vist imatges de la inauguració de la Bienal de Venècia, o potser no tant dels actes d'ensí artístics, sinó per les protestes, perquè l'acte inaugural ha estat marcat per la tornada de Rússia i per la participació d'Israel en aquesta Bienal artística, i ahir van provocar algunes protestes que sí, van deixar l'art en un segon pla. El més irònic és que l'edició de la Bienal d'enguany, o d'aquest bieni, per així dir-ho, reivindica el silenci i la calma. Són els leitmotivs.
2: Silenci davant de la injustícia, per exemple.
0: Sí, bueno, les Pussy Riot, que sentim de fons, segur que silencioses no van estar.
1: No. El pavelló rus ha reobert per primer cop des de la invasió d'Ucraïna amb una festa techno amb alcohol gratis, per tant, ja podeu deduir que hi havia molta gent. Això ha indignat col·lectius com aquestes que sentim, les Pussy Riot o les Femen, que ho consideren una provocació. L'organització ha limitat l'obertura del pavelló rus els dies previs a la inauguració oficial, que es farà dissabte.
0: Sí, quan inauguren, tanquen ells.
1: Exacte.
2: Però això quin sentit té?
1: Bueno, feu bullir l'olla, suposo. El president de la Bienal, Pietrangelo Botafoco, ha defensat la presència de Moscou, assegurant que l'objectiu del certamen és mostrar el món tal com és, diu.
4: Aquesta és una biennal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per l'exclusió preventiva.
1: Bueno, que en parlin de mi, encara que sigui per mal, eh? La presència d'Israel també ha obligat a la intervenció dels carabinieri per les protestes que hi ha hagut a la porta de la seva instal·lació.
0: I ara, al nostre país, hem de parlar que Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per la direcció del centre, com també passa a un mercat, un teatre, el Mercat de les Flors, o un altre museu com el Mac Balaia, que pensava allí Pantocràtor sí, llengua opcional.
2: Clar, és una llàstima, no? L'entitat alerta totalment que els processos de selecció només exigeixen assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec.
1: I mentrestant?
2: I tot això, a més, contravé la norma, la normativa vigent, vaja. Des de la Plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
5: De moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornable, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
2: Per Plataforma per la Llengua, aquesta pràctica consolida un patró preocupant, que menys té el paper del català en institucions que haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics. I a més estem parlant de cultura, no? Vull dir que si es posin, no seria justificable en qualsevol àmbit, però en el de la cultura com menys, no?
1: Totalment.

0: el que sentim de fons, les recordeu, ni que sigui del programa d'abans d'ahir, perquè la Laura Grau ens va reivindicar les filles de Cassandra, aquest duet gallec que combinen tradició amb música electrònica, una barreja que ens tira molt i que aquí al nostre país també està funcionant. I tu, Sergi, t'has agafat un exemple molt concret, però que pot ser molt revelador, que és que l'electrònica també es pot mesclar amb la jota, un gènere que ja de partida t'agradava bastant.
1: Absolutament, exacte. De fet, avui us vull acostar l'última de les propostes en aquest sentit, la unió de la jota amb l'electrònica, i és el projecte d'Anastasia,

Nas Tallat és el projecte que lidera la igualadina Laia Rius i que fusiona la música d'arrel dels Països Catalans amb l'electrònica contemporània. De fet, el nom Nas Tallat prové d'un malnom familiar de la Laia i l'ha recuperat. I això ja apunta a la voluntat d'aquest projecte, que és relligar les arrels amb la transformació que comporta el pas del temps. Nas Tallat acaba de publicar el seu primer disc, Cada casa, cada vida, on hi trobem aquesta J Nas Tallat o aquesta altra, J Soft Lounge.

0: El programa i Catmans del Quim Rutllant l'han entrevistada. Podreu sentir la conversa sencera la setmana que ve, però els experts han tingut accés a alguns fragments d'aquesta entrevista en la que ens explica la Laia que el seu nou treball té com a punt de partida la tradició mallorquina.
1: L'àlbum està tot enfocat al Ball de Bot i jo vull que sigui com un homenatge, com aquest vincle que tinc amb aquest ball. I era una mica això, no?, com trencar aquestes fronteres que tenim dintre els països catalans de Catalunya, Mallorca, tal, que sí que òbviament són diferents perquè tenen un background molt diferent, però hi ha una cosa allà comuna que és xula i que et mou, no?, com a persona que parla català i ha viscut com una part de la història molt compartida.
0: I per què la Laia ha dut el ball de Bot cap a la música electrònica? Doncs perquè la tradició i la música de ball, segons ella, són els seus referents.
1: Sí, havia fet ball de bastons a Igualada, però sí que també tenia com tota aquesta vessant que jo feia de DJ a casa meva, i al final és com el llenguatge que jo domino. Jo sempre ho dic, com que jo no, malauradament, ojalà, però malauradament no toco com cap instrument així més tradicional, toco la guitarra, però hi està. I llavors com el que jo domino més és com aquesta sonoritat més electrònica i aquests instruments més electrònics, llavors pues, tenia sentit que fos des d'aquí que fes la música.
0: Seguirem de prop aquest projecte d'Anna Estellat que ens permet fer una aproximació a aquesta unió, la de la música electrònica amb la tradicional, i més concretament amb la jota, perquè segurament és el ball que més uneix els països catalans. Penseu que de jotes se'n ballen al Principat, sobretot a les Terres de l'Ebre, també se'n ballen al País Valencià i a les Illes Balears. És a dir, si el Pi de les Tres Branques ballés, ballaria jotes.
2: Hauria d'estar a l'Ebre, el Pi de les Tres Branques.
3: Evidentment. Però,

doncs hem anat, ens ha anat molt bé parlar de Nastellà, perquè aquest no ha estat l'únic vincle entre jotes i electrònica que han aparegut aquests mesos. Només cal revisitar un cop més el darrer disc de la Maia Jaume, Sant Domingo Forever.

Maria Jaume va voler homenatjar les festes del seu poble Lloret de Vistalegre amb aquesta jota electrònica carregada d'autotune. De fet, en alguna altra peça, com Amor d'Ultramar, també ens apareix la jota, en aquest cas samplejada.

0: que ja sigui des de propostes més avantguardistes o provinents de l'arrel, s'han ajuntat aquests dos conceptes, el de l'electrònica i la jota. Sí, sí, els coneixes, aquests, Laia, o no?
1: És que no ho estava pensant.
0: Són els Faixa, un grup format a les comarques de l'Alcoià i el Comtat, al País Valencià, que fa una anyeta ens deixaven aquesta jota, en la que també col·labora la Sandra Montfort, que duia per nom Marineries, aquesta cançó. I la Sandra Montfort, amb el seu antic grup Marala, ja ens havia fet jotes amb aquest component electrònic, com aquesta jota de morir.

anem reculant més en el temps per buscar l'origen d'aquest tipus de vincles entre jota tradicional i músiques més contemporànies, i trobarem d'una banda els Quicos, o sigui, el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, que amb els Pepet i Marieta ens feien aquestes jotes de l'indignat.

0: Pamela, doncs, llarga vida a la Jota, que sembla que serà llarga.
1: Quina bona repassada que ens has fet, eh? Jota i música actual, m'encanta.
0: Jota actual, és un ball que ve d'antic, però que sembla que té una llarga vida, si més no, lligada a l'electrònica.
1: Super de moda, eh? Com ara més que mai.
0: Tothom allà a ballar, Jotes?
1: Tothom.
0: Roger, t'apuntes un dia a ballar, Jotes?
2: Jo m'apunto a tot, ja ho saps.
0: Doncs vinga, va. Anna, a ballar, Jotes, eh?
2: Ens obrim de gènere...

0: podeu anar a veure doblement als 31 FAM.
1: Sí, dissabte continuaran la seva gira temporada 2 a la Festa Major de Ripoll. El concert començarà a 10:45 a la plaça Abat Oliva i diumenge passaran per Lleida, que aquest cap de setmana comencen la Festa Major de Sant Anastasi. El Comboi va treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. Divendres passat el van presentar per primer cop en directe a les trenes de Girona i aquest mateix diumenge a Torelló, al seu poble, muntaran un esdeveniment per comentar el nou disc i tocar també doncs, alguns temes en acústic. Això serà a la Casa de Cuina a Lloc de Torelló a les 12 del migdia. Seguim amb la ruta aquest diumenge al Palau Sant Jordi, Eric Clapton. Clapton tornarà a actuar a Barcelona més de 20 anys després. El guitarrista i cantant britànic trepitjarà el Palau Sant Jordi aquest proper diumenge. L'últim cop que va tocar en aquest recinte va ser el 2004, amb una banda formada per grans músics, entre els quals hi havia Billy Preston als teclats. Diumenge també arrencarà la novena edició del Fava Fest, que s'allargarà fins dissabte 16 de maig. Bésame, aunque sepa és el festival artístic del barri antic de Manresa que vol convertir l'edifici de l'Anònima en un centre de creació per la cultura transformadora. La programació començarà diumenge amb la jornada inaugural que donarà el tret de sortida a l'edició amb actuacions com les de Ciutat, Nara Ellis i les Xotxos com a DJ set, i això serà a partir de les 6 de la tarda a l'Anònima de Manresa. I aquest diumenge a Granollers se celebra el Minibit. La novena edició estarà dedicada, de fet, al grup gironí Kitsch.

el Festival de Música Familiar retrà homenatge a una banda que ha deixat empremta en la història de la música contemporània, i en aquesta ocasió la mostra estarà dedicada al grup gironí Kitsch, pioner del rock alternatiu en català. El Minibit comptarà amb actuacions com les de Brighton 64 o Quim Carandell de la Ludwig, i es farà diumenge a Rock on Bell.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió del 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranoencefàlic. I de la cultura us expliquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Simfonia de Beethoven. Doncs ara mateix passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Comencem repassant quin temps ens espera de cara avui i també de cara al cap de setmana. I ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia, ens arriba un cap de setmana que ha de ser molt típic del mes de maig. De fet, avui ens serà una bona mostra. De moment, aquest matí, més aviat mig matí, migdia, els núvols s'han de fer més gruixuts a cavall de les comarques de Tarragona i de Barcelona, amb algun ruixat, però de moment molt esporàdic, molt local, bàsicament cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. També aquest matí algunes boires a la Catalunya central i les valls del Pirineu. Aquesta tarda, una mica més de rebombori, sobretot del prelitoral cap a l'interior. En general, més moments de núvols, tot i que amb clarianes cap a la Costa Brava sobretot, i el cap de setmana que portarà més pluja el dissabte a la tarda sobretot. Acabarà plovent a tot arreu, amb temperatura que anirà baixant al llarg del dia. Diumenge, més assolellat una altra vegada, amb boires matinals, i durant la tarda alguns ruixats al Pirineu i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: I volem saber com se circula la xarxa viària catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb la Laia Bonet. Molt bon dia, Laia.
3: Bon dia, doncs ara mateix destaquem 4 quilòmetres de cues al cinturó del litoral en sentit sud i a la Ronda de Dalt retencions cap al nus del Llobregat. Pel que fa a la A2, hi ha aturades a Sant Joan Despí per entrar a Barcelona. Això és tot des del RAC, bon dia.
1: I pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap als seus països d'origen, tret dels 14 espanyols que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
4: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
5: No va salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
6: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
4: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
7: This is not COVID, this is not influenza.
8: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: 7 i 7 minuts, el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
9: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
10: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
9: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema el triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
11: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
2: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: En un altre ordre de coses, us expliquem que el ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu-Keshekh, un dels líders de la Sumud Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
12: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu-Keshekh. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
13: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
12: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu-Keshekh. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Doncs justament des de la Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saif Abu-Keshekh corre perill arran, com ens deia ara Lamont Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
14: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació de tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: I encara parlant d'infraestructures, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no trobi una solució definitiva als reiterats talls als túnels de Bracons. Es tracta d'un fet habitual i que s'ha accentuat en els darrers temps a causa de les pluges que han fet que hi hagi més filtracions d'aigua a l'interior d'aquests túnels. Des de l'Ajuntament demanen una millor informació i logística a l'hora d'efectuar els talls de circulació, especialment quan són talls complets. N'informa en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
15: En la darrera reunió amb responsables del Departament de Territori, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, va demanar més informació a l'hora de fer talls parcials i totals de la circulació als túnels de Bracons. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas asseguren que s'han trobat amb casos de talls que han molestat a veïns i a usuaris de la via.
16: Que en un poble com el nostre, al final la gent truca a l'Ajuntament o a l'alcaldessa directament. A mi no em fa res que els meus veïns tinguin el meu telèfon i entenc perfectament que si et trobes penjat en el viaducte, doncs que em truquin. L'únic, el problema és quan jo no els hi puc donar resposta perquè de l'altre cantó no m'han, des de la central dels túnels no m'han donat la informació del perquè s'han tancat.
15: De tant en tant també es talla el pas al túnel de Sant Esteve d'en Bas. Posen d'exemple un dels darrers tancaments que era per substituir la megafonia i per millorar la seguretat del túnel. El túnel es va tancar, però des de l'Ajuntament asseguren que no va ser fins després quan van poder saber-ne els motius.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació han denunciat el suposat cas de dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Els docents demanen ara al govern que doni explicacions dels fets i aclareixi aquesta suposada pràctica. Asseguren que aquest moviment posa en dubte la qualitat democràtica del govern i reclamen de nou que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Finalment, defensen el dret sindical i el dret de reunió davant d'aquesta presumpta infiltració policial. I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Esther Minguell.
17: Sota el lema No podem més, no la precarització i dignitat al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
18: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
17: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
19: Ens preocupen les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
20: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
21: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
17: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu fill juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que es recullen testimonis que tractava el nadó de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. I la Unió Europea ha arribat a un acord per prohibir a partir de desembre els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut sexualment o íntimament explícit sense consentiment o material d'abús sexual infantil. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya en el marc de les negociacions entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu per introduir diversos canvis a la Llei d'Intel·ligència Artificial Europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA considerats d'alt risc, com l'ús en la gestió de fronteres o en sistemes de biometria fins al desembre del 2027. L'Ajuntament de Tarragona i el Port treballen per diversificar l'activitat de la confraria de pescadors. L'objectiu és fer-la més viable econòmicament i garantir-ne el futur. Una de les propostes és fer-hi un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesca a la ciutat. En tenen més detalls els companys de TAC12.
0: Diversificar per sobreviure és el que busca la confraria de pescadors de Tarragona amb el suport de múltiples actors. L'Ajuntament de Tarragona i Tarragona Impulsa van arrencar aquest abril un estudi de viabilitat d'alternatives per garantir la supervivència de l'agrupació de professionals de la pesca. El Port de Tarragona finançarà el projecte guanyador vora 1 milió d'euros gràcies en bona part a una subvenció europea. Per la banda de la Generalitat, ple recolzament a qualsevol de les conclusions que s'extreguin ja al mes de juliol.
3: No pensar que tot està determinat. Us anirà bé si ens hi posem. No està escrit enlloc que la pesca, que cada dia hi hagi menys gent, menys pescadors, menys barques, menys joves. Aquesta és la lògica que hem de canviar, però no podem seguir fent les mateixes coses que fèiem fins ara, perquè tot ha canviat.
0: Abans que els estudis de necessitats de mercat econòmic i financer estiguin enllestits a inicis d'estiu, ja hi ha una idea que ronda amb molta força. Es tracta d'un obrador a imatge del model que ja existeix al Cantàbric, on es pugui treballar el peix, cuinar-lo o valoritzar-ne les restes. Es vol que hi guanyi la confraria, però també restaurants o peixateries.
1: 10 minuts i arribarem a 8:15 del matí. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona ha presentat la signatura d'un conveni que permetrà engegar una prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori per tal de restablir l'ordre a les comunitats de propietaris. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat present a la signatura i ens ho explica en Marc Guives, de Televisió de Girona.
22: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradores de Finques de Girona ha presentat la signatura del conveni que permetrà engegar la prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori, però la gran majoria a Font de la Pólvora i Figueres Oest. La consellera Paneque, present a la firma, ha ressaltat la importància de la cohesió social i l'objectiu d'aplicar aquestes polítiques per assolir el percentatge d'habitatge públic mercat.
23: Estem fent polítiques que mai abans s'havien desenvolupat, estructurals, per tant, són polítiques que s'han de mantenir en el temps per poder arribar a aquest 15% d'habitatge públic a Catalunya.
22: Així doncs, aquest conveni buscarà posar ordre en barris on la situació no està del tot regulada.
1: Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la

0: de llarga durada confia en la cohesió del vestidor per superar la delicada situació actual.
1: Hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis, passi el que passi. I el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
0: A la primera federació masculina, a la tercera categoria estatal, el Sabadell disputa aquesta nit un partit clau en la lluita per aconseguir l'ascens directe. Els vallesans, segons amb els mateixos punts que el líder, l'Aldenc, visiten el tercer classificat, el filial de l'Atlètic de Madrid, a partir d'un quart de deu. Ens amplia la informació des de Televisió de Sabadell, el Joan Muñoz.
2: El Sabadell intentarà guanyar, sumar 68 punts i assegurar matemàticament la segona posició per centrar-se ara sí en la lluita pel campionat. Davant, però, tindrà un filial colchonero que també vol aspirar a l'ascens.
3: Som molt bons, per això estan on estan a la classificació, i nosaltres som molt bons, per això estem on estem a la classificació. Llavors, un partidàs, i un partidàs que el Sabadell formarà part d'aquest partidàs de la primera ref, que segur que tothom està pendent de veure què passa, i nosaltres, des de la nostra col·lectivitat i la nostra gana i el nostre joc, doncs anirem allà a guanyar.
2: Atlético Madrileño i Sabadell es veuran les cares a partir d'un quart de deu de la nit.
0: La cultura ens situa avui a l'auditori que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Més detalls amb la crònica de David Navarro.
4: El nou director de l'auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents: una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
5: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
4: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
0: I la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició temporal This is Pop, que es va inaugurar ahir i es podrà visitar de manera gratuïta fins al 4 de juliol. La mostra plega obres d'Andy Warhol, Takashi Murakami o Banksy, amb l'objectiu d'explicar els inicis d'aquest corrent artístic que va néixer a la dècada dels 50 al Regne Unit i es va popularitzar als Estats Units.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten

0: l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida a la calma i missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 8 de maig. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com ho valoren els viatgers més matiners. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Parlarem de tot plegat amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Pel que fa als esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. I de la cultura destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una 15ena d'estrenes i la banda prepara la 9ª Simfonia de Beethoven. I quan passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis pel que fa a anotant-vos una qüestió. Vaja, sembla que sí que tinc a punt el trànsit. Us anava a parlar primer d'una incidència de Rodalies, però comencem pel RAC. Una avaria a l'A2 genera a aquesta hora cues a Sant Vicenç dels Horts cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona i a l'AP7. Retencions també a l'altura de Barberà del Vallès, direcció Tarragona, pel que fa al cinturó de litoral, 4 quilòmetres de cues en sentit sud, i a la Ronda de Dalt destaquem retencions cap al Nus de Llobregat. Ara sí, pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta. I pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana típic del mes de maig. De moment, aquest matí, els núvols s'han de fer més gruixuts entre les comarques de Tarragona i Barcelona. S'espera algun ruixat esporàdic cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. I aquesta tarda hi haurà més moviment a més moments de núvols del prelitoral cap a l'interior. La pluja arribarà a tot arreu dissabte a la tarda i la temperatura baixarà una mica. Diumenge serà un dia més assolellat, amb ruixats al Pirineu, i a Lleida ja a la tarda doncs també es repetiran aquests ruixats.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica tot plegat la Rosana Martínez.
2: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
3: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
4: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
2: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Doncs davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
5: This is not COVID, this is not influenza.
6: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet, pas a pas.
1: Avui també és notícia que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. En té més detalls la Maite Polo.
7: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
7: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Sí. minuts per arribar a 7:45 i avui també us hem de parlar de Lleó 14, perquè aquest matí es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. En té tots els detalls en Jordi Casino.
9: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
10: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
9: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Can Brians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit d'Israel. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
11: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
12: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
11: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té més detalls en Lluís Mata.
13: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de Gaudí en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: Doncs a aquesta hora volem saber si els usuaris tenen clar que a partir de demà s'ha acabat viatjar de franc a Rodalies, si en són conscients i com ho encaren. A l'estació de Sants de Barcelona hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com reben els usuaris aquest retorn als abonaments?
14: Bon dia, Helena. Aquest període de gratuïtat de 3 mesos ha estat una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies. Crisi que, recordem, va provocar l'accident mortal de Gelida el passat 20 de gener i també les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Sigui com sigui, a partir de demà els usuaris hauran de comprar a través de les màquines expenedores els títols, títols propis de Renfe o bé els integrats amb altres transports públics. Què n'opinen els usuaris? Preguntaves, Helena. Doncs n'hi ha que s'han assabentat i han recordat que avui és l'últim dia dels abonaments gratis i d'altres consideren que aquesta mesura s'hauria d'haver allargat en el temps fins la recuperació total del servei ferroviari.
15: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui i poc més.
16: Mira, yo la única queja que tengo es que a partir de hoy nos quieren cobrar nuevamente los billetes, los recorridos son el doble de tiempo, yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma... Seria lo adequado cobrar quan les coses estan hechas.
17: Sí, sí, s'ha informat correctament. Ara, que després funcioni o no funcioni i tot vagi com hagi de... La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
14: I durant aquests 3 mesos gratis dels abonaments a Rodalies, els tècnics han inspeccionat gairebé 300 punts de la xarxa ferroviària i han estabilitzat 65 dels considerats 90 punts crítics. Amb el servei recuperat en un 96%, Renfe, també els governs central i català, han decidit posar fi a aquest període de gratuïtat.
1: Molt bé, Anna, doncs ja ho veurem. Si funciona, pagar no costa. Ara, si les coses continuen anant malament, ja veurem què passa. Gràcies per la fotografia. Tornarem més endavant a connectar amb vosaltres. Que vagi bé.
18: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Mentre continua el degoteig d'instituts que es donen de baixa del programa pilot per incorporar agents de paisà als instituts, als seus centres, i després d'escoltar el rebuig de bona part de la comunitat educativa, avui volem saber què en pensen els qui han de treballar directament. Ens acompanya aquest matí Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Senyora Viudes, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Hola, bon dia, gràcies.
1: Quines són les directrius que us ha donat el govern de la Generalitat sobre la vostra tasca als centres educatius? Quines feines concretes assumiran els agents i quines no?
19: Doncs miri, vagi per davant que nosaltres com a sindicat no hem tingut informació d'aquest pla pilot més enllà del que s'ha publicat a premsa. Estem esperant que a la propera sessió del Consell de la Policia se'ns donin detalls. Però en qualsevol cas, ja li avanço que ja s'ha dit a mitjans de comunicació, la nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Doncs comencem malament pel que ens comentava vostè també al principi de la seva declaració. D'altra banda, dit això, quina formació específica han rebut per treballar amb adolescents i conflictes escolars? És una formació nova? És una formació obligatòria que ja solen fer? I és suficient per assumir aquest repte?
19: Val a dir que les persones que estan treballant amb les oficines de relacions amb la comunitat o les Mossos de proximitat, que seran els que assumiran segurament aquest rol, són persones que tenen formació en tots els àmbits que li he esmentat anteriorment, tant en mediació com en resolució de conflictes. I també no s'ha d'oblidar que dins de l'organització hi ha molt valor i hi ha persones doncs, que tenen, sense ànim de substituir ningú, però sempre pot ser molt positiu el fet de que moltes persones tenen formació en educació social, en psicologia, etc. Per tant, les persones que assumiran aquestes tasques 100%, a banda que és una cosa absolutament vocacional, són persones que estan preparades 100% per assumir aquest rol.
1: Si em permet, avui també li he de preguntar sobre aquesta notícia, aquesta polèmica que s'ha generat arran la possible infiltració de dos Mossos en una assemblea de docents aquest dimecres. Se suposa que aquestes trobades educatives haurien de ser espais blindats pels mestres i pels professors, no?
19: Em permetrà, i perdoni vostè, però aquesta informació o la valoració que es faci d'aquests fets penso que no es correspon a nosaltres com a sindicat, sinó que qui el correspon és al Departament d'Interior. Són ells qui han de donar explicacions, o potser la consellera, no? En tot cas, nosaltres només podem dir que prudència, i pensem que no som la veu que hem de donar resposta a això.
1: Molt bé, i m'havia dit, jo de tota manera li havia de preguntar, era actualitat i teníem a una persona del sindicat dels Mossos i per tant era pregunta com aquell qui diu obligada. Gràcies doncs per atendre'ns i per intentar aclarir-nos el que no teníem clar. Bon dia, que vagi molt bé.
19: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts després d'encadenar 10 victòries a la Lliga. Els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
20: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. I avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya Femenina. L'Europa i l'AEM Lleida se citen a la final, que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop, després d'haver-ho aconseguit fa tres cursos, mentre que el femení graciang s'estrena a la final. Els entrenadors, Nani Aces, de les barcelonines, i Rubén López, de les lleidatanes, expliquen com arriben a la cita.
21: Jo crec que l'AEM afrontarà el partit igual que nosaltres, amb molta il·lusió. Elles sí que tenen una Copa Catalunya i al final nosaltres, pues, amb aquest repte nou de poder incorporar la Copa aquí a les nostres vitrines.
22: És molt maca la competició i molt maco el títol. Llavors ens hem d'il·lusionar, hem d'intentar guanyar per l'AEM, per nosaltres i per l'afició. Aquestes jugadores mereixen celebrar alguna cosa. I si és una final de Copa Catalunya, doncs molt millor.
1: I l'Espar Girona va perdre per la mínima, 67-66, davant del València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial final de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Diumenge, les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar a Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però empipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
23: Orgulloso porque se adaptan y quieren, y creo que otro equipo se habría rendido hoy. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni árbitros ni jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
1: Demà a les 6 i en directe per la xarxa Més es podrà seguir l'enfrontament decisiu entre el Club Bàsquet Tarragona i el DM Grup Mollet dels quarts de final del play-off d'ascens a la Segona Federació de Bàsquet. Malgrat jugar al Serrallo, la plantilla de l'equip bellesà confia en fer un bon paper, ho explica el jugador Àngel Soto.
0: Intentar trobar els seus punts dèbils, tenir present els seus punts forts per també intentar subsanar-los en defensa i en atac intentar castigar. És una missió supercomplicada, no? Però jo crec que tenim les eines i l'equip i la motivació per treure d'endavant, i el lema vindria a ser una miqueta aquest, no? De si no és ara, quan?
1: El Balonmano Granollers debuta aquest migdia a la Copa de la Reina d'en Bol, que es disputa fins diumenge a Sant Sebastià. L'equip bellesà s'estrenarà en els quarts de final contra el Gran Canària. El tècnic, Robert Cuesta, diu que arriben motivades i preparades.
2: Amb moltíssimes ganes de poder competir ja, de debutar ja en aquesta competició tan maca, que no sabem si la tornarem a jugar o no. Per tant, és molt important que gaudim durant els 60 minuts. Hem treballat molt bé, sí que és cert que no hem tingut competició real, però sí que hem tingut entrenaments molt, molt bons, i estem molt conscienciades de la importància d'aquests quarts de final i del premi que suposa.
1: L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica en David Navarro.
3: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents: una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala sinfònica del país. El paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps està sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
3: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I marxem ara cap al Vallès, perquè Sabadell tornarà a convertir-se en un punt de trobada de la música independent. Aquest dijous s'ha presentat la 18a edició del Festival Ambassat, que se celebra del 15 al 17 de maig a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. És una crònica de Pep Cullell, de la Televisió de Sabadell.
24: Un punt de trobada cultural i de la música emergent i d'avantguarda. Aquesta seria la definició del Festival Ambassat de Sabadell, que arriba a la majoria d'edat després d'un any de rècord. El 2025 es van registrar més de 9.000 assistents, la xifra més alta de la seva història. Un element que confirma la bona salut d'un projecte que, des de Sabadell, ha sabut créixer mantenint una identitat pròpia.
25: Doneu oportunitats a gent de la ciutat, però també gent emergent en el panorama cultural, que els veiem aquí en l'Ambassat, i que al cap de menys d'un any els veiem doncs en escenaris superpotents del país.
24: El cartell d'enguany conté més de 30 actuacions amb noms destacats com Bob Dylan, la Ludwig Van o Mishima. El festival vol mantenir la capacitat per connectar amb públics diversos i descobrir noves veus, a banda de generar una experiència cultural de qualitat.
18: La xarxa de comunicació local. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
26: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada, i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit.
5: Però no dormiu encara. Primer l'hem d'escoltar.
6: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb molts coixins, mantes i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
5: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
6: Adeu.
7: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, crida la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 8 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat encara reduïda. De seguida tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona i parlarem també amb el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
19: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranioencefàlic. I de la cultura, avui destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la novena sinfonia de Beethoven. 8 i 3, hora punta. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a la xarxa viària catalana. Per això, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
10: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que avui és divendres, això vol dir menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora del matí comparat amb la resta de dies de la setmana, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, en principi, hauríeu de trobar menys retencions. Com a incidències, és cert, tenim un vehicle avariat. Aquí a l'autovia A2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, que talla carril, però és en sentit de Lleida o sortint de Barcelona, aturades molt puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig en aquest punt, sobretot prudència, com et deia, a l'autovia A2, a Sant Vicenç dels Horts i en sentit Lleida. De la resta de la xarxa viària, poca cosa. Bàsicament, ens quedem amb l'autopista B23, que és cert que aquesta via sí que baixa carregada cap a Barcelona, primer entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs cedim el testimoni ara a Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Lluís Miquel, bon dia. Em fa l'efecte que aquest no serà un cap de setmana de sol i platja, eh?
11: Doncs, Helena, molt bon dia. De fet, serà estones, però també tindrem moments de sarau i, per tant, una altra vegada s'aniran repetint les situacions del mes de maig molt pròpies, lògicament, d'aquestes dates, d'aquesta traïdoria meteorològica. Aquest matí ja, de fet, els núvols han d'anar guanyant terreny, els tenim a hores d'ara ja sobre el mar i acabaran afectant al llarg del matí moltes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, per tant, on hi viu més gent, també de la costa del Camp de Tarragona. Alguna primera gota aquest matí i també compta amb les boires, que una altra vegada s'han format avui, sobretot a les valls del Pirineu. Al llarg d'aquesta tarda, algun xàfec més intens caurà a les muntanyes del prelitoral, no pas arran de mar. De fet, acabarà fins i tot amb moltes clarianes a prop de la costa. I també aquesta tarda, algun xafaguet a la Catalunya central o les comarques del Prepirineu. No seran tan intenses com les que hi van descarregar ahir. I al cap de setmana, demà més núvols i, de fet, demà a la tarda, escombrada de pluges. Per tant, Helena, del cap de setmana, si heu de fer activitats al ras, millor aquesta tarda o diumenge, perquè demà dissabte a la tarda acabarem en remull si estem al ras, lògicament. Estem pendents a la xarxa.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
12: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
13: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
15: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas, es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
12: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som, en cap cas, davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de Gestió d'Epidèmies i Pandèmies de l'OMS.
14: This is not COVID, this is not influenza.
16: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: El Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
17: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
20: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el xemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta, doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
17: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Ens ho amplia en Jordi Casino.
21: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
22: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
21: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i també de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saïf Aboukeshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
23: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saïf Aboukeshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
27: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
23: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Bukashek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Precisament des de la mateixa Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saif Abukashek corre perill arran, com ens explicava ara Lamont Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà coincidint amb el Dia d'Europa. I quan falten dos minuts per arribar a un quart de nou del matí, us expliquem que avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà, doncs, s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A l'estació de Sants hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com han rebut i com estan rebent els usuaris aquest retorn als abonaments a partir de demà?
0: Bon dia, Helena. Alguns dels usuaris no n'eren conscients que avui acaben aquests tres mesos de gratuïtat, però altres han reclamat un servei de qualitat després d'afegir que el transport públic sempre s'ha de pagar. I aquesta és l'opinió que defensa l'associació a favor del transport públic amb el seu portaveu, en Pol Méndez. Pol, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Volem conèixer quina és la valoració de l'associació després que avui es posa punt i final aquests tres mesos de gratuïtat.
2: Clar, podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
0: Deies que s'acaba un dels capítols més complicats. La crisi de Rodalies va arrencar el passat mes de gener. Considereu des de l'associació que sí, que s'acaba aquest capítol, que encara queden coses per fer, que la normalitat, la desitjada normalitat, s'establirà de manera immediata?
2: Bueno, primer, clar, hauríem de definir una mica que és el tema de la normalitat, perquè la normalitat sempre han sigut retards i cancel·lacions, però és veritat que des del gener hem estat en un moment dramàtic, on la majoria de línies estaven tancades parcialment o total, i ara el que veiem és que la majoria de línies tornen a funcionar correctament, a excepció d'aquelles que estan immerses en obres, l'R3, l'R2 sud al Garraf, l'R8, i que en aquests casos el servei d'autocar normalment és o acaba sent gratuït. Per tant, en aquest sentit ja les gratuïtats s'estan aplicant allà on calen.
0: Pol Méndez, des de l'Associació a favor del transport públic, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar en context un dia com avui en el qual es posa fi aquests tres mesos de gratuïtat, una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies, crisi que va començar el passat mes de gener per l'accident mortal a Gelida, però també com a conseqüència de les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Durant aquests tres mesos, els tècnics han inspeccionat uns 700 punts de la xarxa viària, s'han aixecat a 65 dels considerats 90 punts crítics de la xarxa viària i aquest servei s'ha recuperat en el 96%. Per tant, tant Renfe com el govern central com el govern català han decidit que avui serà l'últim dia dels abonaments gratis, així que els usuaris a partir de demà podran comprar ja els títols propis de Renfe o bé els títols integrats.
1: Doncs amb aquestes connexions, Anna, ens ha quedat clara una cosa, que la millor compensació que volen i que poden rebre els viatgers és un transport de qualitat. Gràcies, que vagi bé, bon dia.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
19: la nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: I no deixem encara el pols amb educació, perquè les treballadores de les escoles bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Sota el lema "No podem més, no la precarització i dignitat al 03", més d'un miler de treballadores de les escoles bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
5: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
4: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
6: Ens preocupen les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en què estan els infants, perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
7: No tenim parella educativa, tenim una ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
18: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
4: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu nadó, el seu fill, juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta tampoc la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que recullen testimonis que tractava el fill de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. Minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita a Blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
24: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu, l'Espanyol, que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez-Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència amb 2 punts menys que els de Manolo González. El capità de l'equip, Javi Puado, lesionat de llarga durada, confia en la cohesió del vestidor per superar la delicada situació actual.
8: Hem de ser en aquest moment

0: i que es demostri.
1: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal als quarts. L'equip blaugrana va imposar-se per 2-0 amb dos gols de Marc Grau a la pròrroga quan només faltava un minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà el pas a la final contra el Benfica. El golejador blaugrana diu que el mèrit és del treball en equip.
2: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
1: I avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina, que també es disputa a Coimbra, amb el Vila-sana com a únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions.

0: Avui obrim la plana de cultura parlant-vos de l'auditori que busca, que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
1: El nou director de l'auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents: una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala simfònica del país. El paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
2: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
1: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
0: I compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana a Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte, tal com explica la modista Rosa Rubió, que en confecciona des de fa temps. Hi ha parlat la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
3: Compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana, Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte.
4: Tècnicament són molt complicats. El que estem intentant quan fem un vestit modernista és simplificar-lo molt. Tenien tècniques antigues, portaven cotilla, portaven molta roba interior, les peces tenen forros, tenen varilles, i són molt complicats. I els homes anaven amb roba de sastreria, amb la qual tampoc és una peça molt fàcil d'imitar.
3: La part positiva és que la moda modernista permet que tothom trobi el seu estil.
4: Llavors és una època molt bonica per treballar a nivell indumentària, perquè dins de tot el que feien pots triar la silueta que més encaixa amb tu. I jo sobretot t'insisteixo molt en preguntar per què vols aquell vestit, no? Què vols representar amb aquell vestit?
3: Per aquells que vulguin experimentar amb la moda, el Museu Tèxtil ofereix tallers perquè la ciutadania aprengui a confeccionar els seus vestits modernistes.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana.

0: a la teva emissora local.
1: Propostes en xarxa.
2: La maternitat i la igualtat de gènere són algunes de les temàtiques que s'abordaran en un festival que té esperit de pensament crític i de transformació social, però on el gran protagonista és el circ. La Fira del Circ de Catalunya té nom propi, Trapezi. S'instal·la a Reus i aquest mes de maig arriba a la 30a edició. Entre els dies 13 i 17 omplirà els carrers, les places i els teatres de la capital del Baix Camp amb 82 funcions i 10 exhibicions de la mà de 60 companyies, tant catalanes com estatals i internacionals. Hi trobareu una bona varietat de propostes que van des dels espectacles de sala o de carrer fins al circ amb carpa o als formats de cabaret. Tot plegat la converteix en la principal fira de circ de tot l'estat, però també en una de les cites de referència al sud d'Europa, perquè no només és un exemple de la vitalitat del circ contemporani actual, sinó que posa en valor la seva capacitat d'innovació i, sobretot, la seva connexió amb la societat. I és que, al cap i a la fi, Trapezi és un espai de trobada. Del 13 al 17 de maig, 30è Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya. Més informació a trapezi.cat.
1: La xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.
5: Ya tomé.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, com estem? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Matí de divendres, 8 de maig d'aquest 2026. Com estem? A les portes d'un nou cap de setmana. Cap de setmana passat per aigua, perquè demà diuen els homes del temps que plourà. Potser diumenge farà més bon temps, però demà a la tarda, demà a la nit... bueno, es preveuen pluges, eh? Avui també podríem tenir alguna tempesta de tarda. La temperatura, com dèiem, 13 graus, la màxima d'avui entre els 20 i 21 graus. Com dèiem, demà dissabte, doncs, dia de pluges, dia passat per aigua, diumenge farà més bonança. I la setmana vinent, doncs, no gaire bé. Fins dimarts sí que farà bonança, però atenció, dimecres i dijous, que podríem tenir, doncs, noves pluges. Al maig, cada dia un raig, i sembla que es complirà la dita. Almenys l'abril pluges mil. No va ser veritat, no es va complir, però al maig sí, perquè cada dia està fent algun ruixat. Més intens, menys intens, més fort o menys, però està fent el seu, eh? Divendres 8 de maig, avui és Sant Maria Mediadora Universal. També és la Mare de Déu de l'Antiga, Sant Víctor. Felicitats al nostre company Víctor, que a part de ser el seu sant, és el seu aniversari, eh? Felicitats, Sant Estanislau, Sant Màrtir, Sant Dionís, Sant Pere, Sant Bonifaci, Quart i Sant Benet II, que van ser papes. Mercat a la Bisbal d'Empordà, Celrà, Les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porquera, Sal, Sant Esteve d'en Bas i Sils. Refrany del dia: si no t'agrada, no t'hi casis. Si no t'agrada, no t'hi casis. I la cita del dia: el pintor és l'artista que pren més decisions per segon mentre es treballa. Ho va dir Antoni Saura. El sol ha sortit ben aviat, 6:38 del matí, s'amagarà a les 9 menys 4 minuts, a les 8:56. Déu-n'hi-do, eh? Aprofitem-nos, eh? Fins al dia 24 de juny, fins al 24 del mes que ve, els dies llargs, llargs. Avui, 8 de maig, es serveix el Dia Mundial de la Creu Vermella i de la Mitja Lluna Vermella. Una encaixada a tota la gent que està a la Creu Roja i a la Mitja Lluna Roja, que el que fan és, naturalment, dedicar-se a millorar la vida dels altres. Si hi hagués més gent que fes això, aquest món estaria més bé. Jornada de record i reconciliació en honor dels que van perdre la vida a la Segona Guerra Mundial. Dia Mundial del Càncer d'Ovari i Dia Internacional de la Talassèmia. També és el Dia Mundial del Burro. Cony, si és el Dia Mundial del Burro, vol dir que avui molta gent té un dia especial, eh? Ah, no, del burro animal de quatre potes, només. Va. Pensava que era una altra cosa més, que englobava més. Ja m'enteneu, eh? Sant Oral d'avui: Sant Víctor, Sant Pedro, Santa Iduberga, Sant Ibon, la Nostra Senyora de Luján i la Nostra Senyora de Pompeia. Déu-n'hi-do, sants, eh? És que hi ha molta gent bona. Potser abans, no? Ara no se'n fan tant de sants. Abans la gent era més bona, no? Ara no, la gent és més dolenta. I una frase també de Walter Gitch, que va dir que la vida és una bengala vermella de somnis. Aquesta setmana, la Setmana d'Acció contra els Mosquits. També és la Setmana d'Àfrica. Avui, lluna menguant, el 68,81% il·luminada. La pròxima lluna plena serà el 31 de maig. Falten 23 dies. Tal dia com avui de l'any 2025, un 8 de maig, la xemeneia de la Capilla Sixtina del Vaticà emetia fum blanc per anunciar que s'havia triat el nou papa per l'Església Catòlica. El cardenal Robert Prevost, d'origen nord-americà i nacionalitat peruana, és elegit com a nou papa, adoptant el nom de Lleó XIV. L'any 1980, l'OMS declara oficialment erradicat el virus de la viruela en tot el planeta. L'any 1979 es publica el primer àlbum de la banda Afterpunk, The Cure, amb el The Imagine Boys, a Londres, un dels pioners de la nova del New Wave britànic. Més coses importants i més coses que destaquem en aquest matí. L'any 1978, Reinhold Messner i Peter Hebeler són els primers homes en fer cim al Mont Everest, al Nepal, sense l'ajuda d'oxigen. L'any 1978, eh? També el mateix dia, a Costa Rica, Rodrigo Carazo assumia el càrrec de president. I l'any 1970 es posava a la venda l'àlbum Let It Be, de la banda de rock de Beatles. Últim àlbum d'estudi de la banda Beatles. Avui fa aniversari, o fa anys, Olivia Cupido, model nord-americana i Miss Universe 2012, fa 34 anys. Matt Willis, cantant, compositor i actor britànic de la banda Busted, 43. Enrique Iglesias, cantant i compositor i productor espanyol, 51 anys, l'Enrique, eh? On passa el temps, eh? El nen, 51 anys, l'Enrique. Marta Sánchez, cantant espanyola, 60 anys. Melissa Gilbert, actriu nord-americana, 62. Alex Van Halen, músic nord-americà, baterista de la banda Van Halen, 73. Una pila de gent d'aquests del rock dur, que déu-n'hi-do, fan una pila d'anys, eh? Fem una ullada a Empordà per Info per saber que es cou al nostre voltant. Vilanant escalfa motors per a la celebració del centenari de l'escola. Segon any de vida de present del Festival de Dansa Contemporània de Castelló d'Empúries. I l'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil fa parada a l'Alt Empordà. La cooperativa Ricardell de Pont de Molins, dissenyada per Pelai Martínez, ja és bé cultural d'interès local. Bon dia, benvinguts a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Moltes ganes de viure intensament aquest dia. Doncs nosaltres, aquí al vostre costat. I començarem amb Et Prometo, la cançó d'Ivan Ezo. Anem camí de l'informatiu i de la tertúlia. Benvinguts, us parla aquest matí, com sempre, i encantat de fer-ho, Toni Guerrero.
2: Prometo que tot el que fa...
1: Ivan Ezo, per nosaltres. Et Prometo.
2: Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ell.

0: Jornades europees de neteja del medi ambient. Let's Clean Up Europe. Neteja del Manol i entorn. Dissabte 9 de maig. A 9:15 el punt de trobada serà Palol Sabaldoria. Porteu calçat, roba de treball i guants. Recomanem també portar gorra, barret i crema solar. Ajudeu-nos a desembrotar el riu Manol.
1: El meu aniversari serà irrepetible.
2: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
3: Aquestes vacances seran irrepetibles.
4: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
3: Això sí que serà irrepetible.
0: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig, a les 5 de la tarda, a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert, a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis. Són uns batecs de plàstic, aquests batecs de...

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
2: Salutacions, estem a les portes d'un nou cap de setmana i avui és divendres 8 de maig.
3: I aquest és el nostre informatiu local i comarcal. Comencem amb els titulars.
2: Una quinzena de professionals de l'Hospital de Figueres obté el títol oficial d'especialista en medicina d'urgències i emergències.
3: Figueres celebrarà el 24 de maig la 32a festa del Juguet amb 45 expositors i un homenatge a Josep Maria, Joan i Rosa.
2: El Festival Estrenes tanca l'edició més multitudinària de la seva història amb prop de 35.000 espectadors.
3: Gelat i Dino obre dos nous establiments i renova un tercer abans de la temporada d'estiu.
2: L'oficina de Atenció Ciutadana Mòbil arriba a l'Alt Empordà per apropar els serveis de la Generalitat als municipis.
3: TRE presentarà el disc Nostre Gra el 16 de maig a la Cate de Figueres dins el cicle 66 butaques.
2: Estudiants de la UAB presenten a Ràdio Vilafant un projecte fictici sobre drons mèdics per a rescats de muntanya.
3: I el temps és a la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Una quinzena de professionals mèdics del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres ha obtingut oficialment el títol d'especialista en Medicina d'Urgències i Emergències. Aquest reconeixement arriba després de la creació d'aquesta especialitat a l'Estat espanyol, ara fa 2 anys, i certifica l'experiència, la preparació i la trajectòria dels professionals que treballen en l'atenció de pacients crítics i en situacions d'alta complexitat. La cap del servei, Olga Mesquida, assegura que aquest reconeixement reforça la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients i destaca també els anys de dedicació i formació contínua de l'equip. Fins al 2024, la medicina d'urgències no existia com a especialitat oficial a Espanya. Una reivindicació històrica del sector sanitari que ara comença a regularitzar-se.
2: Figueres acollirà el diumenge 24 de maig una nova edició de la Festa del Joguet a la plaça Catalunya. La cita organitzada per l'Ajuntament i el Museu del Joguet de Catalunya arribarà a la 32a edició amb la participació de 45 expositors provenents de Catalunya, de diferents punts de l'Estat i també de països com França, Holanda i Alemanya. Durant tota la jornada es podran comprar, vendre i intercanviar joguines de col·lecció com trens, cotxes, nines, còmics o cromos. Aquesta edició també servirà per homenatjar Josep Maria, Joan i Rosa, fundador i ànima del museu, mort l'any passat. Es recuperarà el cartell original de la primera edició i es repartiran 200 baldufes personalitzades amb el seu nom. A més, hi haurà activitats familiars i tallers infantils per descobrir el patrimoni i aprendre tècniques tradicionals d'estampació.
3: L'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat ha començat aquesta setmana el seu recorregut per diversos municipis de l'Alt Empordà. El delegat del govern a Girona, Xavier Guitart, ha visitat el servei durant la seva parada a Llançà, acompanyat de l'alcaldessa Núria Escarpenter. Aquest nou model itinerant permet als veïns fer tràmits administratius, consultar ajuts o rebre orientació personalitzada sense haver-se de desplaçar fora del municipi. Aquesta setmana el servei ha passat per Darnius, Espolla, Portbou, Llançà, el Port de la Selva i Cadaqués, i està previst que hi torni a principis de juny. Les OAC mòbil formen part del Pla de la Generalitat per reforçar l'atenció de proximitat i arribar a més de 200 municipis d'arreu de Catalunya.
2: La marca empordanesa Gelat i Dino continua creixent i es prepara per a la temporada d'estiu amb l'obertura de 2 nous locals i la renovació d'un tercer entre Cambrils i Barcelona. Les noves obertures, situades a Cambrils i al barri del Born, s'han posat en marxa aquest abril i han generat 28 llocs de treball. A més, l'empresa també ha remodelat un dels seus establiments més històrics, al barri de Sants, obert des de l'any 1994. Amb aquestes incorporacions, Gelat i Dino compta amb 38 punts de venda repartit entre Espanya, França, el Marroc i Qatar. La firma, fundada a Empúria Brava el 1978, manté l'aposta pels gelats artesans elaborats amb ingredients naturals i continua treballant en l'expansió de la seva xarxa de locals i franquícies tant a Catalunya com a escala internacional.
3: El Festival Estrenes ha tancat aquest any la seva edició més exitosa, amb prop de 35.000 espectadors, 21 concerts amb les entrades exaurides i una ocupació mitjana del 90% als espectacles de pagament. Segons dades del festival, més de 19.000 persones han aprofitat la cita musical per dinar o sopar a Girona i prop de 5.000 hi han pernoctat. Entre els concerts més destacats hi ha els de Joan Dausà, Luz Casal, Sílvia Pérez Cruz o Lax en Busto. El festival també ha destinat 2.000 euros a un projecte d'humanització de la UCI de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta i ha impulsat la creació de la cançó de les trenes amb la participació de més de 500 alumnes de secundària a Girona.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El duet Terrae actuarà el pròxim 16 de maig a la Cate dins del cicle 66 butaques. El grup, format per Andreu Peral i Genís Bagés, presentarà en directe el seu primer disc de llarga durada, Nostre Gra. Una proposta musical que fusiona sons electrònics, loops i sintetitzadors amb la veu i la percussió tradicional per crear un viatge sonor i inspirat en les Terres de l'Ebre. El projecte que va destacar recentment a la Fira Mediterrània de Manresa aposta per combinar tradició i modernitat, tant en la música com en l'escenografia i el vestuari. El concert començarà a les 9 del vespre i les entrades ja estan disponibles amb preus d'entre 10 i 12 euros. Els menors de 16 anys podran entrar gratuïtament.
3: I avui divendres a Ràdio Vilafant, un grup de la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat un projecte impulsat en la millora de la resposta davant emergències en entorns de muntanya. La proposta fictícia i pensada en el marc dels seus estudis planteja l'ús de drons mèdics connectats a dispositius personals d'activació immediata. L'objectiu és reduir el temps d'intervenció, facilitar la localització de persones accidentades i fer arribar material mèdic en els primers moments d'una emergència. Durant l'entrevista, els estudiants explicaran com funcionarà aquest sistema, quines limitacions tenen actualment els rescats en zones de difícil accés i quin paper poden tenir la tecnologia, la intel·ligència artificial i la prevenció en el futur de les emergències de muntanya.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: I per tancar l'edició d'aquest butlletí de notícies, ens anem cap a la previsió del temps amb aquesta informació que ens acosta la xarxa de comunicació local i el nostre company Lluís Mi Pérez.
5: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: Bon dia, un temps de poca pluja al llarg de les properes hores, almenys aquest divendres a les comarques de Girona. Sí que aquest matí hem tornat a despertar i els tenim a hores d'ara, de fet, alguns núvols més baixos, amb boires una altra vegada a les valls del Ripollès, a la Vall Cerdana, també en alguns racons de la Selva, de l'Empordà o de la Garrotxa, núvols que es desfaran, i aquesta tarda es tornaran a formar en més nuvolades que cap a l'interior. Deixaran algun xàfec, però aïllat, bàsicament al costat de les Guilleries, del Roca Corba, també les muntanyes del Puig de Calm, les serres del Ripollès. De moment, avui, no gaire pluja, no gaire tempesta. Hi ha moltes més clarianes arran de mar. Demà sí que el temps canviarà durant la tarda i, per tant, la tarda i el vespre. Del dissabte, pluja que s'escamparà per tot arreu amb algunes tempestes. Diumenge, en canvi, més sol i una altra vegada el vent de Garbí que tornarà a imposar-se. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
5: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Hem mobilitat una avaria a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A més, una altra avaria, en aquest cas a la C31 a Sitges, obliga també a donar pas alternatiu. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona, a la P7 a Barberà del Vallès, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i, finalment, a la B30 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments encara els trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable entre Ulldecona i l'Aldea. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat la Unió Europea amb aplicar aranzels molt més alts si abans del 4 de juliol no elimina les tarifes als productes nord-americans. Paral·lelament, un tribunal comercial dels Estats Units ha declarat il·legal dels aranzels universals del 10% aprovats per Trump al febrer en considerar que l'executiu no podia aplicar-los utilitzant la llei del comerç del 1974. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament, volíem dir, previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no tracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà, per tant, cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I mentre continua el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de País en 14 centres de Catalunya i després del rebuig també de la comunitat educativa, des de Mossos d'Esquadra denuncien que no han rebut encara més informació al respecte, però han reiterat que la seva funció no substituirà la dels professionals com ara integradors, mestres, educadors o psicòlegs. Ho ha dit avui a la xarxa l'Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra.
2: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Tot plegat se suma a un nou conflicte i és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento la ràdio que ens uneix.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
2: El meu aniversari serà irrepetible.
3: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
4: Aquestes vacances seran irrepetibles.
1: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
4: Això sí que serà irrepetible.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Jornades europees de neteja del medi ambient. Let's Clean Up Europe. Neteja del Manol i entorn. Dissabte 9 de maig. A 9:45 el punt de trobada serà Palau Sabaldoria. Porteu calçat, roba de treball i guants. Recomanem també portar gorra, barret i crema solar. Ajudeu-nos a desembrotar el riu Manol.
7: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
8: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
7: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
8: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
7: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
9: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
6: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. Divendres 8 de maig, presentació del llibre Tres Lugares de Invierno amb Juan Miguel Guirao. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
10: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix doncs, l'actualitat amb els nostres tertulians, que ja els tenim aquí preparats. Quico Marín, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Maria Creuet, bon dia.
2: Bon dia.
0: Els auriculars aquí posant en marxa,
1: sí?
0: Eh?
1: Sembla que fallen, eh?
0: Sí? Jo te'ls he connectat aquí, prova de connectar.
1: Faré una crida, a veure si us renoven una mica el material aquí a la ràdio. O us posen material millor, no?
0: Jo, com que tinc un fons auricular...
1: Això dels auriculars sempre patim.
0: No tothom se'ls posa, eh? També t'haig de dir, bueno, que sou molt pocs els que us poseu els auriculars aquí, si, tot home, i que haurien de fer ràdio implica auriculars.
1: Primer perquè nosaltres els divendres deixem que participi en Toni també, no? I llavors, si en Toni parla des de la peixera...
0: Tots els dies, diem, no? Participa en Toni. Quan llavors, ell participa sempre quan
1: si
0: veu
1: no
0: l'oportunitat. Eh?
1: Si no portes els auriculars, com els sents?
0: A vegades el senten a través de...
3: A grito pelao.
0: Sí.
1: Ja.
0: A través
2: no,
0: de...
2: Jo, és que no...
0: jo no sé fer ràdio sense auriculars.
2: Exacte.
0: Tampoc.
2: Jo també. Com que he estat bastants anys fent ràdio, el primer que faig és posar-me els auriculars.
1: Però sempre falla, no sé què passa, que a vegades toques una mica i se'n va.
0: No sé si és la...
2: Jo el timpí.
0: No sé
1: però
0: si
1: fan així, a vegades te toca el cable.
0: No sé si és l'amplificador o...
2: Perquè és el cable que no està bé, deu fer mal contacte.
1: Per això, perquè el material nou...
0: Els cables són delicats.
2: Quan es duplen...
3: Penseu que és lo que més pateix, per això els endollem aquí dalt, sí. Perquè abans teníem un sistema que era sota la taula, i llavors què passa? El cable de l'auricular s'enganxava a la cadira i quan tires la cadira enrere, pum,
1: trencat.
3: Patat el cable. I per això tenim aquests amplificadors aquí dalt, però passa que els auriculars, la gent ve, se'ls posa, els treu, se'ls porta a l'altre estudi, és, jo crec que és l'element de la ràdio que més pateix, els auriculars cauen a terra...
0: És que tot el que porta cable...
3: Els apilen.
1: Ara que sento gent, som tots de la ràdio, no, aquí?
0: Què vols dir?
1: No, que no hi ha ningú infiltrat. No? Vale, no.
0: Ho dius per la vaga de mestres i el...
1: I
0: la policia.
1: Sí,
0: home,
1: sí,
0: no
1: sí.
0: Crec que hi hagi policia infiltrada aquí a
1: no sé,
0: la ràdio.
1: No sé,
0: potser l'Ivan és un mosso d'esquadra i no ho sabem.
1: Mira, jo, a la meva feina...
0: En Xavi Santianyes, diu en José de las Heras. Bon dia, José.
1: Bon dia.
0: Però ell no està infiltrat.
1: A la meva feina...
0: Ell ve aquí i ja sabem tota la veritat.
1: A la meva feina, l'any 98, vam parar Portbou durant un mes, unes huelgues locals que hi havia allà a l'estació, i en un moment que fèiem les manifestacions per l'andana principal i tal, perquè havíem parat tots els trens, no? La premsa ens va vindre a fer les fotografies amb les pancartes i tal i qual, i un periodista o diversos periodistes van vindre al comitè de huelga i ens van dir: aquell d'allà no és periodista, és un mosso infiltrat. I van tindre que anar a parlar amb ell, i no hi havia cap problema, podia estar perfectament, volia fer fotografia, suposo, pels Mossos, el que sigui.
0: Clar,
1: ja te'n recordo, 98,
0: ahir va haver-hi aquesta queixa, no? Crec que és el sindicat CGT, que es va colar o es van infiltrar uns policies
3: a una reunió. Que aquell és un empresari infiltrat.
1: També.
0: En José de las Heras, està assenyalant en José de las Heras.
1: José viu en un altre món ara, està pensant en el que passarà.
0: En què passarà?
1: Aquest cap de setmana.
0: El Barça i el Madrid.
2: No, comencem a parlar
1: No, jo no volia dir-ho, però... No, la veritat
0: no
1: és que no.
0: No ho sé, és que clar, de la manera que ho ha dit, jo he imaginat que era futbol,
4: No. De moment no estic pensant. Tinc molts lius. I no estic encara per la labor de pensar en el futbol.
0: Ja hi arribaràs, no? Quan arribi el moment.
4: Però bueno, els temes que estem al tema de vagues, de
1: mestres.
4: De mestres i tot això, és que em fa molta... És que... Em revela molt.
1: 15 dies, eh?
4: Em revela molt. I em revela molt perquè, mira, la darrera vaga, que va ser fa un mes, una cosa així, era la primera vaga, bueno, de les poques vegades que jo torno en avió, tornava d'Alemanya i vaig tornar un divendres al dematí. Si us en recordeu, aquella vaga va ser dimecres, dijous i divendres.
1: Sí, Si no vas explicar-ho.
4: Sí, i inusitadament vaig veure un aeroport ple de famílies amb nens. Clar, devien ser de mestres.
1: No, les famílies amb els nens, suposo, no?
4: Ah, clar, un dia entre setmana.
1: Sí, hauríem demanat...
0: S'havien agafat festa.
4: Ja, casualment serien tots treballadors, licencia. No mestres, no? Que tal, està molt bé. Bueno, és a dir,
0: jo els mestres que conec, perquè ho he vist en fotografies, els he vist a les manifestacions.
4: Vaja, posats a fer.
0: home, de fet, és que si fan la vaga és per reivindicar, no?
1: Tu com a família, com a usuari de l'escola també pots anar a manifestar-te, sí. Si estàs a favor d'ells.
4: A favor de la causa.
1: A favor del que demani.
0: Sí, el que passa és que jo treballo i no...
4: Que tu treballes, vale. Per tant, els que tot, tu treballes, jo treballo, ell treballa...
0: O almenys vaig veure que treballa.
4: I els que estaven a l'aeroport eren mestres.
0: Almenys faig veure que treballo, no sé.
4: Eren mestres.
2: És molt complexa, sí. Tot això, perquè
0: que deu haver-hi de tot,
2: quan un col·lectiu normalment vocacional com és el de mestre acaba decidint el que decideix, és que les coses han arribat molt avall. Jo penso que és un problema per tothom que hi hagi una vaga, però és que quan hi ha una vaga, en general, jo no dic que no hi hagi vagues que puguin arribar a ser superflues, però quan hi ha una vaga hi ha un rerefons que de dir fins aquí hem arribat. I llavors aquí, més que analitzar la problemàtica que representa la vaga per famílies, etcètera, etcètera, és dir, per què el col·lectiu de mestres ha arribat a aquest punt que ha decidit la vaga? Què passa a les escoles? Què passa en els instituts? Què passa en el sistema educatiu? Etcètera, etcètera. I llavors, doncs, potser aniríem tots a fer costats a la vaga, no sé,
0: de fet veia ahir un acudit gràfic que era una persona, no, que anava al supermercat, que està a la qual s'ha pot marcat, li toca pagar amb la caixera i li diu l'he pagut amb vocació, i la caixera li diu no, això que és veritat que a vegades no ho sé, si és el cas o no es pot generalitzar, com ara en dirà en José, no? Que evidentment que hi ha molts mestres per experiència pròpia, o vosaltres sabeu les experiències que heu tingut, que n'hi ha de molt bons, molt vocacionals, que s'estimen la seva feina, i n'hi ha que no. I n'hi ha que se l'estimen, però la fan...
1: Jo crec que
0: no,
1: sí.
2: Bueno, perquè ara
0: és com a tots els col·lectius.
2: Ara hi ha aquesta postura que s'ha anat incrementant en la majoria, fins i tot, de professions vocacionals, de gent que el que busca és una seguretat. Uh-huh. Com deia aquella... Us vaig explicar aquella alumna que vaig conèixer a l'Autònoma de Madrid, que deia que la gent el que busca és una feina que li doni prou diners per poder fugir de la feina. Uh-huh. O sigui, que és molt trist, no? Que li busquis una feina que no t'agradi només per complir l'expedient, i a més després quan es compleix només l'expedient...
0: Però escolta, una feina que t'agradi al 100% jo crec que no existeix, eh?
2: Sí, hi ha feines que t'agraden al 100%, el que passa que...
0: Hi ha parts d'aquella...
2: No, una altra cosa, que quan te poses a fer aquella feina t'agrada al 100%, veus que no tot el que hi ha t'agrada, que vale. És diferent.
0: Aquí vaig, aquí anava, això em referia jo.
1: Perquè no depèn de tu, no depèn de...
2: Clar,
1: tu.
2: Hi ha coses que no, tot i ser una professió que a tu t'agrada i que te l'estimes, hi ha coses dins de la professió que has de fer o no has... Mira, per la meva pròpia...
0: M'ha passat.
2: Bueno, i a mi, quan feia ceràmica...
0: I suposo que en José, que suposo que en Quico, no, també els hi ha passat.
2: Quan feia ceràmica vaig acabar fent vaixelles i jocs de te per poder viure, perquè de la part artística no en tenia prou, ni molt menys, no? I bueno, i això t'obliga a un altre ritme de vida que no és el que a tu t'agradava, però bueno, que al final doncs l'acabes acceptant i també té la seva gràcia. Quan vaig haver de deixar per la crisi de l'energia dels 80, a finals dels 80, no, dels 80, 79-80, i em vaig haver de buscar la vida per una altra banda, bueno, vaig estar a la ràdio, que m'ho vaig passar molt bé. Uh-huh. Allà sí que no recordo cap cosa, però quan vaig passar a l'Ajuntament de Castelló fent feines de funcionària i tocant totes les tecles que em va tocar, clar, hi havia moltes coses que no m'agradaven, però em vaig aprendre moltes. Depèn de l'actitud teva, també, clar, davant d'una situació.
1: És molt important, això. Uh-huh.
4: És que aquí vaig jo. És a dir, el tema no està... És a dir, hi ha les frases fetes, està molt bé, totes partes cuecen habas, no?
0: Sí.
4: És a dir, és evident que el que és vocacional, li agrada estar amb els nens, li agrada ensenyar, dedicar-li temps, pues té dos feines que ha de fer. La primera, que és preparar-se a les classes. Uh-huh. És a dir, clar, hi ha gent que no li agrada preparar-se a les classes, però no podràs fer bé la teva feina si no te prepares. És una mica tediós, jo ho entenc, eh? Però ho has de fer. I després has de corregir notes, has de posar exàmens, has d'avaluar, li has de dir a un noi pues, que no ha assolit els coneixements o les aptituds o les competències, el que vulguis dir, no? Llavors, i que a més hi ha una cosa que, és a dir, una cosa és la teva parcel·la de feina i després que estàs en un entorn on hi ha coses i coses a justificar. Tots li demanem resultats a qualsevol cosa per les quals paguem, i entre elles l'educació, i per tant els departaments d'educació han d'exigir, i clar, ningú ens agrada que ens exigeixin. No, sí. L'autoexigència meva és meravellosa. Mm-hmm. Clar, és a dir, però això és la vida.
2: Però hi ha una altra cosa que ha passat ara en aquests camps més professionals, que aquestes exigències de les administracions envers els diferents camps i els diferents llocs és tan àmplia o tan poderosa, per dir-ho d'alguna manera, que bloqueja bloqueja el temps. Trobes que un director d'escola rural ha de passar moltes hores davant de l'ordinador
0: rural fent informes,
2: i no rural, fent informes i fent no sé què. Passa que a la sanitat pública de cada visita fa falta un informe mèdic, que encara que després no se'l mirin, i que cada vegada que hi vagis et facin les mateixes preguntes, però els obliga a fer tota una sèrie de coses informàticament que fins a cert punt funcionen o no funcionen, o se'n fa cas o no se'n fa cas, que bloqueja una mica el bon servei en educació, en sanitat, són els dos que jo conec més ara més, però bueno, a l'administració igual, cada vegada demanen més paperassa i més paperassa.
0: Se suposa que per garantir la seguretat del sistema, no, perquè l'administració és garantista, no? Sí, i no per això hi ha tota la paperassa.
2: Però pregunta a qualsevol secretari interventor o administratiu d'un ajuntament petit com s'ho fa per en sortir-se'n de tota la paperassa informàtica que li demanen per qualsevol mínima cosa que hagi de fer. És que és... Bueno, jo no dic que no s'hagi de fer alguna cosa, però potser estem exagerant.
0: Sí, bueno, jo el tema dels directors d'escola, amb l'escola dels meus fills ho veig, no? Perquè, ostres, entres bastant al despatx de direcció i, ostres, veus que podrien fer moltes altres coses, però han de fer també la paperassa, no? I no els hi facilita la feina.
4: Bueno, és
0: que s'ha de fer, que hauria de ser en menor quantitat.
4: Jo no sé la menor o la quantitat, és a dir, no conec aquesta feina. Jo crec que segurament hi haurà coses que es podran d'alguna manera o automatitzar, però no ho sé, no m'he ficat i llavors no puc dir-ne, no? El que sí dic és, al final, és que per mi, en tot això, estem perdent de vista tres coses que són molt importants per mi en el món de l'educació. La primera, i per mi la més important de totes, és que no hi ha un pacte de país. Ja no només a Espanya, sinó en general. És a dir, i la major part de països més avançats i que ens donen i que ens passen per l'esquerra i per la dreta des del punt de vista educatiu són gent que té, o països que tenen lleis educatives estables.
2: No canvien cada dos anys.
4: Amb pressupostos estables i amb un entorn, no, de treball, en general pels mestres, estable. Això és un número. I per mi això, la primera part, i per mi és la gran mare dels ous, és la llei, el no pacte de país per un tema educatiu. Això és el primer. Ja no parlo dels continguts, ja no parlo dels continguts, sinó parlo de la manera de fer, etc. Vale. Això és la primera. La segona part és que en tot això, i vaig baixant, hem perdut de vista el més important, que és el nen i la nena. Però és que aquest punt de vista, jo noto que l'hem perdut de vista
2: en general.
4: En general, i no només les famílies, no només l'Estat, sinó també els mestres. Perquè la major part de reivindicacions és jo, és a dir, les meves condicions de treball, de no sé què, però mai veig que això digui, és que això redundaria en una millor educació dels meus fills, de no sé què. Saps? Veig això i és un jo, és a reivindicar les millores, ja no només salarials, que també, perquè la major part, i amb tot el respecte, la major part de vagues dels darrers anys s'han acabat a través d'una hora menys i uns euros més, no? I llavors
3: no ha donat resultat, això,
4: No, però
3: fet fer 500 euros o uns euros, sí,
4: però sí, no, però sí, però es van callar les es van acabar.
1: Bueno, però ara han muntat, ara jo crec que ho han muntat molt bé ara. Aquests 15 dies que venen 5 de nacionals, 4 de locals.
0: De fet, ahir va haver-hi la de 0 a 3.
1: Claro.
0: No, li estava ensenyant en José una story d'una mestra que a més la conec molt. Diu, no t'enfadis amb els mestres per no anar de colònies dos o tres dies. Enfada't amb el departament per
1: ja,
0: no posar personal per atendre millor els teus fills.
4: Sí, però
0: acaba els altres 175.
4: Però fixa't que és un jo.
1: Ja,
4: perquè
1: no
4: aquí
1: ser.
4: Es perd de vista el nen.
1: Correcte.
4: És a dir, i aquí per mi això és el que més m'emprèn.
2: No, aquí no es perd de
1: vista. No, aquí te dono la raó.
4: No, i la tercera part, perdona que ja acabo, són les famílies.
2: Ah, sí.
4: Es perden de vista les famílies, perquè amb aquest jo, amb aquest perdre de vista els nens i amb aquestes lleis educatives que no es van, les famílies són les perjudicades.
2: No, però hi ha una altra cosa, les famílies també són culpables de moltes coses. Per exemple, t'explico un exemple. Ordis, doncs, la mestra que jo coneixia, que era la directora a més de l'escola amb la que havia col·laborat, m'explicava un dia que abans de que hi hagués tanta normativa o tanta exigència, si un dia eren a classe i feia un dia bo i era la primavera, doncs decidien sortir

0: del pare, i aquell ne, un dels nens ensopega amb una pedra i es rasca el genoll, hi ha un Cristo impressionant,
1: no? Bueno, també tu, per cobrir, principi... els mestres per cobrir-se, no, perquè si tenen el permís
2: al principi de curs, a les xerrades amb les famílies firmes un paper d'autorització, de consentiment, de que t'hi saps donar.
0: Ara ja s'ha canviat una mica, però al principi havia de ser sortida per sortida.
2: Bueno, clar, però això és paperassa i un temps inútil. Mireu,
1: però tranquils, jo perquè ara han arribat les aplicacions,
2: perquè
1: i coses,
2: perquè hagin arribat en aquest temps de fer tantes huelgues, tantes vagues i tantes històries, és que la cosa ja està molt malament. I si estigués en Callaghan aquí ens ho diria.
1: Sí, estaria bé. Diria. Potser el dia que faci vaga, si li coincideix amb un divendres, pot venir.
2: En el 2025 van presentar el GenCat 1.100 places d'educació. O sigui, jo crec que la cosa ha anat malament, fins que ha arribat un moment i han dit prou. Però...
0: Bueno, i després també hi ha molta persona que mira d'agafar una plaça, perquè és ser funcionari vol dir feina segura, sou segur, i no té, sense la vocació suficient.
1: Bueno, el que deia en José, no? Que per fer la classe t'has de preparar. Clar, te l'has de preparar.
0: Has d'estimar-te. A veure, jo una vegada, bueno, em vaig apuntar al UOC, no, al UOC no hi era, a la Universitat a Distància, sí, l'Espanyola, uh-huh, que té seu a Girona.
1: La UNED?
0: La UNED, exacte. I bueno, un dia vaig baixar a classe, a una de les classes, i em vaig trobar que la professora el que feia era llegir el llibre. Mm-hmm. Ja m'explicaràs.
2: A mi...
1: Ja. D'aquest servei.
2: No,
1: sí,
2: fa falta baixar a classe. Sí. A mi el que em sap greu és que
1: Martí Sants, bon dia.
2: Bon dia, Martí. Normalitzem aquestes coses, perquè normalitzem moltes coses, quan passen un temps, ho normalitzem i ja està, no passa res. Us explicaré una cosa que tinc en ment ja des de fa molts anys. Des de 2020, el Departament d'Educació no emiteix cap diploma de l'ESO ni el batxillerat, perquè hi ha un conflicte amb la Caixa de la Moneda i Timbre. El paper que tenen que fer per fer el diploma, per fer el títol, d'acord? No, hi ha un conflicte entre ells i la Generalitat, i no, només passa a Catalunya, eh?
1: L'únic diploma que tinc és el de la universitat, els altres no tinc el document.
2: Te'l donen. A la meva filla li han donat. Ja
1: no te'l donen. Bueno. El compres, te'l venen.
2: Bueno, no, però és que tu pagues les taxes.
1: Sí, exacte.
2: Tu pagues les taxes. Sí. Quan una persona s'ha de presentar en una oposició, ha de presentar el títol.
1: Amb el paper.
2: De taxes. Si vas a l'estranger ja no te van les taxes. Tens que anar a buscar un certificat i després presentes el certificat. Però normalitzem que des de 2020 hi ha un conflicte entre el Departament de la Generalitat i el Ministeri de Moneda i Timbre, el que sigui, tot això, i no es fan aquests exemplars perquè la gent ho tingui. I ara passarà el mateix amb les vagues. Normalitzarem. I normalitzarem també que l'any que ve, com ho diu en José...
1: El tema de les colònies.
2: Claro, i les excursions. I saps qui tindrà que fer l'esforç? Les AFAs. Les AFAs tindran que fer l'esforç de dir, bueno, ara portarem, ara portar, claro, perquè les famílies pressionaran.
0: Ahir em deien que l'AFA,
2: claro, jo m'ho he tret del mig.
0: Estan desapareixent,
2: problema, claro,
0: les AFAs, eh?
2: Bueno, això també...
1: He estat en junta d'una AFA amb càrrec a la Junta, i feins el mes de gener de passat he estat de vocal, sempre ajudant, i costa molt. Una de les repeticions més que més surt, un dels temes que més surt a les reunions és com podem implicar més gent,
0: perquè jo sé,
1: sempre som els mateixos.
0: Jo sé, bueno, això a tot arreu i a qualsevol
1: tema. I a totes les entitats, sí.
0: Siguin pobles grans o petits, sempre són les mateixes persones les que es belluguen. Uh-huh. Però vull dir que em consta de diversos municipis petits que m'han explicat que l'any que ve ja no hi haurà AFA.
1: Ostres.
2: Ja no n'hi haurà, no? No hi ha persones que s'han presentat i ja està.
1: Clar,
2: no?
1: clar.
2: Quedaran una mica en defensa. Aquests sí que no aniran de colònies.
3: Però... no, però jo... Perdoneu, que jo sóc una mica disruptiu. I per què ha d'existir?
0: Bueno, és una manera de gestionar un entorn.
1: Bueno, és una ajuda, o sigui, si tu ho conceps, depèn de com ho concebis,
2: és la representació
1: si tu,
2: de les
1: si tu
2: famílies
1: conceps l'educació com
2: dintre
1: una
2: dintre del Consell Municipal,
1: com una part
2: dintre del Consell Escolar.
1: Com una part del col·lectiu, ens hem d'implicar tots, els mestres,
3: això ens sembla a mi en genera obligació i ja em genera rebuig.
1: Jo em sento obligat.
3: O no ho faig perquè jo vulgui.
1: Sí, però jo crec que jo, com que considero que l'educació és responsabilitat dels meus fills, és responsabilitat meva, jo considero que haig d'implicar-me amb l'escola de la manera
3: vols implicar-te.
1: bueno, vull implicar-me, però jo m'ho prenc com una obligació. Per això he de dir que, està, que porto des,

0: La fa des de fins al gener com a vocal o he estat amb càrrec. Ho he deixat perquè, bueno, per circumstàncies, no? Però saben que si em necessiten ja saben que me poden escriure i els ajudo.
1: Vull dir que està bé que hi hagi un AFA per ajudar a les famílies, per ajudar al centre, per ajudar a la família, als nens que van a l'escola.
0: Bueno, i per dir que no només és l'educació, només és cosa del docent, és cosa de les famílies.
1: Hi ha decisions que també les prenen conjuntament.
2: Ja, però jo això...
0: Que no estàs obligat a participar.
2: No, perdona, és a dir, m'estàs dient que si no participo a l'AFA sóc un irresponsable i no soc responsable de l'educació dels meus fills. No, pregunto.
0: No, estic dient això.
2: Ah, vale. Vale. No.
0: Però jo crec...
2: Per contraposició. No.
0: Però jo crec que no, sempre estem... Que estem en general,
1: no, anem a uns màxims i als mínims.
0: Una societat que ho deleguem tot als docents. I no és així, no, que ens hem de responsabilitat entre tots. No només...
3: Jo diria més encara, jo crec que l'educació és de la família i a l'escola és l'ensenyament, són dues coses un
0: Exacte.
3: Pèl diferents.
2: Sí, però hi ha dues coses. Mira, és a dir, jo crec,
0: són vasos comunicants.
2: Jo crec que
0: també
2: la responsabilitat de l'educació i de l'ensenyament és del pare, única i exclusiva.
0: Pare i mare.
2: No, dels pares. Sí. Única i exclusiva. El que passa és que perquè els nens subsisteixin, no, tenim que fer una cosa, hem de fer una cosa que és treballar. Uh-huh. Vale? Llavors deleguem part literalment, sí, deleguem, sí, part d'aquest temps en uns senyors que han d'ensenyar coneixements i educar
3: també,
2: en la vida social.
3: Sí, exacte.
2: En la vida social.
3: És
2: a dir, en la vida durant... És a dir, si aquests nens, mentre estan menjant, agafen i jo em revela, veig gent de 40 o 50 anys que agafen la forquilla com si fos un troglodita... Vale, vale que a la família no ho han fet, perquè el meu pare això era, vamos, si no agafaves bé la forquilla, lo que harás luego es cuando vayas a casa de tu novia, no, deia.
0: Jo sé
2: per... I en el meu col·le, els escolapis, no, que eren durs, però també
4: qué bueno son.
2: Molt, sí. Los padres escolapios que nos llevo, que cabrones son, que nos cobran l'excursió, no?
0: Em sembla que tots els centres ens cobren l'excursió, eh?
2: Llavors, no, però també ens ensenyaven a agafar la forquilla i el ganivet.
3: Sí.
2: Llavors, clar, jo crec que hi ha hagut una dimissió tremenda.
0: Sí, de les famílies.
2: No, per part de les famílies. I per part dels mestres, d'aquestes coses.
0: De les coses més
2: perquè
0: quotidianes.
2: Perquè nosaltres, el més preuat que tenim, que són els nostres fills i el seu futur i la seva vida, ho posem a mans, teòricament, d'uns senyors, perquè els ensenyin coneixements, sí, els ensenyin el valor de l'esforç en aquell entorn, i tercer, que els eduquin en aquell entorn.
3: Quan...
2: Llavors, i a mi m'ha passat, no? És a dir, com a pare, no, clar, no, només puc parlar de la meva experiència, uh-huh, que les coneixements, los justos, lo que és el valor de l'esforç, lo justito, i lo tercer, l'educació, ja t'asseguro que no.
3: Jo recordo quan el meu fill anava a escola, una unitària, a Ordis, que formava part del dia, quan s'acabava la classe, recollir i agafar l'escombra per torns, netejar i deixar-la ben endreçada. Ara digues això, que facin això als nanos d'una escola.
0: A l'escola del meu fill, sí.
1: Va passar aquí a Vilafant.
3: Bueno,
1: a l'institut,
3: doncs,
1: es va fer recollir els papers que tiraven a l'hora del pati, en el pati, a la mainada, i va haver-hi pares que van vindre a queixar-se perquè feien això als seus fills.
5: Em van denunciar per això.
0: Aviam, acosta't al micròfon. Et van denunciar per això?
5: Em van denunciar perquè
1: això és educació,
5: feia netejar una mica la classe quan acabava el dia. Van denunciar.
3: Sí, perquè els seus nens no... No som dones de neteja.
5: El tema de les apes és molt fàcil de defensar. Està bé que existeixin. Jo sóc molt crític amb moltes gestions de les apes. Perquè allà no hi ha un... Allà es va el criteri del que mana més en l'APA, eh?
3: I... Ara ja no es diu APA, després es va dir APA, sí. I
5: APA. Has
0: quedat...
1: Jo
5: quan estava parlant vaig tenir unes batalles amb l'APA tremendes, per una raó. Jo feia, amb els llibres, saps que donen descomptes i això, nosaltres agafàvem tots els descomptes dels llibres i aquelles quantitats les empleàvem per ajudar nanos que no podien pagar el menjador, que no podien pagar llibres, els hi pagàvem i això. Les apes, l'ampa anaven bojos per gestionar això. Bojos, eh? I jo ja m'imaginava per on tirien els trets. No vaig,
1: bueno, però era un
5: no,
1: cas... Era
5: no
1: un
5: vaig
1: cas,
5: cedir mai, escolta,
1: era
5: no.
1: Era un cas...
5: Jo tinc molt clar amb educació, jo soc molt vocacional, jo tinc molt clar amb educació què s'ha de fer. I ho faci, i ho faci. El que no pot fer l'escola és fer sessió de responsabilitats seves a l'AMPA, perquè així estan més còmodes.
3: No, això també.
5: I en aquí,
3: no.
5: En aquí el que s'ha de plantejar algun dia sense por és què està passant amb l'ensenyament en aquest país. Mm-hmm. Què cony està passant amb l'ensenyament en aquest país? Perquè ja no ens plantegem de veritat
2: un pacte de país.
0: Una mica el que deia el José al principi.
1: Ha canviat set vegades, no, ja? La llei d'educació ha canviat set vegades.
3: Bueno, quan jo estudiava ja canviava
5: Cada dos anys. Has sentit parlar alguna vegada algun polític? Heu sentit parlar algun polític que potser la carrera de magisteri hauria de ser de més continguts, hauria de ser més, més dura? Heu sentit
0: parlar? De moment,
1: parla de l'Avalos només.
0: Ara per entrar a la carrera de magisteri et fan fer unes proves d'aptitud, que això també és una cosa bastant nova.
5: Això està bé, però...
0: A part de la selectivitat tens aquestes proves.
2: I només suspenen el 60% de les persones que s'hi presenten.
5: Només
1: el 60%.
5: Em van explicar en Joan Manuel del Pozo, quan era diputat, que va estar a Suècia, em sembla, i va parlar amb una sèrie de joves allà, universitaris i això. Eren 10 o 12 joves i tots tenien carreres, i cap era mestre. I escolteu, i cap és mestre aquí? Van dir, ui, és que aquí ser mestre és molt difícil. És molt difícil agafar aquestes carreres, però ja no són tan complicades com la manera. Ens exigeixen moltíssim. És que has d'exigir, però quina és la finalitat d'aquesta formació? Que tenen persones a les seves mans
3: que després seran que adultes persones, i que seran
5: les que seran adultes, i en una època de la seva vida que es formen la
0: se li dona poca importància a l'educació, però és molt important, per això que acabes de dir ara tu, Maria, no? Que són els ciutadans del futur. I per això no, sembla que ningú s'ho creu, això.
5: He vist borrades, allò, sense voler, quasi, borrades a les aules, que no és que ho fessin amb mala intenció, potser ho feien amb mala intenció, però que a mi m'irritaven moltíssim. A mi no em marxarà mai del cap que un dia passant per una classe entra una professora a casa, diu, bueno, niños, ahora vamos a estudiar la lengua del imperio. Escolta, malament, comencem molt malament.
2: Bueno, fue lengua del imperio.
5: No, però amb el toc ho deia.
0: En algun imperio...
5: Escolta, no, comencem molt malament, no pots desmotivar en el nano davant d'una cosa que tu vas a ensenyar, no? Jo em vaig cabrejar com una mona, no vaig dir res, però bueno, no m'he tret del cap. No m'he tret del cap, perquè tu quan fas una assignatura, la que sigui, has de respectar molt aquesta assignatura, has de donar-li la importància que creus que té.
2: Mira, en tant en quant jo veig, i això ja et sembla que ho he explicat alguna vegada, vaig veure en el seu dia, i em vaig emprenyar molt i vaig ser molt beligerant. Vaig veure samarretes, en aquell moment que es manifestaven els mestres amb samarretes de color groc i no sé què, i anaven vestits amb aquestes samarretes dintre de l'escola mentre estaven donant classes als meus fills. Jo em vaig emprenyar moltíssim. I li vaig demanar a la directora de l'escola que o immediatament es treien les samarretes i feien qualsevol manifestació política, o jo anava allà i defensava tota la... i li deia als meus fills i a tota la resta de l'escola tot el contrari de lo que elles defensaven. I em deien, per què? Diu-me, perquè hem d'educar amb la diversitat i hem de saber les dues opcions. Si tu polititzes,
1: sí.
2: Han de tenir versions.
6: Sí, sí. Ara deixeu-me, que ja sabeu que jo tinc una forma d'expressar-me. Hemos pasado de la monja y el facha dando clase, perquè a mi em feien resar i jo vaig ser dels pocs últims que no cantava el cara al sol a los perroflautas. I sé que sóc molt dur amb aquesta frase, no? Però clar, això del procés també ha fet que a classe o eres independentista o no, i això els profes ho feien a classe,
2: O sigui, no només el tema d'independentisme, sinó
6: amb un professorat independentista a tope.
2: No, i portar les seves reivindicacions, és a dir, explicar als nens que a mi, és a dir, els nens han de ser educats en la diversitat, estic d'acord, és a dir, i han de saber que hi ha una esquerra que defensa drets socials i tal, però que també hi ha una dreta. És a dir, perquè ells puguin... És a dir, què passa quan tu poses moltes coses a cap a un costat? Per on et surten?
3: Per l'altre.
2: Sí. I més, en quina època? Pues dels 16 als 22.
1: Bueno, sí, hi ha una estadística que ja ho diu, això.
2: No, perdona. I on estan avui en dia la major part de votants de Vox? Quan l'Abascal, que ara no surt el nom, quan l'Abascal demana que hi hagi gent que es posi darrere seu per com si estigués donant suport al seu... tal... Sabeu a qui li demana?
3: Als joves.
2: Si va als mítings, van al lloc...
3: Això ho fan tots els partits, perdona.
0: Sí, però vol dir que especialment Vox té una connexió amb els joves.
1: No, però hi ha una enquesta que diu...
2: Tots demanen gent que...
3: Joves que es posin al darrere una foto, en algun míting o en alguna cosa.
2: Però clar, a qui s'adrecen els de Vox? En aquells que saben que ho tenen fàcil, que són carne de canyón.
5: O més vulnerables. Home, o que més fàcils de convèncer.
2: És a dir, clar, a la, pues van allà i inclús va gent que ni siquiera ni tan sols pot votar.
0: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara.
7: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
8: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
9: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
10: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
9: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
10: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
11: Dissabte 9 de maig arriba la quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada. Al matí, demostració de gossos d'atura, tallers d'esquilar ovelles, treball de la llana i serrons, tallers infantils, cercavila i arrossada popular.
12: A la tarda, taula rodona sobre la convivència de la ramaderia amb els grans depredadors. El llop, presentació de l'Associació per a la Ramaderia Extensiva de l'Alt Empordà a càrrec de Víctor Rojas i presentació del llibre Esquelles, de Jordi Nierga.
11: I per acabar el dia, xarangues al carrer amb Pujats de To i concert final amb Xivarri. Durant tot el dia, servei de bar, mostra de bestiar, fira d'artesania, atraccions infantils i passejades amb burro.
12: Dissabte 9 de maig, quarta fira de la transhumància Mollet de Peralada. No t'ho perdis.
13: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
14: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
15: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
16: A l'Alt Empordà tenim un nou espai per trobar-nos, crear i compartir. Nau Next, un espai versàtil pensat tant en l'àmbit professional com particular.
17: Una antiga nau envoltada d'oliveres convertida en un espai diàfan de 130 metres quadrats amb tot l'equipament per esdeveniments, tallers, classes dirigides, celebracions, reunions d'empresa, càterings, màrquets i exposicions.
16: Ens trobareu al carrer Muga 1 de Vilafant. Més informació al 666 670 988 o al mail info@naunext.com.
17: Nau Next, un nou espai social i cultural a l'Alt Empordà. Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!
18: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
0: Vinga. Vinga, abans, i tornem a posar aquí aquest tema super interessant que estàvem parlant d'educació i evidentment a la pausa doncs hem continuat. Jo i en José hem fet un petit punt esportiu. Però jo sé que a la Maria no li agrada gaire el tema futbol.
3: No, però... A mi l'esport m'agrada. A mi el que no m'agrada són les...
0: Tot el que l'envolta, no?
1: Els contrapunys.
0: I aquí, no, però, i aquí però, ja li dones peu a en José, que és el que m'estava explicant ara fa un moment.
2: Fixa-t'hi que el que... És a dir, que el que... Aquestes coses que passen a l'escola, no?
0: Bueno, sí, tot va
2: que passen
0: lligat.
2: A la societat es traslladen a tots els àmbits. Primer perquè tots són persones. Mm. I després, perquè de tot això, que és, jo trobo que hi ha una cosa que hem perdut de vista, que és la cultura de l'esforç i el bo i el meravellós i el que ens ensenya frustrar-nos.
3: Evidentment, perquè de cada frustració n'hi ha una lliçó molt important.
2: Per tant, és a dir, el que hem perdut, és a dir, amb totes aquestes històries i de més, el que veig és que hi ha en la societat en general una tolerància a la frustració molt baixa.
3: No.
2: Molt baixa. I això els hi passa en el vestidor del Real Madrid. Perquè ja...
0: I ara t'ho enllaces.
2: Hi ha hagut dos baralles entre quatre jugadors, dos i dos, no?
0: De diferents equips.
2: No, del mateix equip. Durant els entrenaments hi ha acabat un d'ells, no sé com ni de quina manera, és a dir, hi ha comunitats que ho diguin, però un d'ells ha acabat a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic, no?
5: Va arriscar de caure.
2: Com que jo no hi era, no puc dir, però...
1: Vas tu amb un cop al cap i no t'hi diuen això que estic...
2: Perdona, és a dir, jo no sé vosaltres, però jo sí que
0: estic... El jugador està en un vestidor
2: professional, sí. I sé el que és, no?
1: Va ser una hòstia professional.
2: I hi ha vegades que les coses arriben a les mans i normalment es queden aquí, però el que aquí hi ha darrere és que, clar, com que han guanyat el nadaplete, saps?
1: Ah, això és un nou títol.
2: És el nadaplete, clar. Hi ha el doblete, el triplete, i el que ha guanyat el Madrid aquest any, que és el nadaplete. Entonces, el nadaplete, llavors, clar, ha suposat una frustració molt important. Però aquí vaig una altra cosa, i són els lideratges. Bueno, sí, qui està a front d'aquest equip, no? És un senyor que jo el respecto molt, no? Va ser un gran jugador, com a persona no és santo de mi devoció, però és evident que ha perdut la batalla, no? D'unes persones que estan absolutament fora de si perquè tenen una tolerància a la frustració molt baixa.
3: Mira, et diré per què. O sigui, jo quan, no sé quina edat devia tenir, 15 o 16 anys, vivia a Torredembarra.
2: Això fa poc.
3: Sí, hi havia un equip de futbol creat pel grup de joves que de la colla meva, i hi va haver un partit de futbol entre aquests i un altre poble, i hi havia els pares, els seguidors i els no sé què, i abans de la mitja part hi va haver una esbatussada entre el públic, que jo vaig marxar i vaig dir, si el futbol és això, per mi s'acaba.
1: Ja no veig més
3: el
1: futbol.
3: I estic parlant dels anys 50-60.
1: Abans era sovint això, a tots els camps que hi havia castanya.
3: Pues nada.
5: No, vaig anar als 50 anys, vaig anar dissabte passat al camp del Figueres.
0: De bàsquet jugaves a bàsquet.
5: Sí, que el meu net jugava i no jugava. I em vaig asseure, hi havia un partit amb un equip del Figueres i uns de Manresa. Vaig marxar pel públic de Manresa.
1: A què Figueres era?
5: Sí, allò era horrorós. Un fanatisme i una poca educació i una poca cultura esportiva.
1: El col·le,
5: això...
1: El col·le d'aquest any havia de ser
5: no
1: de
5: pago. No pels nanos que feien el que podien, però la gent...
0: No tinguis prejudicis. És...
3: No,
1: aquest és l'educació.
0: Bueno, però
1: és
0: això és el que dèiem, que són vasos comunicants, perquè al cap i a la fi... és el que han après, potser, no? O no han après.
3: Amb els com es diuen?
0: Hooligans.
3: Quan es belluguen seguint el seu equip i van a altres llocs, poden fer disbarats enormes en mobiliari urbà i altres coses,
5: bueno,
3: no?
5: Els hooligans, aquí hi ha més coses, Aquí al Barça, em sembla que ho he dit, els han parat una mica.
0: Sí, els clubs també tenen l'obligació de...
5: Eren tremendos, els bojos nois, allò era una màfia. I els
3: dels
5: altres igual,
2: Brigades blanquiazules.
0: Sí.
5: Vaig uns altres també, sí.
2: Bueno, però fixa-t'hi que, és a dir, però anem a tornem, és a dir, hi ha som humans, no? I dintre dels humans hi ha els humans...
0: No ho sé si som humans.
2: Hi ha els violents, els menys violents, hi ha els reactius, hi ha els passius, no?
3: I els robots.
2: Els robots. Sí, llavors, dintre d'aquesta història, emparat en la massa, no? Hi ha tots aquells que donen rienda suelta, que m'agrada molt aquesta paraula, rienda suelta, que no sé en català com es diu.
5: Això en psicologia és el gregarisme.
2: Rienda suelta, pues, als seus impulsos violents. I això no només passa.
5: Arropats pel grup.
2: Exacte, emparats en la muchedumbre, no? Amb la gent. Llavors, això, i és un fenomen, pues, que ha passat a Anglaterra, ha passat a França, ha passat a Itàlia, ha passat a Espanya, ha passat...
3: als Estats Units...
2: Als Estats Units, des del punt de vista esportiu, no. Des del punt de vista esportiu, no.
3: No ho sé.
2: Aquells,
3: els... El rugby?
2: No, el rugby és europeu, perdona.
0: Perdoneu, sí, el futbol americà,
2: que és un altre esport.
3: No hi
2: ha aquest hooliganisme, no hi ha l'efecte hooligan. Hi ha altres històries, hi ha el Ku Klux Klan,
0: Sí.
2: Però no hi ha el hooliganisme perquè concebeixen l'esport des d'un altre punt de vista, com un espectacle, no? I un moment de passar-s'ho bé. Però clar, això passa. Llavors, pues això és humà, no? Què han de fer? El paper que ha fet el Barça en el seu moment va ser per mi molt important, que va dir, escolta, no, això dels bossos nois ens està destorotant la imatge del club, no ho volem emparar, i el van parar de cop. Segueixen havent bossos nois? Sí. Segueixen sent el grup? Estan controlats, vale? Llavors, però això és humà. És a dir, no, sí, és que em sembla malament, no?, que hi sigui, però és humà. Però jo trobo més, el que més trobo és el tema aquest de la tolerància a la, la cultura de l'esforç i la tolerància.
5: Però per què has arribat aquí al vestidor del Real Madrid? Deixeu-me dir el Real Madrid.
2: Però el nadaplete.
5: El Real Madrid té un problema.
3: El què?
2: El nadaplete.
0: El nadaplete. Apunta tu, que és nou concepte.
5: El Real Madrid té un problema, que és el seu president.
3: Bueno, ja...
5: Un problema greu, aquí,
3: ja no entrem en... Perquè,
5: clar, 79 jo soc el president del Madrid i vaig al vestuari i dic, diumenge juguem contra el Barça. Si el Barça empata o guanya, serà campió. Si el Barça és campió, vosaltres, quan acabeu el partit, us poseu en una fila i els aplaudiu i els feliciteu.
0: De fet, s'està discutint,
5: perquè
0: això.
5: Perquè si és campió, és gràcies a que vosaltres heu estat uns impresentables que heu fet una lliga de vergonya. Per tant, ara no em vingueu aquí, que teniu alegre no sé què, perquè jo us dic que s'ha de fer això. Jo que no ho faci... I s'ha acabat
6: demanes, el moment. Demanes un impossible,
0: heu parlat, Martí. En José ha comentat el tema dels impulsos violents i... O sigui, com a éssers humans, homo sapiens, que no ho sé si som homo sapiens o què som, és inherent a
2: absolutament.
0: A l'ésser
2: humà. Tenim un assassí en el...
5: Mira, els humans,
2: tots som assassins en potència.
5: Els humans, tu deies, els humans...
2: Hem de trobar el per què.
5: N'hi ha dues classes.
0: Mira, és la pregunta que m'he fet jo, per què?
2: Hem de trobar el per què.
5: Jo amb això no estic d'acord amb en Rousseau, que deia que l'home és bo per naturalesa, jo no m'ho crec. Però els humans n'hi ha, de molt bona gent, de gent normal, de gent sacrificada, de gent que mereixen un monument. Hi ha fills de puta entre els humans, tu. Ens agradi o no ens agradi.
2: Hi ha mala gent.
5: Si diguem les coses pel seu nom. Ja està bé, tu.
0: Que la mare no té la culpa.
6: Bueno, hi ha mala gent.
5: Hi ha mala gent, digueu-li com vulgueu.
3: Sí. No, doncs, normalment són reaccions emocionals que fan. O sigui, quan un rep un input desagradable, té dues opcions. Gestionar-lo o reaccionar. O sigui, jugar al pim-pom. Si tu jugues al pim-pom i l'altre també juga al pim-pom, pots acabar molt mal.
6: Jo sempre dic que som la pitjor espècie que viu en aquest planeta. Bueno. Per això dic que si hi ha, de veritat, hi ha extraterrestres i són intel·ligents,
2: no venen.
6: Mai ens haurien de permetre sortir d'aquí.
2: Que som una espècie, que ens hem deixat, domesticar per dos coses molt importants. Pel blat. Uh-huh. Ens hem deixat domesticar pel blat, perquè el blat viu de puta mare. Vale? I està super extès. I pels gossos.
3: No, però
2: els gossos ens tenen absolutament domesticats.
0: La culpa de tot la té el neolític.
2: Clar, quants gossos hi havia fa molts anys? Molt pocs. Quants hi ha avui? Qui és la raça dominant?
0: La culpa la té el neolític.
6: No, jo ahir vaig baixar caminant de casa de Figueres, perdona, i vaig trobar-me 4 o 5 persones passejant a les 6 del matí el gos amb pijama.
3: Anaven amb cotxet els gossos? Jo
2: reivindico...
6: Portaven pijama les persones,
2: Reivindico dos coses...
6: No deixen que se vesteixen.
2: Perdona, reivindico dos coses molt importants. Una és, poder sortir en pijama a passejar el gos?
6: Sí, clar que sí. No vaig trobar,
2: Això ho reivindico.
0: Jo surto de tirar la basura
2: en pijama. I segon, molt important, no? poder baixar a l'hotel a esmorzar al bufet
0: en pijama.
2: En pijama. Jo això ho reivindic.
1: Ah, pensava que deies amb algú
3: s'acostat. Jo com que quan surto de l'habitació a casa surto ja vestida sempre, vull dir, per mi baixar a esmorzar no ho he fet mai a la vida. Però hi ha una cosa que sí que és veritat, que l'ésser humà per una mala concepció de la vida i una mala comprensió és l'únic animal que es carrega el seu hàbitat. O sigui, en aquests moments estem a un nivell que ens estem acabant de carregar el medi ambient,
1: tot el món,
3: que és el que ens sustenta.
0: I se suposa que som éssers racionals, sí. i que som conscients d'això que estem fent.
5: Sí, però Maria, els que estan negant el canvi climàtic, per exemple, a cada elecció pugen de vots, i això algú els vota, algú surt de casa amb la papereta.
3: Per el que deia José, perquè acceptar això requereix un esforç, acceptar una responsabilitat que ningú vol acceptar,
0: i una frustració.
3: I jo ja estic bé, còmode, i a mi que no em belluguin.
0: I una frustració perquè haurem de fer unes renúncies.
3: Mira, l'altre dia vaig estar amb un dels meus nets, que ara farà 25 anys, i vam sortir a parlar del tema d'això, de la societat, de que la humanitat ha fet això i que de quina manera es podia treballar per intentar canviar alguna cosa. La seva resposta, que després al final del dinar, que a més era amb un company meu d'un col·lectiu que va dir que l'havíem convençut una mica, però la seva primera resposta és: per canviar la societat en què vivim necessitem una guerra. Un jove de 25 anys.
1: La tercera guerra mundial.
3: Pues és molt fort que un jove de 25 anys digui això.
1: Claro que sí.
3: I és el que veu el seu entorn.
0: Clar, perquè la història també ens ha demostrat que s'ha succeït així sempre.
6: Joves que diuen que perquè això vagi bé hi ha d'haver una dictadura.
2: Ja ho deia Platón en el seu moment. Però fixeu-vos, mira, us poso un exemple d'aquesta, de l'esforç i no sé què. Jo estic super d'acord amb la conciliació, amb totes aquestes coses. He sigut un pare responsable, per tant m'he pres la responsabilitat de viatjar menys o de coordinar-me bé els viatges per poder estar amb els meus fills. És a dir, no ho dic, però això té l'esforç que requereix. No, ja no un esforç. O sigui, anar a treballar ha de requerir un esforç i ho has de fer molt bé durant les 8 hores que treballes, 7 o 5, o les que treballis, no? Ho has de fer molt bé. És a dir, no ens paguen per anar-hi, per ser-hi presents només. L'altre dia hi ha una empresa que celebrava un aniversari, no? I just després de l'horari laboral, que plegaven a les 7, van decidir fer una festa on convidaven a clients, amics i de més. Pues una de les persones, que era un comercial, que tindrien allà un munt de gent, el qual va dir que això era un esforç irrenunciable i que això era excessiu, que no estava dintre del seu contracte de treball quedar-se més tard, de celebrar una festa i no sé què, i que no hi aniria. Ah, és a dir, ja, jo crec que ja estem arribant a uns punts de dir, escolta, és que no, és que clar, a mi aquestes hores no me les pagues, li va dir amb el seu jefe, i què? Diu, aquí està, és més, si tu ho aprofites, estàs bé, escolta, pues igual vens quatre coses més de les que venia, no puc dir al sector.
1: Però enllaçant lo del tema primer, és l'educació, ja abans estem... el professor se quedava amb la mainada, que es quedava sense vindre els pares a buscar-lo, i ara no es queden.
0: Discrepo.
1: Bueno, jo t'he dit
2: que... No es queden en general.
1: No es queden en general. Ara diuen que tenen que marxar a les 5 o a les 4 quan acaba el col·le i tenen que marxar, i potser es pot quedar el cap d'estudis o la directora o els de l'AFA.
6: O la conserge.
1: O la conserge.
2: No, ho han de fer l'ARFA. Ho ha de fer l'ARFA. L'ARFA fa l'acollida.
1: No, la part de l'acollida.
0: L'acollida de matí i l'acollida de tarda.
1: Sí, però a vegades una família, ho dic perquè ho enllaçava, però el que diu en José... Ostres, si te quedes 10 minuts més perquè el pare o la mare no ve a buscar la mainada o el que sigui, no passa res.
0: Bueno, sí, problema... però si és continuat i que ho fa expressament...
1: Clar, a la segona o tercera tens que parlar amb la família.
3: Després hi ha una altra cosa. Després hi ha una altra cosa, que és que les agendes de tothom han arribat a un punt que no hi cap res més. Ni 5 minuts més, ni 5 minuts menys. Vull dir, no hi ha flexibilitat de vida. Hi ha un encaixement impressionant.
5: I n'heu escoltat tots que amb l'assetjament escolar hi ha nanos que arriben al límit perquè no, ja no poden més. I què passava mentre a l'escola? Que ningú... A mi a la meva escola surt un assetjador escolar i escolta, La primera lingal, tu l'has que el deixo discret, eh? I després li explico per què ho he fet.
0: Bueno.
5: Això,
0: bueno,
5: això no pot ser.
0: No sé, jo sé que
19: no sé que els extraterrestres ja no venen demà. Els extraterrestres no venen perquè demà se comença a pagar els bitllets, eh?
0: Demà es comencen a pagar els bitllets de tren, eh?
19: Ja no venen els extraterrestres. Els bitllets de tren.
0: Els bitllets de tren. Nosaltres ho deixem aquí. Passeu molt bon cap de setmana. Nosaltres tornarem ben puntuals el dilluns.
2: I força Barça.
0: Amb el suport de Gestoria Fernández. Adéu-siau.
5: Adéu.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem oblidat un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a Olèrdola, també talla un carril direcció Tarragona. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona i finalment a l'AP7 a Barberà del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst pel diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà, en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I Salut ha rebaixat dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Mercedes Guerrero, vicepresidenta del COIP i llevadora, ha vinculat aquestes dades a un canvi en la concepció de la sexualitat de la societat i ha reivindicat una educació sexual en edats primerenques. Guadi avui a la xarxa.
4: La societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan morim i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant des del començament, no? Des de que creix.
3: Les ITS més habituals són la gonorrea, la sífilis i la clamídia. I els Mossos d'Esquadra han defensat la seva actuació després de les crítiques per la presumpta filtració d'agents en assemblees de docents. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de país en 14 centres de Catalunya.
2: Notícies en xarxa.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Que rico soy, un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
5: Ya tu amiga me dijo tú que eres yo más y no te toco.
6: La teva companyia.

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'UA1 i de ràdio. Ivan Osona i Sergi Guiu, bon dia.
1: I molt bones.
0: Ja, és que ja esteu a fer la temporada.
2: Bueno, sí, aquesta excusa no ens servirà per
1: ara sempre. T'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa... Que
2: ens haurem d'inventar una altra cosa.
1: Però vaja, no passa res.
0: Endavant. Vinga, actualitat.
1: Confirmada. Vinga. La temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO sí. Max, protagonitzada per Steve Carell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitja horeta cada capítol on pocs problemes passen, molt recomanable. D'entre d'altres creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig...
2: I Scrubs.
1: Això, és la que, aquesta és la que tenia en ment. I que això, que la setmana... Bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixen entreure la segona.
0: Molt bé.
2: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola...
1: M'ha recomanat... Si va fer bronca vol dir que el Guillem et va fer bronca per
2: va
1: no haver-lo citat
2: per...
1: a ell, eh?
2: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms, eh? Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
1: Però jo ja ho vaig dir aquí... En
2: bueno, no, però el tema era amb ell. Per tant, ja està solucionat.
1: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
2: Sí, sí, ho sé.
1: És agradable, és que és una sèrie molt agradable, la veritat.
2: Bueno,
1: molt,
2: és que va una mica de la mà amb el creador, no? Una mica. Però sí, totes les sèries són així de bon rotlleres.
1: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
2: Doncs pues molt bé.
1: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes.
0: Ai,
1: spoiler, quan acabi el capítol els teus problemes seguiran existint. Llavors,
2: com a llavors mínim... el que has de fer és ficar-te un altre capítol com fa jo.
1: Clar, però és que són molt curtets. Llavors no per molts capítols seguits que et fiquis els problemes no desapareixeran.
2: I s'acabarà de seguida, no?
1: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge en el viatge a les Illes Balears vaig començar Ell i ella de Netflix.
0: Sí que l'he vist, sí.
1: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, amb una zona dels Estats Units petita.
0: Sí.
1: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya, doncs estic a la meitat. Té 6 capítols, em sembla, ja he vist el tercer, no sé si l'he arribat a acabar, però he començat aquesta sèrie que està molt bé.
0: Sí, sí, a més al final crec que et sorprendrà.
1: Segurament, pot ser.
0: Sí.
1: Pot ser. És una sèrie, és a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir, doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
2: Ai, per
1: què? De fet, la mirava compartida... És a dir, no està ben feta aquesta frase. La mirava amb companyia. La meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
2: Per tant...
1: No, l'acabaré de veure.
2: Ah, vale.
1: Però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabale molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però d'aquesta musiqueta així de... i molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt. Ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
2: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat en una altra tampoc la gaudiries? Ho dic per com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
1: Sí, però per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, sí. Però és un altre tipus d'estrès. Sí. Per exemple, aquest atabale, aquest és... atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
0: Vale.
1: A nivell tècnic li van aquestes coses, li agraden molts plans seqüències i moltes coses d'aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitja hora que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
0: No
1: dic que sigui bona o dolenta, això ara no hi entraré jo. Mi no m'està agradant. Per mi no en tinc tampoc tan bombo amb d'estudio.
0: Vale.
1: No passa res.
0: No. El món continua.
1: El món continua, correcte. Sí.
2: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
1: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
2: A veure, cancelen...
1: Torna-hi.
2: Perdona, que...
1: És igual, Ivan.
0: Sabeu el que no continue?
2: Ah, correcte, sabeu el que no continue? Respira. El drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero,
1: un drama, mai millor dit,
2: acabarà amb la seva tercera temporada.
1: Oh.
2: S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant ara a enregistrar la tercera temporada, imagino que com a mínim quedarà tancada.
0: Home,
2: pues seria un detall, sí. Seria un detall sabent-ho a priori,
0: sí,
2: que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
1: Que tanquin amb pany forrellat, no? I...
0: que deixin de respirar.
2: Jo, mira, vaja, Jú, tu has dit que aquesta, tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que respires una sèrie dolenta.
1: No, és que hi ha sèries, hi ha moltes sèries dolentes, eh?
2: Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Antana, ni Aitana Sánchez Gijón,
0: és que jo no sé què fa,
2: és que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no, és qüestió de que els guions, de que la direcció, de que tal, no deixen lluir els actors. A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols, uf, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i ploren tots molt. I de tot, eh? És que... I a més ara tenim sèries com a The Pit, que les comparatives són odioses, però és que... Però...
1: No es pot comparar.
2: No. Jo millor que no ho facis. Comparar. Jo millor que no ho facis.
1: És que no es pot. Crec que són dues coses completament...
2: Però
1: crec que respirar no és competència de Pit ni viceversa.
2: No. A veure, jo... En qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa. Ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pit, sí, amb House, però... o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
1: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
2: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
1: Com?
2: El nivell del nivell de demència, de trames, totalment irreals...
1: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor,
2: correcte,
1: contingut de Respira.
2: Els metges, ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
1: Segueixo pensant que no es poden comparar, que és a dir, que és una comparativa que ja jugué a l'engany, aquesta comparativa és tramposa, la comparativa,
2: sí,
1: de Respira amb
2: Demi. Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, uf, Respira és duro.
0: Molt bé.
1: Segurament.
2: No te diré que celebrem...
1: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, que una
2: sèrie es cancel·li. No, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina, serà reubicada en un altre projecte, imagino.
0: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense
2: feina. Però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
0: Vale.
2: No?
0: Sí.
1: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
2: Home, no.
1: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
2: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
1: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
2: I tant. Inhala, exhala, respira, eh? Que era
1: això,
2: el lema
1: és, això és el lema,
0: Això és el lema, mare
1: doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
0: Mare de Déu, quedo
1: bé. És que, clar.
0: És que ja, en fi. Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney Plus, que arriba Impuros.
3: Me dá a chave! Eu tenho direito de ficar!

0: gente fica!
1: Perigoso levar as crianças.
2: Ens ambientem a Rio de Janeiro a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, una policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
3: Vaja.
2: Bueno. Pot estar bé.
3: Pot estar bé.
2: A Disney Plus també.
4: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
3: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
2: Ah, molt bé. Hòstia, milles.
3: Ho la sento. Primera.
2: A Disney Plus arriba El Encargado.
5: Hola, Eliseo.
6: Buen día, Martita.
7: ¿Cuánto le cobraste?
8: 14.000. Toma.
7: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
8: Dale.
7: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos?
6: Hace 30 años que trabajo acá.
2: Es una comedia dramática.
4: Vaya
2: oxímoron, pero bueno.
4: No, ¿por qué?
2: Hombre, comedia, si es comedia, no es drama.
3: Se viene.
4: No se viene, pero es un
2: ¿cómo es allo de la...?
4: Es un debate a tenir perquè...
2: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
3: Vaja, no...
2: Hi ha una frase que el...
3: No, tots no et puc ajudar.
2: Vaig
3: a buscar-la, ves. Presenta el programa, si vols, mentrestant.
2: Vale, pots conduir-ho. Ivan, a veure, continua.
4: Ah, ja he de continuar jo?
2: No, vull dir que per què, bueno.
4: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, per què es dona per fet? Per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
2: Perquè una comèdia és de per riure.
4: No sempre. La definició de comèdia no és humor.
2: Ah, no?
4: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
2: Molt bé. Jo vaig explicant, vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures d'Eliseo, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat de propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix a detall. Vaja que...
3: No, trata d'arrencar-lo, Carlos.
2: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipulador.
3: Vale. És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo quan falles guions?
2: Perquè tinc molta feina, Sergi.
3: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa
4: res. Si voleu
3: res.
4: Que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
3: Ja has acabat o no?
2: Sí,
3: pot ser. Tinc tres frases.
2: A veure quina és.
3: A veure, d'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
2: Això era.
3: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière. La vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia... pels que pensen.
4: Ojo! Estem passant profuns, eh?
2: Jo deia la primera, eh?
4: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
3: Uf,
4: vale?
3: Que pesats en fer aquest xipeu.
4: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mediant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
2: Molt bé.
4: Bueno, no, però jo t'he dit que no sé, jo m'agraden molt sobretot les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrima a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
2: Sí.
4: Per tant, és una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia. Per exemple, Severance.
3: Sí.
4: em dona la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot, però, per exemple, a través de Dylan.
3: Però en cap cas és comèdia dramàtica.
4: No és una comèdia, no és una comèdia. Però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda un de l'altre, i que, escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, traient resultats molt bons i molt interessants.
2: Vale, no ho tornaré a dir.
3: Però, no tornarà a passar, eh? No passa res. Disculpes acceptades, Judit, com a mínim per la part que em toca, que és la meva.
2: Vinga, va, a Netflix arriba i Glòria.
0: Es bon ver per quina cara.
8: Ja vi que segurança aquí és portada.
9: We're together in this fight against communism.
10: Portugal está a distância certa para enviar o sinal para o bloco leste.
11: A guerra faz-se com armas e não só, aí que entramos nós.
2: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat de retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, no acabo de veure el
3: lligam, el lligam, no?
2: Bueno. Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
12: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
4: I fins aquí, ¿no?
2: Sí, ah,
3: és això. Ah, jo pensava que ara hi havia algun
2: no,
3: gir de trailer.
2: No, és això.
3: Molt bé.
2: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
3: Jaume, sí.
2: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
4: Veus?
3: Ho sento molt, és el que hi ha.
4: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid, veus?
2: Home, però és que això de comèdia no en té.
4: No, però veus?
2: Humor àcid? No sé fins a què...
3: Estic en condicions, ara mateix només tinc mocs al...
2: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
4: Ah, vale. O sigui, una paraula que té, o sigui, un concepte que té humor... Com a una de les paraules que el defineixen, no és humor, eh?
2: És que no ho sé, o sigui...
4: T'estic buscant
3: l'humor àcid. L'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
2: Ho podria, sí.
3: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor o... del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
4: Bueno, amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el respecte.
3: No, anem a fer un anàlisi
2: no t'ho sabré, depèn
3: lingüístic.
4: Busco la definició d'humor àcid també?
3: No, però jo entenc el que diu la Judit.
2: No, vull dir,
3: l'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que sí, se li diu en castellà.
2: De mala llet.
3: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que no.
2: Servir passivo-agressivitat.
3: Sí, passivo-agressiu.
4: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
3: Cinisme. Passivo-agressiu. Com ho definiríem, el passivo-agressiu?
2: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
3: Molt bé.
2: Lo que acabes de fer.
4: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per tant, si ho sabeu fer, nois...
3: Bueno, total, a Calle 13, que tampoc mirarem, perquè fan a Calle 13, atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
4: L'acabes o no?
3: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
2: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
13: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
14: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
2: No voy a parar. Diu aquí que...
3: Ens expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, eh? Perquè
2: sí,
3: déu-n'hi-do.
2: El que passa que
3: jo... Jo llegis llibres més curts que aquesta sinopsis.
2: També diu bastant, tu, a l'hora que llegeixis.
4: Microrelats.
3: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
2: Ja, sí.
3: De fet, ara estic en un de 600 i pico que es farà llarg.
2: és una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
15: Segur, sí.
3: Però és la primera vegada que en parlem, que ens hem de parlar,
2: sèrie...
3: no?
2: Sí. No, aquesta...
3: A tu la tenies ubicada?
2: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... en vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred, perquè un que
3: vale.
2: Passa la muntanya, perquè
3: vale.
2: Jo quan la vaig posar em sonava, eh? Sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar-se en un remot, en una vall a la muntanya dels Alps.
3: Vale.
2: Sí, que la vam repassar. Sí. Sí que és llarga, sí, la veritat.
3: Sí.
4: És que déu-n'hi-do tot el que ja he explicat de l'Àlex Huguet, eh?
3: Si vols ho deixem aquí, eh?
4: Sí, quasi millor que us miro la sèrie vosaltres, perquè si no us farem spoiler.
2: Sí.
3: A Lusany, el poble. Ah, poble fictici. Val. No, que no, vull dir, era per acotar una miqueta més dins dels Alps, a veure on estàvem.
4: Mira,
3: és produïda per França, eh?
4: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
3: Molt bé. A França segurament té més èxit, no?
2: 4 així milions d'espectadors.
4: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
3: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
2: Sí,
3: fan coses bé.
2: Sí,
4: mira, amb una duració de 90 minuts, ens han
3: cada
4: copiat,
3: capítol.
4: Ens han copiat lo pitjor.
3: El setmanal.
4: Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
3: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula d'això.

0: no recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
1: Si me tocas, voy a gritar.
0: Cógelo.
1: ¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
0: Creía que lo cogerías.
1: Apártate.
2: Luego te iba.
3: Es protagonista una nueva temporada de la serie de espies.
4: Molt bona.
3: L'has vista?
4: Sí, de fet, vale. Us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares.
3: Ah,
4: pues
3: no, no. Sí.
4: No sé si estava la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
3: Agents d'elite d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada no és correcte.
4: Recolzada, sí, compta amb el suport de, no?
3: Compta, sí. Per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça s'accedeix al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
4: Això que estàvem escoltant en el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i
3: sí?
4: Guapos que
3: ui.
4: Són tant un com l'altre, no són parella a la vida real, de fet diria que, bueno, clar, Priyanka Chopra, Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers, ai, és germana és la dona
2: la parella,
4: de,
2: no?
4: del que ha fet més coses.
3: Molt bé.
4: A nivell audiovisual
2: és que ara no sé si és el Joe o el Nick, però
4: el,
2: bueno.
4: Nick. El Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula o fa una pel·lícula amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i que fan fàstic de lo guapos i atractius que són tant un com l'altre.
2: Mitels, deu ser aquests dos, que sí?
4: Just aquests.
2: Mira, molt bé.
4: Sí
2: que fan una mica de ràbia.
4: però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
2: És el Nick Jonas, no?
4: Sí.
2: Amb la seva parella, o no?
4: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
2: Vale.
4: Sí.
3: Molt bé. Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
5: Happy Thanksgiving.
6: Happy Thanksgiving.
5: Anna, wait until we're invited.
6: Oh, for God's sake, look at the hell in here.
5: What?
7: He actually sings in the shower. So
5: I do not.
7: Yes, you do.
8: Mommy, can I take Joy to our house?
9: Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
10: Joy, you wear a hat, too.
3: Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, no sé pas de què em sona això, un sindicat del crim d'elit i gran no poder. Quan el seu comboi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada. Però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible. Quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. Somos los malos, pero nos organizamos.
2: Correcte.
4: També tenim els nostres drets com a treballadors.
3: És com lo del crim organitzat.
2: Bueno, és una organització criminal, correcte, sí.
3: Aquí treballem bé.
2: Sí. Vivim d'això amb professionalitat.
3: Exacte.
4: Tenim estatut reglamentat.
2: Hi ha comptabilitat.
4: Jornada completa.
3: 8 hores, les hores extres les paguen.
4: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí.
3: Molt bé. A Netflix el que arriba és Leyendas.
11: Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, then you're a goner.
12: The heroin crisis is a national emergency. Mrs. Thatcher needs a crisis she can...
3: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
4: Molt bé.
3: Repassem sense tràiler a Movistar Plus. El Senyor de les Mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis

0: basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13 el
1: Atrévete.
0: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent. En aquesta segona temporada els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartum, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé,
1: sí?
0: Com a sèrie, és un thriller danès que, o sigui, per
1: jo
0: ser danès està molt
1: sembla.
0: Bé és possible,
1: jo me sembla que sí,
0: basat en una novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes
1: sí.
0: revelen que...
1: Confirmo que l'he vista perquè ara ja estava mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, temporada 2.
0: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com has dit, escondite?
1: Què?
2: Es... Ha fet i amagar, no?
0: Ha fet i... Bueno, sí.
1: Sis capítols té.
0: A involuntària vigilar les situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
2: Primer turbador, això?
1: La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català com és? Ja us ho diré, home.
2: Avellana?
1: Sí, és algun fruit sec, caram.
0: Sí.
1: De Chestnut Man es deia la primera temporada. Alguna
0: algo
1: cosa així. I la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
0: Sí. Jo, la veritat és que està bé, Al principi...
1: Castanya, caram, clar, castanya.
0: Que està una mica com així.
1: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser,
0: sí.
1: Alguna cosa així. Que sí,
0: sí, sí, que els deixava al costat de la víctima.
1: Molt bé.
0: A Netflix també arriba Mi Némesis con aire de realeza. També a Netflix, Gràcies el siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
1: De apellido Next.
2: Ah, és que t'anava a fer la mateixa broma.
0: Com?
2: Bueno, no se la sap, aquesta, la Judit.
1: És un dels clips de Next, d'aquell programa.
2: Hi havia un programa Neox, que era molt faltón, que es deia Next, sí. Que era un programa de cites, on quan a tu te venia una persona que no t'agradava, bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves un euro per minut, i llavors quan la persona, hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no, i quan ja s'ha cansat d'ells, diu Next. Sí, passi el que estigui passant, es dona la volta a marxa i torna i entra el següent.
1: Llavors hi ha un clip de me llamo Sergi i la de noia
2: Next.
1: I la noia el talla i diu i d'apellido Next s'acaba aquí la cita.
0: O sigui, no feu això a la vida real. Apple TV Incondicional arriba a Cosmos, arriba Professor T a Netflix, Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
2: Vaya,
1: alça.
0: Sí, jo crec que se'ns estan anant l'olla.
1: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
2: No, és que us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, Van per la cinquena temporada a Espanya, ja.
0: Molt Amazon bé. Prime Video, Good Omens,
1: diuen que està molt bé aquesta.
0: Plus, sí. The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, la Superfriki, Los Superfriquis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
2: No fa cap falta això.
1: Berlín,
0: Sí, Disney Plus Rivales, i amb això és tot, crec. Sí,
1: home, no està gens malament.
2: No,
0: Déu-n'hi-do.
1: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època al mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries. Perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu ficant a pendents, sèries a pendents.
0: Molt bé.
2: De moment tenim Rooster, no?
1: Sí, però Rooster a l'estiu, mare de Déu, en dos dies tenen la temps. Rooster no és una sèrie d'estiu, Rooster, perquè en poquet ja la tindràs aclarida.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que
2: adeu.
0: Fins aquí la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ulla de Ràdio.

0: El meu aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
6: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
7: Salutacions, estem a les portes d'un nou cap de setmana i avui és divendres 8 de maig.
3: I aquest és el nostre informatiu local i comarcal. Comencem amb els titulars.
7: Una quinzena de professionals de l'Hospital de Figueres obté el títol oficial d'especialista en medicina d'urgències i emergències.
3: Figueres celebrarà el 24 de maig la 32a festa del Juguet amb 45 expositors i un homenatge a Josep Maria, Joan i Rosa.
7: El Festival Estrena es tanca l'edició més multitudinària de la seva història amb prop de 35.000 espectadors.
3: Gelat Edino obre dos nous establiments i renova un tercer abans de la temporada d'estiu.
7: L'oficina de Atenció Ciutadana Mòbil arriba a l'Alt Empordà per apropar els serveis de la Generalitat als municipis.
3: TRE presentarà el disc Nostre Gra el 16 de maig a la Càtedra de Figueres dins el cicle 66 butaques.
7: Estudiants de la UAB presenten a Ràdio Vilafant un projecte fictici sobre drons mèdics per a rescats de muntanya.
3: I el temps és a la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez.
6: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Una quinzena de professionals mèdics del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres ha obtingut oficialment el títol d'especialista en medicina d'urgències i emergències. Aquest reconeixement arriba després de la creació d'aquesta especialitat a l'Estat espanyol, ara fa 2 anys, i certifica l'experiència, la preparació i la trajectòria dels professionals que treballen en l'atenció de pacients crítics i en situacions d'alta complexitat. La cap del servei, Olga Mesquida, assegura que aquest reconeixement reforça la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients i destaca també els anys de dedicació i formació contínua de l'equip. Fins al 2024, la medicina d'urgències no existia com a especialitat oficial a Espanya. Una reivindicació històrica del sector sanitari que ara comença a regularitzar-se.
7: Figueres acollirà el diumenge 24 de maig una nova edició de la Festa del Joguet a la plaça Catalunya. La cita organitzada per l'Ajuntament i el Museu del Joguet de Catalunya arribarà a la 32a edició amb la participació de 45 expositors provinents de Catalunya, de diferents punts de l'Estat i també de països com França, Holanda i Alemanya. Durant tota la jornada es podran comprar, vendre i intercanviar joguines de col·lecció com trens, cotxes, nines, còmics o cromos. Aquesta edició també servirà per homenatjar Josep Maria, Joan i Rosa, fundador i ànima del museu, mort l'any passat. Es recuperarà el cartell original de la primera edició i es repartiran 200 baldufes personalitzades amb el seu nom. A més, hi haurà activitats familiars i tallers infantils per descobrir el patrimoni i aprendre tècniques tradicionals d'estampació.
3: L'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat ha començat aquesta setmana el seu recorregut per diversos municipis de l'Alt Empordà. El delegat del govern a Girona, Xavier Guitart, ha visitat el servei durant la seva parada a Llançà, acompanyat de l'alcaldessa Núria Escarpenter. Aquest nou model itinerant permet als veïns fer tràmits administratius, consultar ajuts o rebre orientació personalitzada sense haver-se de desplaçar fora del municipi. Aquesta setmana el servei ha passat per Darnius, Espolla, Portbou, Llançà, el Port de la Selva i Cadaqués, i està previst que hi torni a principis de juny. Les OH Mòbil formen part del Pla de la Generalitat per reforçar l'atenció de proximitat i arribar a més de 200 municipis d'arreu de Catalunya.
7: La marca empordanesa Gelatidino continua creixent i es prepara per a la temporada d'estiu amb l'obertura de dos nous locals i la renovació d'un tercer entre Cambrils i Barcelona. Les noves obertures, situades a Cambrils i al barri del Born, s'han posat en marxa aquest abril i han generat 28 llocs de treball. A més, l'empresa també ha remodelat un dels seus establiments més històrics, al barri de Sants, obert des de l'any 1994. Amb aquestes incorporacions, Gelatidino compta amb 38 punts de venda repartit entre Espanya, França, el Marroc i Qatar. La firma, fundada a Empúria Brava el 1978, manté l'aposta pels gelats artesans elaborats amb ingredients naturals i continua treballant en l'expansió de la seva xarxa de locals i franquícies tant a Catalunya com a escala internacional.
3: El Festival Estrenes ha tancat aquest any la seva edició més exitosa, amb prop de 35.000 espectadors, 21 concerts amb les entrades exaurides i una ocupació mitjana del 90% als espectacles de pagament. Segons dades del festival, més de 19.000 persones han aprofitat la cita musical per dinar o sopar a Girona i prop de 5.000 hi han pernoctat. Entre els concerts més destacats hi ha els de Joan Dausà, Luz Casal, Sílvia Pérez Cruz o Lax en Busto. El festival també ha destinat 2.000 euros a un projecte d'humanització de la UCI de l'Hospital Universitari de Girona, doctor Josep Trueta, i ha impulsat la creació de la cançó de les trenes amb la participació de més de 500 alumnes de secundària a Girona.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
7: El duet Terrai actuarà el pròxim 16 de maig a la Cate dins del cicle 66 butaques. El grup, format per Andreu Peral i Genís Bagés, presentarà en directe el seu primer disc de llarga durada, Nostre Gra. Una proposta musical que fusiona sons electrònics, loops i sintetitzadors amb la veu i la percussió tradicional per crear un viatge sonor i inspirat en les Terres de l'Ebre. El projecte que va destacar recentment a la Fira Mediterrània de Manresa aposta per combinar tradició i modernitat, tant a la música com a l'escenografia i al vestuari. El concert començarà a les 9 del vespre i les entrades ja estan disponibles amb preus d'entre 10 i 12 euros. Els menors de 16 anys podran entrar gratuïtament.
3: I avui divendres a Ràdio Vilafant, un grup de la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat un projecte impulsat en la millora de la resposta davant emergències en entorns de muntanya. La proposta fictícia i pensada en el marc dels seus estudis planteja l'ús de drons mèdics connectats a dispositius personals d'activació immediata. L'objectiu és reduir el temps d'intervenció, facilitar la localització de persones accidentades i fer arribar material mèdic en els primers moments d'una emergència. Durant l'entrevista, els estudiants explicaran com funcionarà aquest sistema, quines limitacions tenen actualment els rescats en zones de difícil accés i quin paper poden tenir la tecnologia, la intel·ligència artificial i la prevenció en el futur de les emergències de muntanya.
6: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: I per tancar l'edició d'aquest butlletí de notícies, ens anem cap a la previsió del temps amb aquesta informació que ens acosta la xarxa de comunicació local i el nostre company Lluïsmi Pérez.
8: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
9: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
10: Bon dia, un temps de poca pluja al llarg de les properes hores, almenys aquest divendres a les comarques de Girona. Sí que aquest matí hem tornat a despertar i els tenim a hores d'ara. De fet, alguns núvols més baixos, amb boires una altra vegada a les valls del Ripollès, a la Vall Cerdana, també en alguns racons de la Selva, de l'Empordà o de la Garrotxa, núvols que es desfaran, i aquesta tarda es tornaran a formar en més nuvolades que cap a l'interior. Deixaran algun xàfec, però aïllat, bàsicament al costat de les Guilleries, del Roca Corba, també les muntanyes del Puig de Calm, les serres del Ripollès. De moment, avui, no gaire pluja, no gaire tempesta. Hi ha moltes més clarianes arran de mar. Demà sí que el temps canviarà durant la tarda i, per tant, la tarda i el vespre. Del dissabte, pluja que s'escamparà per tot arreu amb algunes tempestes. Diumenge, en canvi, més sol i una altra vegada el vent de Garbí que tornarà a imposar-se. N'estem pendents a la xarxa.
9: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
8: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
9: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Li posem ritme a la teva vida.
11: La teva vida.
5: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
12: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
13: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
14: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
15: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
16: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
15: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
16: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.

0: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
1: Ens situem a l'any 1802, a la ciutat costanera de Newburyport, a Massachusetts. Concretament ens trobem a un dels funerals més concorreguts de la història d'aquest estat. Gairebé 3.000 persones s'apleguen al voltant d'una mansió plena d'estàtues de fusta gegantines. L'ambient no és exactament de dol, sinó de curiositat. El difunt és Timothy Dexter, un home que s'havia autoproclamat Lord i que tota la ciutat considerava un boig amb una sort inexplicable. Dins la casa hi ha un taüt de fusta de la millor qualitat, però mentre la cerimònia avança, trenca el silenci des de la cuina. Quan els convidats van a veure què ha passat, es troben una escena que desafia la realitat. Timothy Dexter és allà, viu i pagant a la seva dona amb un bastó. Argumenta que s'havia amagat al soterrani per espiar el seu propi funeral i s'havia indignat en veure que la seva dona no plorava amb prou sentiment mentre ell, teòricament, era mort. Avui parlem de la que segurament és una de les vides més boges que hi ha documentades i de l'absurda història de com es va tornar ric desafiant la lògica una vegada i una altra. I no perquè fos un geni, de fet, ni molt menys, sinó per un seguit de coincidències. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la vida de Timothy Dexter. Timothy neix al 1747, en una família molt humil. No rep educació, no sap ni llegir ni escriure, i als 9 anys ja treballa al camp, i més tard es fa adober de pells. Aquest segon ofici, al segle XVIII, era probablement un dels oficis més durs i marginals que existien. La feina consistia, bàsicament, en agafar les pells crues dels animals, encara amb restes de carn, i submergir-les en tintes plenes d'orina i excrements d'ocells per estovar-les. Esclar, allò produïa una olor que feia venir nàusees. De fet, molts adobers vivien o treballaven en zones una mica apartades de les ciutats per tal que aquesta olor no arribés a altres llocs. Però Dexter tenia una ambició. Des de petit tenia clar que volia ser ric, que volia ser un autèntic milionari de l'època. I esclar, si feia falta, deixaria enrere tots els seus principis i ètica per aconseguir-ho. És per això que als 23 anys va aconseguir casar-se amb Elizabeth Frothingham, una vídua que tenia diners i una propietat. De sobte, aquell adober, brut i pobre, es va traslladar a la part rica de la ciutat. Però hi havia un problema. La classe alta de Newburyport el menyspreava. Per ells encara era un pobre adober analfabet, una persona inferior. És per això que van decidir que l'utilitzarien com a entreteniment. Cada vegada que Dexter els demanava consells de negoci, ells li donaven les idees més absurdes i sense futur que es podien imaginar. La primera presa de pèl que li van fer va ser la de la moneda. Després de la Guerra d'Independència, els Estats Units estava inundat de Continentals, que era un paper moneda que s'havia devaluat tant que la gent el feia servir per encendre la llar de foc o per tapar forats a les parets. Les èlits de la ciutat li van dir a Timothy que, si volia ser un gran senyor, s'ho gastés tot comprant Continentals. El seu valor era tan baix que la gent va començar a utilitzar l'expressió «not worth a continental», el que traduït podria ser «no val un ral». És a dir, que en aquella època comprar aquell paper era absolutament absurd, com comprar bitllets de loteria passats de data. Però Dexter ho va fer, i no va començar per una inversió petita i prudent. Va comprar muntanyes de continentals. Però primer anem a entendre una mica per què s'havia devaluat tant aquesta moneda i per què era una tan mala inversió. Bé, històricament, els diners, les monedes i els bitllets funcionaven amb una cosa que es deia el patró or. Bàsicament, era un sistema en el que cada bitllet significava una espècie de val per una quantitat específica de, normalment, or, tot i que a vegades podia canviar i ser plata o algun altre material. Aquest or o aquests materials eren un bé físic que existia, llavors el valor de la moneda no la donava el govern, sinó la certesa que podies anar a un banc i canviar aquella moneda per aquest mineral. El que va passar és que durant la Guerra d'Independència contra el Regne Unit, el Congrés Continental, que podríem dir que era com una espècie de govern d'Estats Units provisional, sense massa força, creat per buscar aquesta independència, no tenia el suficient poder, no estava prou consolidat per cobrar impostos i, per tant, no podia finançar l'exèrcit de George Washington necessari per aconseguir aquesta independència. Llavors, la solució va ser la que van trobar: imprimir més bitllets. Però, és clar, pots imprimir més bitllets, però no pots imprimir or i plata. Llavors el que va passar és que en la quantitat total de bitllets impresos hi havia promesa més quantitat d'or i de plata de la que es tenia. Per tant, la quantitat d'or que corresponia a cada un dels bitllets va disminuir, tot i que en els bitllets en si no s'especificava així. Si al principi la relació era de 1 a 1, tenien 100 porcions d'or i 100 bitllets, quan en van imprimir 10.000 i seguien tenint les mateixes 100 porcions d'or, cada bitllet va passar a representar un 1% de porció d'or. Amb aquesta decisió pèssima d'inversió de Dexter, qualsevol s'hagués arruïnat per sempre, no hi havia opció a no fer-ho. Però aquí arriba el primer gir de l'episodi d'avui. I és que entra en joc Alexander Hamilton, el que avui surt als bitllets de $10, que va ser el primer secretari del Tresor d'Estats Units. Hamilton opinava que si el seu bitllet no valia res i a cap país estranger li interessava, es quedarien molt per sota en poder econòmic d'aquests altres països i mai els tornarien a fer préstecs, perquè no creurien en la seva capacitat econòmica per poder-los tornar. Aleshores va decidir que l'Estat s'endeutaria i ho faria per tornar el valor a aquests bitllets. A canvi, com que ara ja eren un estat més consolidat i esperaven ser-ho cada vegada més, cobririen aquest deute a partir del que recaudessin amb els impostos. Així doncs, els Continentals van recuperar el seu valor original i literalment de la nit al dia, Timothy es va convertir en un dels homes més rics d'Estats Units. Clar, era un dels únics, si no l'únic, que se li havia passat pel cap comprar tal quantitat de Continentals. Els seus veïns rics, ara enrabiats, van decidir apujar l'aposta. Li van dir que a les Antilles, al Carib, era un mercat fantàstic per vendre escalfadors de llit, que bàsicament eren unes paelles de metall amb un mànec llarg que s'omplien per dins de brases per tal d'escalfar els llençols a l'hivern. És clar, potser no fa falta tenir gaires llums per veure que escalfar els llençols al Carib no sembla una molt bona jugada, sobretot tenint en compte que al Carib poques vegades la temperatura baixa dels 20 graus. Doncs Timothy Dexter hi va enviar 42.000 escalfadors de llit. Sé que sembla irreal i que m'ho estigui inventant, sobretot tenint en compte que fa molt de temps que va succeir. Precisament en els historiadors també els hi semblava, i per això tenim tanta informació avui en dia, perquè semblava tan absurd que es van començar a fer moltes investigacions i estudis, i es van trobar registres d'aquestes compres. Però a que no sabeu què va passar quan els vaixells de Dexter van arribar al Carib? Doncs que just hi havia una crisi en la indústria del sucre i necessitaven desesperadament recipients per moure el suc de canya. I, si d'alguna cosa podien servir les paelles de Dexter al Carib, era com a recipient. Les va vendre totes en un 3 i no res, i amb molt de marge de benefici. Però la llista continua. També li van dir que enviés guants de llana a les illes tropicals. Bé, doncs, és que us ho juro que és absurd. Just quan el seu vaixell va arribar carregat amb els guants, una flota de mercaders que anava cap a Sibèria va fer escala allà i li va comprar tota la càrrega per vendre'ls allà. En un altre dels paranys que li van parar, li van dir que enviés carbó a Newcastle, la ciutat amb les mines de carbó més grans del moment. Però què va passar? Doncs que el seu vaixell va arribar just en el moment en què es va convocar una vaga general de miners, que va deixar la ciutat sense combustible. Bé, amb l'únic combustible, el que acabava d'arribar per part d'en Timothy. Novament, doncs, va tornar a casa carregat de diners. Amb una fortuna tan gran que ja no podien ni comptar, tot i que potser no feia falta que fos tan gran perquè en Timothy no la pogués comptar, es va autoproclamar Lord Timothy Dexter. Va comprar la millor i més cara mansió de Newburyport i la va decorar de la manera més estrafolària possible. Al jardí va instal·lar 40 estàtues de fusta gegantines de personatges històrics. Napoleó, George Washington, William Pitt... I, per descomptat, una d'ell mateix, que deia «Soc l'home més savi del món». I, és clar, crec que no fa falta que us digui que la seva vida no només era caòtica en els negocis. Es veu que li deia a la gent que la seva dona havia mort i que la dona que corria per casa era en realitat un fantasma. Quan aquests li deien que la seva dona era viva, els ignorava. El 1802, Dexter va decidir que el món necessitava la seva saviesa per escrit i va publicar un llibre titulat A Pickle for the Knowing Ones. Un autèntic desastre de llibre. 8.847 paraules sense un sol signe de puntuació i, òbviament, amb una ortografia completament inventada. Quan els lectors es van queixar que el llibre era impossible de llegir, Dexter no es va immutar. En la segona edició del llibre va afegir una pàgina sencera plena de punts, comes, interrogants i exclamacions i va incloure una nota per als seus crítics, que deia alguna cosa així com «Aquí teniu els signes, podeu amanir el text com si fos sal i pebre al vostre gust». Lord Timothy Dexter mor definitivament l'any 1806, 4 anys després d'haver espiat el seu propi funeral. Aquesta vegada, però, ho fa de veritat. Sovint ens agrada pensar que el món és un lloc ordenat, on l'esforç, la intel·ligència i la bondat porten a l'èxit. Però aquesta història ens deixa una reflexió incòmoda, i és que a vegades la fortuna no arriba per mèrits propis. Timothy Dexter va ser una persona sense cap mena d'escrúpol ni empatia, completament egocèntrica i narcisista. I això, desgraciadament, va ser una de les coses que el va portar al seu èxit. I fins aquí l'episodi de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
2: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
2: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema, perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí i direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
0: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
5: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
5: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
6: I a les portes d'un nou cap de setmana, aquí estem començant les veus del matí d'aquest divendres 8 de maig d'aquest 2026. Bon dia, Mercè Munt.
7: Molt bon dia, Ivan i Herpes.
6: En principi, doncs, avui sí que la nostra comarca de l'Alt Empordà es gaudeix, doncs, de bon temps. Estem tinguent, doncs, aquest solet. Hem tingut una setmana bastant variada pel que fa al temps i demà sembla que pot tornar a ploure de cares a la tarda. En principi, les precipitacions, doncs, seran més generalitzades.
7: Estiguem preparades per si de cas i que no ens enganxi infraganti com ha passat aquesta setmana, que algunes persones, doncs, s'han trobat amb petites sorpreses, no?, degut justament a aquest temps inesperat que a vegades ens sorprèn i que no ens esperem, no?, o no ens pensem que serà per tant.
6: Exacte, perquè sí que és veritat que al maig estem acostumats a tenir aquestes previsions de pluges per la nostra zona. El que no teníem previst una miqueta era la intensitat, per exemple, que va fer, doncs, el dimecres.
7: No recordo el dia.
6: El dimecres. doncs, que va caure aquella pedregada aquí a la nostra comarca en 30 minuts i va doncs, provocar diverses afectacions, mobilitat d'alguns carrers tallats, algunes afectacions dins de, dins d'algunes cases. Hem vist imatges a través de les xarxes socials. En fi, doncs, com dèiem, no, Mercè, tenim tot preparat aquest divendres per compartir una nova edició de Les Veus del Matí, avui molt, molt variat. Avui, eh?
7: Avui bastant variat, tindrem una miqueta a tot i, com sempre, temes molt interessants que esperem que siguin de l'interès de tots els nostres seguidors i seguidores de Les Veus del Matí, com sempre, fins a la una del migdia. Per cert, si algú té qualsevol tema o coneix d'algú que vulgui donar-se a conèixer, doncs que contacti amb nosaltres, 902-54-6302, telèfon i també WhatsApp.
6: Exacte, avui parlarem d'un treball acadèmic que han realitzat uns estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, concretament de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, que han desenvolupat doncs, un treball acadèmic que imagina una possible solució de futur, no? Que és l'ús de drons mèdics, tot barrejat una miqueta amb intel·ligència artificial. Tot això, que és tecnologia, és actualitat i són temes molt interessants, serà un dels primers temes que compartirem avui a Les Veus del Matí.
7: Quines ments, eh? Quins joves, perquè després diguin precisament això, que no s'impliquen gaire, que hi ha de tot, evidentment, no? Però, ostres, que hi ha molt de talent al nostre país i que ens agrada, doncs, conèixer les persones que hi ha al darrere, en aquest cas, d'aquest projecte. També tindrem, com sempre, l'espai dedicat a l'Ajuntament de Vilafant amb la nostra companya Mercè Mainé.
6: I amb la Meritxell i la Dolors, regidores del nostre Ajuntament, parlant d'una nova edició del Vilafant Vila Educadora.
7: I també parlarem de les tardes literàries que comencen avui, també estarà dins la segona hora amb la nostra companya Mercè Mainé i tancarem parlant d'informàtica amb en Ricard Planell des de SOS Informàtics.
6: Tot això és el que tenim per avui, gaudir i amanit amb bona música i si us sembla doncs comencem. Ella és Aitana, ja la coneixem amb la seva superestrella. Molt bon dia a tothom.

0: El meu aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
3: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Els protagonistes de les veus del matí.
6: Doncs vinga, va, com us comentàvem al començament del programa, avui volem parlar d'un projecte tan curiós com interessant, que combina doncs tecnologia, emergències i seguretat en entorns de muntanya. Sovint, quan passen o pensem en accidents a la muntanya, una de les grans preocupacions que tenim és el temps de resposta, no? Una de les preguntes que ens fem, localitzar la persona accidentada, arribar fins al punt exacte, i també doncs poder actuar ràpidament en els primers minuts. Doncs un grup d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, ha desenvolupat un treball acadèmic que imagina una possible solució de futur, que és l'ús de drons mèdics connectats a dispositius personals d'activació immediata per agilitzar les emergències en zones de difícil accés. Avui tenim doncs part d'aquest grup que està avui amb nosaltres, i per poder parlar-ne els donem la benvinguda. Tenim a l'Imanol, a l'Abril, a l'Helena i la Cristina. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Doncs per començar una miqueta a entrar en el tema, ens podríeu explicar una miqueta doncs qui sou i també una miqueta en què consisteix, ho hem dit una mica per sobre, però en què consisteixen els estudis que feu a la Universitat Autònoma de Barcelona?
7: Bé, nosaltres, com bé has dit, som un grup d'estudiants del grau de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Concretament a l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, i bueno, aquest grau ofereix una formació oficial centrada en la gestió coordinada i preventiva dels riscos, tant en l'àmbit públic com privat. Els estudis inclouen àrees com la seguretat pública, privada, la protecció civil, la prevenció de riscos laborals, la ciberseguretat, la gestió de crisis i la tecnologia aplicada a la seguretat.
6: Mm-hmm. Temes, doncs, de, com dèiem abans, no? de plena actualitat, no? I per tant, doncs, molt interessants. Abril, no sé qui més me contestarà, però com neix aquesta idea, no? De fer un treball relacionat amb emergències en aquests entorns de muntanya, el que comentàvem a l'inici?
7: Doncs la idea neix de l'augment constant de rescats de muntanya en els darrers anys, i del fet que doncs, en aquests entorns el temps de resposta és clau. Llavors, segons les dades recollides en el treball, els rescats han passat de 743 a l'any 2015 a 1.123 en el 2025. Fet que, bueno, dades que evidencien una pressió cada vegada més gran sobre els equips d'emergència.
6: Mm-hmm. Per què us vau decidir centrar-vos específicament en la resposta davant d'accident en zones de difícil accés?
8: Doncs mira, Jordi... Bueno. Perquè la muntanya presenta dificultats molt concretes, doncs la distància, l'orografia, la meteorologia adversa i la manca de cobertura poden fer que els equips de rescat tardin hores en arribar. Llavors, el projecte el que volia plantejar és una eina que ajudés a actuar davant aquests primers minuts crítics, no? Que al cap i a la fi és el més important.
6: Mm-hmm. Quan parleu de drons mèdics, que és una de les coses que vam llegir a la notícia, exactament ens hem d'imaginar els drons normals? De què estem parlant exactament?
9: Bueno, estem parlant d'aquí.
10: Sí. Són uns drons que venen equipats específicament amb emergències sanitàries. Alguns models incorporen càmeres tèrmiques, visió nocturna, sistemes de comunicació bidireccional i compartiments, per transportar material mèdic i supervivència. L'objectiu és que arribin abans al lloc on hi ha hagut l'incident, amb el qual poden oferir uns medicaments i també un telèfon satelital per si no hi hagués la cobertura adient.
6: Mhm. Pels oients que ens escolten, hem de comentar que vosaltres quatre avui no, ara mateix no us esteu veient, no? I que per això hi ha un moment que sembla que us trepitgeu perquè esteu cadascú doncs, amb una connexió diferent. Però llavors jo preguntava que ens imaginem els drons com els que veiem actualment d'ús domèstic o són drons molt més grans, lògicament si no, per portar tot aquest material?
10: Sí, són més grans i tenen uns motors, unes hèlices que estan preparades ja per portar una càrrega més important. De pes.
6: Mm-hmm. Quin seria... Llavors, digues, Imanol, digues.
10: No, sortirien... O sigui, seria... en el moment que passa l'incident, apretarien una pulsera, llavors aquest dron, des de la posició més propera que hi hagués a l'incident, aniria directament i en un minut ja estaria en marxa el dron.
6: Mm-hmm. En una situació real, per exemple, què podria passar? Des del moment en què una persona doncs, pateix aquest accident fins que arriba el dron, estem parlant doncs, que s'està intentant això, no? Reduir doncs, aquest temps de resposta. Què és el que passa en aquests moments? Des del moment en què un usuari té un accident i apreta el botó, comentaves que s'activa aquest dron. Quin és el funcionament clau d'això?
8: Bé, doncs és un funcionament molt senzill. O sigui, la persona activaria la pulsera i el sistema enviaria immediatament l'alerta al 112. El dron més proper llavors sortiria de la base, localitzaria la víctima gràcies a la geolocalització i les càmeres tèrmiques i podrien establir comunicació amb personal sanitari mentre arriben els equips de rescat tradicionals.
6: Mm-hmm. Quin tipus de material podria transportar aquest dron?
9: Bé, aquests drons podrien portar materials de primers auxilis, com serien venes, desinfectants, torniquetes, mantes tèrmiques, desfibriladors o kits mèdics adaptats a l'entorn de muntanya. També podrien portar altres elements, com també transport d'aliments, aigua, cordes o telèfons satelitals.
6: Això és el que volia comentar, no? Perquè a vegades ens trobem en zones de muntanya en què la cobertura doncs, no és bona, diguem, bàsicament hi ha molta gent que es queda incomunicada. M'imagino que aquests drons tindrien, doncs, com dèieu, no? Els telèfons satelitals. Jo estava pensant en alguna eina així, no? De poder tenir aquesta comunicació doncs, amb els serveis mèdics, fins i tot per poder ajudar a la persona doncs, que ha patit aquest accident, doncs, una mica l'assistència, no? Els passos a seguir.
10: Sí, exacte. I a més, amb les càmeres, els serveis d'emergència podrien veure la situació que té la persona afectada. Uh-huh. O sigui, des del primer moment ja podrien improvisar o podrien preparar algun tipus de rescatament veient com està la persona o l'urgència que tenen per actuar.
6: Que parlàveu de geolocalització, per tant, doncs, seria una millora molt important en la localització de persones accidentades que veiem moltes vegades, que a vegades costa no, trobar aquestes persones?
8: Exacte. Sí, la localització es faria combinant la geolocalització a la pulsera amb càmeres tèrmiques i visió nocturna instal·lades als drons, i això el que permetria seria trobar les persones fins i tot amb poca visibilitat, boira o durant la nit.
6: A part d'aquest hàndicap, d'aquesta problemàtica que és localitzar la persona, quines són els principals problemes o les principals limitacions dels rescats en muntanya?
8: Sí, no, bueno, els principals problemes serien el temps d'accés, la dificultat del terreny, la meteorologia adversa i la manca de cobertura mòbil en les zones altes. Llavors, també hi ha limitacions tècniques relacionades amb l'autonomia de les bateries dels drons i les restriccions normatives sobre el seu ús.
6: Per tant, creieu que aquesta tecnologia pot ajudar no? a reduir aquest temps d'intervenció de manera significativa al projecte que esteu duent a terme?
7: Exacte. Precisament, doncs... Perdona.
6: Digues, Abril.
7: El projecte pues, parteix de la idea doncs, que els primers minuts són claus i determinants, i el sistema aquest està pensat perquè un dron pugui enlairar-se en menys d'un minut, com bé ha dit l'Imanol abans, des de la base més propera i actuar abans de l'arribada dels equips terrestres.
6: Uh-huh. En quins casos aquest sistema pot ser especialment útil per tot tipus de persona que estigui a la muntanya, excursionistes, ciclistes, esquiadors...
7: Doncs el sistema podria ser útil per excursionistes, escaladors, esquiadors, ciclistes de muntanya o qualsevol persona doncs, que practiqui activitats en entorns naturals i de difícil accés. I també es planteja la idea per estacions d'esquís, parcs naturals o empreses de turisme actiu.
6: Uh-huh. Heu analitzat o heu vist que hi hagi algun en altres països doncs, projectes similars i heu pogut analitzar exemples o aquests projectes que puguin existir en altres països?
8: Sí, bueno, el treball es basa en experiències prèvies on els drons ja s'utilitzen en platges, esdeveniments o en entorns urbans per vigilància i emergències. A partir d'aquests models, la proposta adapta aquesta tecnologia al context de la muntanya.
6: Uh-huh. Aquí quin paper tindria el factor humà? Moltes vegades escoltem que sembla que la tecnologia, no? La intel·ligència artificial, drons, tot això ens ha de substituir. No sé si això arribarà o la vostra tecnologia és un complement més per complementar doncs, aquesta acció que ja porten els equips de rescat o una eina de suport, o realment això pot acabar substituint el que faria el factor humà?
8: Bé,
10: nosaltres en cap moment hem pensat que això pugui suplir a lo que és els elements de rescat, els bombers, els rescatadors, sanitaris. És un element que podrien utilitzar per ajudar-se i per ajudar les persones afectades, però sempre ha d'haver-hi una persona al darrere que ho manegui. Uh-huh. I és un sistema que l'hem plantejat com una eina de suport que aporta rapidesa, informació i una primera assistència.
6: No us he preguntat si teniu o si té nom doncs, aquest treball acadèmic, sinó que sí, aquest projecte té... me parlàveu abans fa fora antena que fins i tot doncs, hi ha logotip, imagino que el nom sí que el teniu, no?
8: Sí, es diu Aerodrone Solutions.
6: Vale, és que no us ho he preguntat ni del començament, he començat a parlar del treball. I precisament parlant del treball, durant aquest desenvolupament que porteu, què és el que més us ha sorprès del món de les emergències?
8: Bueno, al cap i a la fi és el temps, no? El que més ens ha sorprès és fins a quin punt els primers minuts poden marcar la diferència en una emergència i com la manca de resposta immediata pot convertir un incident controlable doncs, en una situació crítica.
6: Uh-huh. I quines dificultats també us heu trobat a l'hora de dissenyar aquesta proposta?
8: Bueno, doncs el tema de la meteorologia, la cobertura mòbil, l'autonomia de les bateries, la regulació europea també sobre els drons i també amb la necessitat que la tecnologia sigui compatible amb els serveis d'emergència ja existents. És a dir, el més important és que tothom entengui que aquesta innovació neix amb la voluntat de sumar i aportar més eines i facilitats als serveis tècnics i d'emergència ja existents. O sigui, l'objectiu és que la puguin utilitzar com un recurs complementari que ajudi a millorar la rapidesa, la coordinació i l'eficiència de les intervencions. Però en cap cas com un sistema destinat a substituir cap dels professionals.
6: La Cristina se'ns ha caigut ara un momentet. També us volia preguntar per la bo del tema drons, no? S'ha pensat una miqueta en el tema d'autonomies, això s'hauria de contemplar com que hi haguessin diverses seus, no sé com dir-li, no? Espais on hi haguessin aquests dispositius, perquè quina distància es poden cobrir aquests drons?
10: Tindrien una hora de pilotatge d'anada, uh-huh, entre anada i després tindrien una autonomia d'una hora de tornada, que és el que li duraria la bateria. O sigui, podríem desplegar-nos una hora, amb el radi d'una hora.
6: Uh-huh. Tot i ser un projecte, no?, que esteu fent, un projecte acadèmic, creieu que tecnologies com aquesta s'arribaran a aplicar?
10: Sí, això és el futur immediat. O sigui, la idea és obrir el debat sobre com la innovació tecnològica podria ajudar a millorar la seguretat i reduir el temps de resposta en emergències reals. I és un fet que això es farà servir i és l'actualitat i així serà.
6: Vosaltres, clar, esteu fent el treball i m'imagino que aquestes preguntes us les haureu fet, no? Com imagineu aquestes emergències i com imagineu aquests rescats de muntanya d'aquí uns anys amb tota aquesta evolució que estem vivint, no?, de la intel·ligència artificial i dels drons. No sé com ho veieu cadascú.
9: Bueno, nosaltres ens imaginem un sistema més automatitzat, connectat i capaços de donar informació en temps real als equips de rescat. També creiem que els drons podrien convertir-se en una eina habitual dins els protocols d'emergència, sempre com a un suport dels equips humans i no substituint-los.
6: Mm-hmm. Per cert, quin paper creieu que té, doncs, també el tema de quan parlem de prevenció, no? I també quantes vegades es dona informació, doncs, per conscienciar a la gent quan es va, doncs, a la muntanya, no? Que sembla que a vegades hi ha gent que es prepara molt, però també hi ha gent que a vegades no es prepara tant i no es té en compte que quan passa alguna d'aquestes coses hi ha al darrere tot una infraestructura, no? Per poder activar tots aquests casos de salvament, de rescats i tot. No sé com veieu, no? Que també, doncs, crear i continuar, doncs, treballant amb la prevenció.
7: Bueno, doncs la prevenció és fonamental, tal i com estudiem a la nostra carrera. I una de les idees centrals del projecte és conscienciar la població que el risc no només és l'accident, sinó també és el temps previ al que es tarda en rebre aquesta ajuda. Llavors, el treball vol fonamentar una cultura de preparació i seguretat abans de sortir a la muntanya.
6: Molt bé. I per acabar, què us agradaria que la gent, per exemple, s'endugués després de conèixer

0: adequat, quan no avises a ningú. Nosaltres el que volem és que quan algú surti a fer una ruta sàpiga que no està totalment sol, que sàpiga que si passa alguna cosa hi ha un sistema que pot ajudar-lo, que sàpiga que nosaltres, com a estudiants, hem pensat en ell, hem analitzat les dades reials i hem dissenyat una eina pensant en la seva seguretat. És a dir, no venem por, no venem tecnologia per tecnologia, venem tranquil·litat, venem temps guanyat, perquè a la muntanya el temps és vida, i si aconseguim que algú escoltant-nos avui deixi informar-se abans de sortir o comprar una pulsera o simplement avisar algú de la seva ruta, ja ens haurà valgut la pena. Gràcies per escoltar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Imanol, Abril, Helena i Cristina, per presentar-nos doncs aquest treball superinteressant aquí a Ràdio Vilafant. Quan ens ho vau dir, doncs vam dir que és un tema superinteressant i penso que és bo donar-ho a conèixer, perquè el que digueu, no? Sembla que a vegades ens dona la sensació que estem sols o estem oblidats i realment no és així, no? Que hi ha al darrere doncs gent com vosaltres que estudieu, que treballeu i que esteu constantment doncs intentant aplicar tots els avenços que hi ha en aquest cas en matèria doncs de prevenció, de seguretat integral per tots nosaltres. Espero que sigui tot un èxit. La presentació la teniu, crec que em vau dir, demà dissabte, pot ser?
2: Bueno, sí, l'entrega del treball sí que la tenim el diumenge, però la presentació del treball en si la tenim dimecres.
1: I ho teniu tot enllestit ja? Ho teniu tot ja? O encara es falten matisar cosetes? Com ho teniu tot plegat?
2: Hem d'acabar de muntar la presentació en si, i fer-la, bueno, acabar de transmetre doncs a la presentació el que volem realment.
1: Molt bé, doncs des d'aquí, des de Ràdio Vilafant, us donem tots els ànims i l'agraïment, lògicament, com hem dit, d'explicar-ho aquí en antena, i escolta'm, esperem doncs que aquest sistema doncs que heu posat en marxa amb aquest treball doncs es pugui realment doncs aplicar en breu, que sigui una cosa interessant i que la gent s'ho agafi com un avenç més i com una cosa més per tenir en compte, no? I una eina més per tot el tema dels rescats i de la seguretat. Gràcies a tots per estar aquí amb nosaltres.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu.
1: Molt bon dia, que vagi bé.
4: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.

0: Dissabte 9 de maig arriba la quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada. Al matí, demostració de gossos d'atura, tallers d'esquilar ovelles, treball de la llana i serrons, tallers infantils, cercavila i arrossada popular.
1: A la tarda, taula rodona sobre la convivència de la ramaderia amb els grans depredadors. El llop, presentació de l'Associació per a la Ramaderia Extensiva de l'Alt Empordà a càrrec de Víctor Rojas i presentació del llibre Esquelles, de Jordi Nierga.
0: I per acabar el dia, xarangues al carrer amb Pujats de To i concert final amb Xivarri. Durant tot el dia, servei de bar, mostra de bestiar, fira d'artesania, atraccions infantils i passejades amb burro.
1: Dissabte 9 de maig, quarta fira de la transhumància Mollet de Peralada. No t'ho perdis.
2: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!
7: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes, el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia, els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura, el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar!
8: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
9: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
10: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
11: Els protagonistes de les veus del matí.
12: Els divendres ens toca parlar de temes del nostre municipi i avui volem parlar de la Vilafant, Vila Educadora. M'acompanya la Meritxell Novillo, la regidora d'Educació. Benvinguda a Ràdio Vilafant.
13: Bon dia.
12: Però no ve sola.
13: No.
12: I això té a veure amb la pregunta. Espera't, de seguida la presentarem a l'altra regidora que ha vingut, però li faig la primera pregunta, si li sembla a l'altra regidora, la presentarem. La temàtica d'aquest any de la Vilafant Vila Educadora. I així se'n serveix una mica d'introducció al per què tenim doncs, una altra convidada.
13: L'hem anomenada Educació i Cultura.
12: I per això ens acompanya la Dolors Caballero, la regidora de Cultura. Benvinguda.
14: Bon dia, Mercè.
12: Semblava que no et volgués saludar, eh? Sí. Clar, Vila Educadora, que a més canvia d'ubicació.
13: També.
12: Explica'ns una mica el per què i on tenem.
13: Per què, per què, per què? No hi ha cap motiu que sigui allò rellevant. L'únic que, bueno, vam pensar que potser, saps que Palol ens agrada molt a nosaltres, creiem que és un patrimoni molt important dintre del nostre municipi i han cregut, bueno, pues poder fer el canvi i fer-ho allà.
12: I això així es lliga perfectament amb la temàtica, no?
13: Sí.
12: El tema cultura, la reflexió educativa, com sempre, que la Vilafant Vila Educadora és una mica el que busca, i donar-li una mica la volta amb el tema de la cultura i com la cultura educa i al revés, no? Expliquem una miqueta. Com funcionarà aquest binomi? Perquè us tinc aquí les dues.
13: Bueno, com sempre, ja saps que nosaltres portem regidories, però ens agrada molt treballar plegats. I no és la primera vegada que ho fem, ni serà, esperem que l'última. I amb la Dolors vam donar quatre pinzellades a veure com podíem fer-ho, perquè la nostra idea era treballar conjuntament, i ens ha sorgit, pues, aquest planning.
12: Expliquem una miqueta aquest planning. Què hi haurà de cultura, Dolors, en aquesta Vila Educadora, i què hi haurà d'educació en aquesta Vila Educadora? Comences tu, si vols.
14: Bé, com diu la Meritxell, doncs es fa palol, també, perquè hem de valorar el patrimoni que tenim. I en quant a cultura, doncs, diem, a veure, quina Vila Educadora podíem fer una mica diferent, no? Que no siguin àmbits tan intensos o el que sigui, sinó una cosa més dispersa, i posar, doncs, la cultura en primer lloc, no? Perquè la cultura i el que vindria a ser teatre o música o el que sigui, doncs també va molt vinculat a el que és l'educació.
12: Al cap i a la fi, ara acabes de mencionar, Dolors, el teatre, podríem posar-hi la pintura, l'escriptura, no? També és cultura.
13: La música, la dansa...
12: Tot això són eines educatives, sí, al cap,
13: sí,
12: i a la fi,
13: sí,
12: no?
13: Sí.
12: I ens permeten, doncs, uns aprenentatges, fins i tot, bueno, no sé si esteu d'acord o no, ara em doneu la vostra opinió, que si tu aprens a través de la música, a través del teatre, ho aprens molt millor, no? No sé,
13: sí,
12: si esteu d'acord, que són eines, doncs, que t'ajuden a fer aprenentatges més forts.
13: I més dinàmic, no? Potser, que tenir el llibre allà sobre la taula i cantant, ballant... Bueno, interpretant, t'has de memoritzar un text, has de saber interpretar el que llegeixes, és a dir, que aprens igual.
12: Sí, Dolors, ja estàs d'acord?
14: Sí, d'acord, sí, perquè, aviam, no deixa tot el que és educació, el que és cultura, el que vindria a ser el que és el teatre, la música i tot, ens identifica com a cultura general de la nostra cultura.
12: Bueno, i ens fa pertinents, no?
14: I ens fa,
12: no,
14: pertinents,
12: també.
14: I llavors ens fa, doncs, pensar, ens fa crear moltes coses, no? I en aquest moment, bueno, no sé si dir-ho, que farem un teatre.
13: Sí.
12: Expliqueu, què hi haurà. Va, anem a obrir la llauna de la programació que tindrem.
14: Aquest any la Vila Educadora, amb la Meritxell, doncs vam dir que, bueno, que podia venir la Txè Arana, que ella fa el que és molt impros, no? I és un moment, doncs, perquè tothom gaudeixi d'aquest moment i que pugui dir, bueno, doncs agafarem, jo que sé, mitjoreta, preparem una impro, i no cal que estudiés un text molt elevat, sinó introduir-te en aquest món de posar-te a l'escenari i començar a dir coses, i que un digui una cosa, l'altre digui una altra.
12: Però que ningú es tiri enrere, no?
13: No,
12: això ho farà,
13: no,
12: qui vulgui, no suposa.
13: Sí, clar, clar, no.
12: Que no vull que ningú se m'espanti, que s'ho passarà molt bé.
14: No, o sigui, les persones que es volen apuntar, doncs, van, en mitjoreta o tres quarts, no sé quan farà servir la Txè, per preparar aquestes petites persones, i després, pues, facin una interpretació, una impro, que és una manera de... No és un teatre convencional, sinó, bueno, de poder expressar les teves coses dins el teatre.
12: Que, de fet, el mes de juny veurem precisament el taller de la gent, no?
14: Ah, sí, sí. Ja serà el tercer que fem a Vilafant, i, bueno, és molt entretingut, és diferent. Quan després d'interpretar la Txè en aquests teatres, la gent diu, em pensava que era un teatre... Clar, sí, estem acostumats a un teatre
12: text,
14: convencional,
12: no?
14: I és un teatre, doncs, d'impros que...
12: Clar, i això vol dir que aquesta Vila Educadora serà com més interactiva, podríem dir.
13: Bueno, l'hem volgut també fer una miqueta més dinàmica. La xerrada també serà... Bueno, tindrem a la Txè, que farà més el tema de cultura, i llavors del ram de l'educació ens vindrà la Maria Àngels Vila. Uh-huh. És professora de l'Institut de Montoriol, també ha escrit algun llibre.
12: Sí, l'hem tingut a les tardes literàries. També. L'hem tingut també en aquest estudi, parlant
13: també
12: de poesia.
13: I també és partícip dels Pastorets de Figueres, que també sap el tema del teatre com va.
12: Clar, i com això, com ho podem aplicar a l'aula, no? Sí. Perquè segurament a la Vila de Fan, Vila Educadora, venen també molts professors, mestres...
13: Sí, tota la comunitat educativa.
12: Que és el més important, sí, de fet, d'aquesta jornada, no? Sí, sí. Que participem tots.
13: Per això hem volgut fer també una xerrada compartida, perquè cadascun expliqui, interrelacionin entre elles, expliquin potser, no sé, no, arrel de l'educació, el que poden fer a l'institut, per exemple, ella, que és mestra. I després la Txer, pues, a través dels tallers, bueno, bastant dinàmic.
12: Tindrem aquesta part més pràctica, aquesta, sí, xerrada també més dinàmica, i al final acabarem amb la representació, no? Entenc?
13: Sí, sí, hem volgut fer dos tallers simultanis, és a dir, que a la mateixa hora la gent que estiguin allà present podrà anar o al taller improvisat de la Txer, perquè té ganes de participar, o després tenim el taller més educatiu, que és el tema dels vincles amb l'educació i la cultura, que el portarà també la Maria Àngels.
12: Doncs serà molt educatiu i molt cultural, no? que també està bé i poder compartir, no? Jo crec que és el més important d'aquestes jornades, i una mica l'objectiu, no sé si estàs d'acord.
13: Sí, sí, no, no, no, és compartir, és a dir, a veure, sempre oferim que vingui tota la comunitat educativa, però és el que diguem també, les portes estan obertes. No necessàriament ha de venir la gent o els centres educatius ni les AFES, és a dir, que està oberta a tothom. Qualsevol veí o veïna pot venir a la Vila Educadora.
12: De fet, és que tots acabem educant. Evidentment, que estàvem parlant ara de cultura, les tardes literàries, per exemple, sí, que arrenquen aquest mateix divendres, sí, doncs eduquen, no? Perquè, sí, aprenem coses, clar, cada tarda, no?
14: Sempre, sempre, sempre s'aprèn coses de la cultura, de lo que et puguin ensenyar, d'escoltar i de compartir, de participar, bàsicament.
12: Mm. Clar que és important, doncs, que la gent s'animi a venir, ja sigui per la branca més teatral, que li pugui interessar, o la branca més
13: educativa. És igual, és a dir, poden venir perfectament perquè els agrada més el teatre o la cultura, vinguin perquè li agrada més reflexionar sobre el tema de l'educació, que vinguin perquè el lloc també...
12: Que és una molt bona oportunitat per veure Palol, també.
13: Clar, per això...
12: Que a més em sembla que ja hi ha uns tot temps que ben aviat podrem explicar, sí, no? Que ens explicaran una mica què hi ha a Palol,
14: sí,
12: no?
14: Sí, sí, hem realitzat un recorregut.
12: Que jo ja l'altre dia em vaig fixar que hi havia ja...
14: Hi ha l'explicació de lo que és cada part del jaciment, cada lloc.
12: Clar, a més que és un lloc amb molta cultura, mm, i a més que pots estudiar, doncs, no, la prehistòria, l'edat mitjana, no, la història local...
13: Tot. Jo crec que el lloc fa que tot l'altre estigui relacionat.
12: A més ara que és, bueno, no és ben bé que sigui de moda, no? Però que es potencia, doncs, el que és el treball transversal, no? Interdisciplinar i tot això, aquesta jornada és fantàstica.
13: Sí, sí, sí, intentarem que sigui fantàstica. Sí. Esperem que...
12: Ho serà.
13: Que vingui molta gent, això, sobretot.
12: A més, hi ha molt d'aparcament.
13: Que s'animi a veure Palol, que s'animi a escoltar les dues persones que venen a participar en aquesta Vila Educadora i a disfrutar.
12: I a més, Palol i educació van de la mà, em sembla que la setmana que ve, sí, just abans de la Vila Educadora.
13: El dia abans tenim la...
12: Aviam, explica'ns, les sortides d'Anton. Ja que la tinc aquí, jo vaig a treure profit. Igual que la Dolors li pregunto pels tòtems de Palol, doncs...
13: Sí, l'any passat va ser el primer any de la sortida d'Anton a les escoles de primària dels alumnes de sisè, que fem com una mena de jornada de convivència, perquè els alumnes de l'escola Solivent i els alumnes de les Mèlies es coneguin més. I aquest any el fem la setmana que ve, el divendres.
12: I a més recordo que l'any passat va ser com molt... Mira, també us vau ajuntar les dues, sí, les regidores que tenim aquí, però per la part de gent gran, no?
14: I aquest any...
13: I aquest
14: també...
13: any, sí, també.
12: Explica'm una mica quina temàtica tindrà o com anirà.
13: Podem dir que farem farem dues activitats. Una d'elles... És que no sé si desvelar-te, perquè fins que no arribi el divendres pels alumnes no...
12: Ah, d'acord, perquè no volíem fer una mica d'espoiler, no?
13: Però bueno, està relacionat també amb el tema de Palol i la seva història.
12: D'acord, o sigui, interessant.
13: I després, també, bueno, a través dels centres educatius hem intentat també que hi hagi una activitat que ells es puguin no? Barrejar, no? Barrejar més i que es diverteixin una miqueta en allà.
12: Doncs nosaltres aquí a Ràdio Vilafant hi posarem el nostre micròfon, mirarem de
13: ser-hi. Us esperem, eh?
12: Una estoneta, també en directe, doncs, en aquest espai que tenim cada divendres, doncs mirarem de colar-nos-hi i de descobrir, doncs, aquesta activitat que la Meritxella de moment no ens ha volgut desvelar,
13: no,
12: perquè...
13: No.
12: Perquè l'alumnat tingui una sorpresa.
13: No. Clar,
12: sí. Això està molt bé. I llavors tenim aquestes sortides d'entorn que són interessantíssimes,
13: sí.
12: I aquest treball conjunt entre regidories, no? Que...
13: Sempre. Sí. Nosaltres, bueno, solem treballar bastant juntes, la
14: sí.
13: veritat.
14: Bueno, quasiment totes les regidories, sí. Per això, perquè amb salut també. A vegades hi compartim.
13: Amb esports...
12: Joventut també,
13: sí. Mira, patrimoni també està inclòs aquí, que també ho porta en
14: sí,
13: Xavi,
14: exacte.
13: És a dir que treballem sí, sí. molt junts.
12: Bueno, al cap i a la fi un té una idea i l'altre potser li
13: sí.
12: afegeix a la punta, no?
13: Sí, sí.
12: A vegades hi ha una qüestió cultural, no? Que organitza, o sigui, un tema de festes i els joves col·laboren, no?
13: També.
12: Vull dir que, sí. que és una manera de treballar tots plegats.
13: Sí. Tots plegats.
14: I tant Meritxell com jo, no sé, hem vist a la vida educadora, doncs aquesta vegada fer-ho una mica diferent, no
13: sí.
14: sempre allà tancats,
12: clar.
14: Fer una cosa diferent i que la gent comenci a conèixer el que és Vilafant, que és
13: ara.
14: Més que el nucli antic, és més que les forques, és tot, és un tot. I com un tot, jo crec que Palol és un lloc on no identifica a ningú, sinó...
12: Ja que està al mig, no?
14: Identifica Vilafant en si, no? No és, no soc de les forques, no soc d'aquí, no soc d'allà, sinó és un nucli on... És de tothom.
12: Ningú pot dir que és de Palol.
14: Exacte.
12: Sí. I tothom pot dir que és de Palol.
14: Sí, també. Palol, sí, els van passats, però bueno, aquests ja...
12: Clar, ja no hi són, que ens explicava precisament l'Antoni Cobos fa un parell de setmanes,
14: sí,
12: doncs aquests abans passats.
14: En Berenguer passat. I en Ramon,
12: I llàstima que es va acabar amb les noies, amb el cognom
14: sí,
12: dels Palol.
13: Però segur que tindrem més Toni Cobos.
12: Ara que parleu de la pertinença i de la identificació, parlant de Palol, aquí ja que tinc la Meritxell.
13: Vas.
12: La bandera.
13: Hombre!
12: Home, ja sabies que t'ho havia de preguntar, això, encara que fos al final de la
13: com
12: conversa.
13: No.
12: Ha anat bé la participació?
13: Ha anat bé, l'únic que fins aquí uns dies no te puc... Ara estem acabant de concretar
12: ara,
13: tot el tema de les...
12: Ara el següent pas,
13: sí.
12: Quin és?
13: Ara passar pel ple.
12: Val, ha de passar pel ple els resultats.
13: Els resultats,
12: que...
13: i ara estem, bueno, els tècnics estan preparant l'informe pertinent i tal, i així és que el dia 21, si no m'equivoco, sí, és el dia que tenim el ple, el dia 21 ja tothom sabrà quina és la bandera guanyadora.
12: És que
13: ja
12: vam fer tanta campanya, almenys alguns per alguna opció, anàvem pel poble, jo voto aquesta, jo voto aquella, doncs...
13: Sí, sí, la veritat és que ha anat bé, i bueno, esperem que... Que li agradi a tothom.
12: Ja esteu enfilant l'agulla per començar-la a cosir.
14: Sí.
13: Sí.
12: La Dolors diu que sí, faràs alguna puntada?
14: Home, la puntada sí, clar. La del mig.
12: La del mig. Veurem si queda ben brodada, eh? Al mig ens hi fixarem amb aquestes puntades, amb ganes de saber quina serà la guanyadora, i estarem molt pendents del ple d'aquest mes de maig.
13: De maig.
12: Doncs esperem que vagi molt bé la setmana que ve aquesta Vila Educadora.
13: Gràcies.
12: Aquest 16 de maig, aquesta sí. novetat, no?, de nou lloc...
13: Noves activitats, podríem dir. Sí.
12: Doncs esperem que vagi molt bé
13: i
12: veurem doncs, això, no? Com ha funcionat i com es consolida
14: podríem
12: aquestes
14: dir,
12: novetats. No?
14: Perdó, podríem dir una vila educadora interactiva, no?
13: Sí.
12: La més participativa,
13: sí,
12: no?
13: Més participativa, sí. Més comunicativa. Sí.
12: Que no només anirem a escoltar, sinó que anirem a fer
14: sí,
12: també alguna
14: sí,
12: cosa.
14: Interactiva.
13: Sí.
14: Uh-huh.
13: Sí.
12: Doncs jo no m'ho perdré, a mi m'encanta el teatre, per sí, tant, no me la perdré per res del món.
13: T'esperem allà, eh?
12: Allà estarem, a Ràdio Vilafant, com sempre, cobrint tots els actes del nostre municipi. Moltes gràcies, Dolors, moltes gràcies, Meritxell, per venir-nos a parlar d'aquest tema.
13: A vosaltres.
14: Gràcies,
15: estàs escoltant Les Veus del Matí.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert, a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
2: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Atenció, canvis en l'excursió a Castellalló de Clau de Sol. L'excursió prevista del 20 al 24 d'abril queda anul·lada i es proposa que sigui de l'11 al 15 de maig, amb les mateixes condicions, però amb un preu més econòmic, 660 euros per persona. El motiu d'aquests beneficis és que ens hem unit dos pobles, Vilafant i Olot, per fer aquesta sortida i omplir l'autocar. Recordeu que visitarem poblacions com Calatayud, Aranda de Duero, Burgos, Ávila, Segòvia... Preguem que us apunteu amb la màxima brevetat possible i fer el pagament. Recordeu, excursió Castellalló amb Clau de Sol. A més, l'associació Clau de Sol pot ajudar a financiar aquesta sortida sense interessos. Informeu-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606 59 91 19. I a les Forques, Antoni Caselles. Al telèfon 609 45 07 41. Excursió a Castella i Lleó, de l'11 al 15 de maig, amb Clau de Sol.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Junts i els Comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents de Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels Comuns.
2: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar tres ovelles a Odèn. I Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturada des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I en mobilitat, situació normalitzada a la majoria de vies catalanes, només un accident a la C15 a Font-rubí, direcció Igualada, deixa ara un carril tallat per la retirada del vehicle accidentat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
4: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
5: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
5: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
6: D'aquí una estoneta estarem amb la nostra companya Mercè Mainer, perquè avui també al vespre, a la tarda de vespre, doncs aquí al nostre municipi de Vilafant tornen les tardes literàries i per tant doncs serà un dels temes que tindrem al llarg d'aquesta secció que tindrem d'aquí uns minutets, perquè a més parlem doncs d'una de les primeres presentacions que tindrem en aquesta nova jornada. I tancarem amb en Ricard Palell des de Sos Informàtics. Avui parlaran doncs d'informàtica, parlant doncs de temes com, per exemple, és l'administrador de tasques que tenim als nostres ordinadors. Tot això és el contingut que compartirem al llarg d'aquesta estoneta de ràdio fins la una del migdia, aquí a les veus del matí. Però l'Alfred García, amb el seu Mateo, ens aportarà una mica de fil musical per començar aquesta nova hora.

0: El meu aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
3: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
4: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
6: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
5: Inscripcions a www.vilafant.cat.
7: Estàs escoltant Les Veus del Matí.
8: I com dèiem, estàs escoltant Les Veus del Matí i estàs escoltant que d'aquí hores s'inicia una nova temporada de les tardes literàries aquí a l'espai del CAU i que la nostra companya Mercè Mainent té tots els detalls, tota la informació i, a més, protagonistes.
9: I tant. Tenim moltes ganes de convencir aquestes tardes literàries al CAU perquè és un lloc genial per parlar de literatura i avui engruixiré una mica més la meva pila de pendents, ja que m'acompanya en Juan Miguel Guirao, que és el qui presentarà doncs el llibre aquesta tarda, Tres Lugares d'Invierno, que ens l'ha portat. Benvingut a Ràdio Vilafant.
10: Moltes gràcies, Mercè.
9: Amb ganes de la presentació aquesta tarda, nervis?
10: I tant que sí.
9: Deixa'm que expliqui una indiscreció, que ja estàvem a baix i ja està trucant gent que vindrà a la presentació, gent que ve de fora.
10: Sí, gent que ve de Barcelona, estan de viatge, és veritat, és tota la raó.
9: Doncs amb moltes ganes de que vinguin i que arribin, que vegin aquest el nostre municipi, que també és una mica promocionar-lo.
10: I
9: no?
10: Tant, Vilafant, amb això de l'estació de l'AVE, té una consciència internacional, quasi diria jo.
9: És fantàstic. Vas presentar el primer a les tardes literàries, Calé, que era una història del teu pare, i ara ens portes Tres Lugares d'Invierno, que no té res a veure amb el primer, entenc.
10: No té res a veure. Com ben dius, Calé era una història biogràfica, un biopic que diuen ara en els de televisió.
9: Ara es porta aquest concepte,
10: Sí, exacte. D'una part de la vida del meu pare, m'ha sentit molt orgullós d'escriure aquest llibre, però bueno, ara porto una altra cosa, porto una història totalment diferent, que no té res a veure amb res, una novel·la escèptica en quant a la família, diguéssim.
9: O sigui, no està basada en experiència pròpia.
10: No és experiència pròpia, però sí que té... un punt que també explicaré aquesta tarda, que bueno, és una història que porto dins des de l'adolescència i que ve marcada per una notícia que vaig llegir quan tenia 16 anys. És una notícia que vaig...
9: Quina notícia? A veure, és una notícia... així veiem el punt de partida de la novel·la.
10: Exacte, això és el crisol de la novel·la i va ser cap a l'any 77-78 quan a una revista de tirada nacional jo vaig llegir que deia Walt Disney espanyol. Walt Disney es diu José Guirao Zamora i això a mi em va impactar moltíssim i em vaig quedar amb aquesta història i bueno, pues com que...
9: A més Guirao com tu.
10: Com jo, per això, i com que Guirao allà en la terra on vaig néixer no hi havia, jo només havia sentit el meu pare i el meu germà, pues va veure en una revista de tirada nacional em va sorprendre, no? I a més que digués que Walt Disney podia ser espanyol i que es podia dir així, pues,
9: que potser era parent teu.
10: Això és el que jo vaig començar a investigar.
9: I vale, aquí aquesta imaginació i aquest fil...
10: Correcte, pues això ha donat amb aquesta imaginació i aquest fil ha donat amb un 40 anys després, o 40 i pico anys després, una novel·la que que està basada en aquests arguments. Evidentment, Walt Disney, jo crec que no era espanyol ni era pare meu, evidentment, però sí que és veritat que jo em vaig quedar amb aquest argument i amb aquests arguments he cosit aquesta novel·la i he respectat aquests arguments que jo, quan era adolescent, me vaig donar, no?
9: Clar, tu quan eres adolescent ho vas començar a pensar, però no tenies res escrit, ni un esquema,
10: absolutament
9: ni res.
10: Absolutament res.
9: I quan t'hi vas posar? Vas dir, ara és el moment de treure-ho.
10: A l'any 2023 vaig posar amb aquesta novel·la. Sí, he trigat 2 anys, un any hem investigat una mica, tampoc molt, però sí que és veritat que he hagut d'investigar amb els arxius de Figueres.
9: Clar, perquè a tu t'agrada molt que hi hagi la part històrica i que sigui sí, ben documentat.
10: Mm-hmm. No és... Aviam, sí que és veritat que és una novel·la històrica, perquè els personatges realment viuen moments històrics reals, mm-hmm, però no és una novel·la històrica, no? Jo baso més en l'emoció dels personatges, en la vida dels personatges, en les relacions familiars i socials dels personatges, però sí que és veritat que darrere d'això hi ha una història, no? Hi ha una història dels llocs on viuen aquests personatges i he investigat aproximadament durant un any.
9: I els protagonistes són aquests 3 llocs, i entenc que invierno vol dir, perquè abans m'has avançat que hi ha una mica de drama, invierno vol dir la tristesa o no? Invierno, o jo ho he interpretat així?
10: No està malament, va ser ben encaminada, però aquesta novel·la, mentre jo escrivia, es deia Salomé.
9: Salomé.
10: Salomé. Salomé és la protagonista.
9: Vale.
10: El nom de la protagonista és la protagonista indiscutible, o sigui, està present a totes les pàgines, no? I ella és la protagonista, però d'alguna manera no em deia tot, perquè Salomé va avançant, no?, en la seva vida, en diferents llocs en els que viu o es veu obligada a viure, i aquests llocs, pues, d'alguna manera no li van sortir, o sigui, les seves ganes de millorar, les seves ganes de canviar la societat per la que vivia, per la que passava, li ha anat malament.
9: Clar,
10: i amb aquests 3 llocs que li ha anat tan malament són els 3 lugares d'invierno.
9: Clar, a més a més, estem parlant de principis del segle XX, no? A més, una dona protagonista, que ara t'anava a preguntar, escriure sobre un personatge femení t'ha costat molt?
10: He hagut de fer
9: una mica de documentació també?
10: Sí, documentació i interioritzar molt el rol de la dona d'aquella època i el rol que jo volia donar-li o que jo pensava o que jo he cregut, uh-huh, que podia tenir. Va ser impossible, ja quan llegeu el final va ser impossible, però sí que és veritat que durant tot el llibre Salomé ho intenta molt, lluita molt per les dones, lluita molt per canviar el món, però li costa.
9: Ara t'anava a dir, és la història d'una persona, no, en aquest cas una dona que intenta avançar i millorar però que no se'n surt gaire bé, no?
10: Sí, jo si em permet, mira, és que podria llegir un trosset, podria llegir una sinopsis que fa l'editorial, no? Y digo, Salomé pone a prueba una y otra vez esa condición humana que nos habla de la búsqueda, de la insatisfacción, de la curiosidad, de la infelicidad, luchando por ser fiel a unos valores que la crean y a la vez la destruyen, obligándola a tomar decisiones ajenas a la vida que espera. Sus ambigüedades morales nacen de un camino infinito que se bifurca en cada decisión, intentando encontrar un destino que no existe. Los sueños de muchas vidas quedan atrapados en el tiempo que les tocó vivir, prisioneros de un mundo en el que no encuentran su sitio. ¿Y qué mejor camino que la huida? Ho explica molt bé.
9: Sí,
10: Això. I la foto de portada...
9: Que... Explica'm aquesta foto de portada, sí, perquè pels nostres oients que no ens vegin, però els que ens veuen a través de l'Instagram, l'ensenyem per les càmeres, sí, ho estic ensenyant bé a Ivan, sí. Doncs aquesta portada, què hi veiem? Explica'm una mica de descripció.
10: Quan s'acaba de llegir la història, almenys és el que jo, quan l'editorial va proposar aquesta portada, és el que vaig veure, no? Al principi costava veure perquè ho trobava molt fos, no? Però sí que és veritat que la història, com diem, aquest dramatisme que porta...
9: Quan acabes
10: de llegir la novel·la, hosti, és que la portada lo sintetitza d'una manera, pues, molt, molt clara, no? Inconfundible.
9: Clar, jo intueixo que un dels llocs és Nova York, perquè veig l'estàtua de la Llibertat aquí a la portada, però a més la dona i el nen, me comentaves que és un quadre que a més
10: sí,
9: és de l'època mateixa en la que passa la història.
10: Del mateix any que acaba la història Figueres. Val? És un quadre de Gary Melcher. Gary Melcher era un pintor realista americà del finals del segle XIX i principis del segle XX. I aquest home feia, pues això, feia quadres de figures humanes, i per aprendre, per establir-se en aquella època, el realisme estava molt molt avançat als Països Baixos, no, a Holanda. I aquest home va viure allà i va pintar aquest quadre que es diu Dona i fill. Mm-hmm. Dona i fill.
9: M'agrada molt perquè veig la mirada d'ella com molt trista, no? Com amb aquesta decepció, això que deies tu, de no sortir-se'n, no?
10: Una mica és Salomé. Jo li he posat nom a la dona de Gary Melcher, li he posat nom. És Salomé.
9: I el nen li veig molta esperança. No sé.
10: El nen té molta esperança. Podria ser Walt Disney.
9: Podria ser Walt Disney. Buah! Déu-n'hi-do, que interessant això que ens proposen en aquests tres lugares de...
10: Tres lugares d'invierno. La dona és Salomé, sense cap tipus de dubte. Jo al quadre de Gary Melcher li he posat nom i així m'ho quedo. I, bueno, pues, espero que aquesta portada, tal com a mi m'ho reflecteix...
9: Arribi, no, també una mica al lector.
10: S'arribi al lector.
9: Què n'esperes de la presentació d'aquesta tarda? I, a més, a part de la presentació aquí a Vilafant, que és el teu poble actual, no? Que tu vius aquí a Vilafant, és el teu poble.
10: Fa 45 anys que...
9: Clar, faràs una presentació al teu poble natal, també.
10: Sí.
9: Explica'm
10: això.
9: Sí.
10: Allà faré una presentació davant de la biblioteca, d'un club de lectura.
9: Que guai.
10: I vindran... Bueno, m'han comentat que hi han assegurat entre 30 i 40 persones. I, bueno, pues, també serà interessant perquè ells sí que coneixen, igual que nosaltres aquí coneixerem els entorns de Figueres i de diversos pobles de l'Alt Empordà, que...
9: O sigui, veurem l'Alt Empordà en un d'aquests tres lugares,
10: sí,
9: eh?
10: Sí, la part nord de l'Alt Empordà ho veurem, no? I ho sentirem i bueno, caminarem per allà, no? Uh-huh. Pues igual, al començament, caminem per aquest poble, caminem per un poble petit, de la província de Saragossa, i aquesta gent que assistiran a la presentació, pues la primera part també ho faran seu.
9: Has d'organitzar un viatge literari. No, anar a llegir a Saragossa, això, llegir la primera part, això, i venir aquí a llegir l'altra part i una altra a Nova York.
10: Ja es podria ser, no, però això ho farem a la propera, Mercè.
9: Això ho farem a la propera. Aviam, perquè sí. Ara vaig apretar una mica, ja sabeu que a mi m'agrada sempre treure una mica les exclusives aquí, que ja estàs treballant, o no sé si tens quasi acabat.
10: No, estem treballant.
9: Esteu treballant.
10: No, no podem dir que està acabat, perquè això trigarem un parell d'anys encara, perquè a mi m'agrada anar
9: a foc lent.
10: A poc a poc, perquè els personatges vagin creixent poc a poc. Penso que és l'experiència que he agafat quan escric i m'ha anat bé, no? Els personatges acaben madurant poc a poc, i amb Manol, que si es diu fins ara la novel·la, que
9: pot ser que canviï de nom.
10: Jo crec que aquesta no.
9: No?
10: Aquesta no. Pues aquesta sí que podrem fer d'alguna manera una ruta literària per el Manol.
9: Mira, jo veig aquí
10: no
9: potencial.
10: Sé, els amics del...
9: Mira, parlar amb els Manol, amics del Manol, que precisament demà hi ha la neteja del Manol, aquesta proposta del Let's Clean Up, que és una proposta europea, doncs precisament anirà a fer una mica de ruta pel Manol aquest dissabte al matí. Mira, pots anar a agafar inspiració.
10: Anirem treballant sí, sobre la novel·la, i aviam si tenim...
9: I Vilafant
10: serà la protagonista.
9: L'escenari.
10: La seva gent.
9: I la protagonista.
10: Sí. Vilafant serà protagonista.
9: I l'època?
10: Actual.
9: Actual?
10: Més actual no podrà ser.
9: Sí?
10: Home, ja hem escrit sobre...
9: I sortirà a Ràdio Vilafant?
10: També.
9: Ostres!
10: El que no sé si sortirà a la Mercè.
9: Home, alguna Mercè sortirà,
10: segur,
9: perquè...
10: Segur.
9: Aquí som dues.
10: Pues segur. No, però bueno, sí que és veritat que hem parlat... jo ja he parlat de les meves novel·les de final del segle XIX, principis del XX, de mitjans del XX, pues haurem de parlar de l'actualitat, no podem continuar...
9: XXI?
10: Sí, parlarem de l'actualitat.
9: Uau, i de com creix Vilafant, suposo, no ho sé.
10: Bueno, no farem espòiler.
9: Ai, que tinc... Ara m'has entrat... que ara m'has deixat el coquet, eh?
10: Bueno, pues el que hem de fer és continuar amb les tardes literàries i tindrem... Ho sabrem.
9: Bueno, llavors hem de fer un club de lectura
10: i
9: llegir els llocs que toca. Mira.
10: Hauríem de començar a parlar d'una biblioteca i un club de lectura.
9: Mira, la biblioteca tan reivindicada aquí a Vilafant,
10: sí,
9: no?
10: Sí, jo la reivindico des d'aquí ara mateix. Jo crec que és un tema que ja toca.
9: És que ens pertocaria, no?, per nombre d'habitants.
10: Ja toca, sí.
9: Estaria bé.
10: I segur que hi ha espais, o sigui que... Aviam què diu la Dolors.
9: A veure. Li ha llançat el guant a la Dolors aquesta tarda. Aquesta tarda li podem preguntar durant la presentació, també. El tema clubs de lectura crec que ja ho té en ment, perquè ens ho va desvetllar aquí a la darrera entrevista, que parlàvem de les tardes literàries. Vull dir que...
10: Molt bé.
9: Jo crec que això està en ment, perquè hi ha molta gent inquieta aquí a Vilafant, no?
10: Sí.
9: Que escriu, molt de talent a nivell d'escriptors.
10: Home, ja ho sabeu, que jo ho veig amb les presentacions vinc aquí l'any passat també, no? O sigui, hi ha gent.
9: I molta gent que escriu i molta gent que li agrada llegir també, vull dir que jo crec que hi ha aquesta,
10: aquestes ganes. Això ens pressiona a tots els que escriuen d'alguna manera, que hi hagi més gent al voltant, ens ajuda, o sigui que això és bo.
9: I què és per tu escriure? Perquè ara parlaves això, no? Que Tres Lugares d'Invierno és una inquietud que tenies des d'adolescent i l'has tret anys més tard. Què suposa per tu escriure?
10: Jo no sabria definir-lo, però sí que em sento bé. O sigui, jo quan escric me sento bé i, bueno, probablement també és una teràpia, no ho sé. Probablement
9: jo crec
10: que teràpia,
9: sí.
10: Una part de teràpia estic convençut. Però sobretot és buscar alternatives a les històries que van creixent dintre de tu, dintre dels personatges que vas imaginant, i això és algo bo, no ho sé... com que el que escolta música o el que fa una activitat que li agrada i que la va veient que va creixent amb aquesta activitat, per mi és això, escriure, no? Evolucionar.
9: Intentes escriure aquelles històries que t'agradaria llegir o no?
10: No, perquè no sóc capaç tampoc, cadascú té les seves limitacions
9: evidentment, però dius, ostres, és que a mi m'agradaria històries
10: sí,
9: tal.
10: Però a vegades és molt difícil, hi ha gent que té moltíssimes facultats per escriure coses que jo em sento incapaç. Jo, hi ha coses, no sé, diàlegs, per mi el diàleg és molt complex i hi ha moltíssima gent que fa uns diàlegs meravellosos.
9: La veritat és que és el que més costa,
10: sí, el diàleg per mi és complicadíssim perquè se pot carregar la història.
9: Clar.
10: I alhora també la puc millorar moltíssim, però has de saber, jo el diàleg probablement sóc un negat, no ho sé.
9: I com ho fas quan han de parlar els personatges? Intentes narrar-ho des del narrador que ho expliqui?
10: Aquest narrador que ho explica tot, que ho sap tot, i d'alguna manera acaba sortint, sí. Doncs... És una manera diferent de narrar, no? És més una manera dels clàssics, però sí de la primera part del segle XX, no?
9: Sí, que veus com no, la càmera va seguint els personatges d'alguna manera i ho veus des de fora.
10: I aquestes dificultats és el que d'alguna manera te limiten a escriure llibres històrics, no? Que tu deies abans, també és molt complex perquè has d'investigar.
9: Clar. I a més has d'investigar i que quedi realista, no? Una mica...
10: Que no t'equivoquis.
9: Que precisament em parlaves del tema dels topònims, no?
10: Sí,
9: que parles de Figueres i que està escrit amb AS, per exemple,
10: exacte.
9: No?
10: Sí.
9: Respectant una mica com era l'època, no?
10: D'alguna manera, tot això, si no has investigat i escrius sobre aquelles èpoques, si no saps què és el que passava... ja no amb l'idioma, sinó amb moltes més coses, te pots equivocar.
9: Doncs moltes gràcies, Juan Miguel Guirado, per venir-nos a parlar d'aquests Tres Lugares d'Invierno. Que vagi molt bé la presentació d'aquesta tarda. I vull l'exclusiva aquí de Manol, si és que s'acaba dient Manol, i si a més surt la ràdio, llegirem el tros de la ràdio aquí en directe, no?
10: Ho llegirem.
9: Vinga, va, fet. Moltíssimes gràcies i ens veiem aquesta tarda.
10: Gràcies a tu, Mercè.
11: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.

0: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
1: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
1: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
2: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
4: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem!
5: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
6: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionen el dilema. Collons d'artistes.
7: Torna Expocasió Girona, els dies 15...

0: 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
1: Estàs escoltant Les Veus del Matí.
2: Doncs sí, estàs escoltant Les Veus de, del Matí en punt, dos quarts d'una, passa un minutet en aquests moments, i la sintonia que sona, que és la del nostre company Ricard Planell, des de Sos Informàtics, i avui, doncs, com sempre, de què parlarem? D'informàtica. De què parlarem? D'actualitat. I d'en Ricard hem de dir que avui ve carregat i de missatges. Ricard, bon dia.
3: Què tal, aquí? Divendres amb energia, ja saps com va això. Sí. Fatal, fatal, fatal. O sigui, jo tenia tot preparat aquí, sí, tot a punt, tot maco, per passar-nos-ho bé, que estem primavera, no? No cal venir a rajar de coses, i va saltar la bomba ahir, o abans d'ahir va saltar una bomba, i al final ho ha acabat escrivint a mà per sobre, a veure com sortirà.
2: A veure, explica, va, explica, va.
3: Segur que ho ha sentit.
2: Ui, vas molt indignat, eh?
3: Sí, estic molt indignat, sí.
2: Aviam, explica, va.
3: Google, tu has sentit algú de Google Chrome?
2: No.
3: No has sentit res de Google Chrome?
2: No.
3: Comencem malament. Des d'ahir, o abans d'ahir, ha començat a instal·lar l'aplicació Google Chrome, el navegador, que hi ha gent que fins i tot li diu internet, obre internet, ¿vale? No té res a veure amb internet, és un navegador. Tu saps que jo fa dies que m'estic queixant de que la IA està per tot arreu i que no hi ha manera de treure-la. Pues Google Chrome ha fet un pas més endavant, com si no en tinguéssim prous. No et demana permís, no et salta cap avís, no t'ho notifica de cap mena de manera. Simplement ho instal·la i es queda tan ample. O sigui, què fa Google Chrome a partir de ja? T'instal·la un model d'IA que es diu Gemini Nano, i el posa dintre un directori del teu ordenador, que es diu OPT IDE On Device Model, que està dintre de la carpeta d'instal·lació del Chrome. Vale? El Chrome, fins ara, quan tu, si vas a la llista de programes, tu pots veure quan ocupa una aplicació que tu tens instal·lada. Més o menys de 130 megabytes. És petit.
2: Bueno, vale, però
3: el problema, no ocupa massa. Tu saps quan ocuparà a partir d'ara?
2: A veure.
3: 4 gigabytes.
2: Ostres. Està quadriplicant, pues, no? Està, sí, quadriplicant, no?
3: Molt. 4.000 megabytes. I ara em té 120. O sigui, 126. El meu ordenador, 126 megas. Vale? A partir d'ara seran 4.000, més de 4.000 megas.
2: I com es diu l'aplicació?
3: Es diu Gemini Nano.
2: Nano.
3: I això, en teoria, te la posen per facilitar l'escriptura aquesta assistida i totes aquestes coses que està fent amb mi, que encara que no ho vulguis, tu has de menjar. Això no és el més greu. O sigui, el que és greu és que t'ho fa sense cap consentiment. O sigui, estem en el món, en Europa, totalment legislat i totalment regulat del tema de protecció de dades, i no et demana permís. I això podrà llegir tot el que escrius, podrà llegir tot el que fas, podrà llegir tot el que tens a dintre del teu ordenador, perquè ningú sap realment fins a on tindrà permís, què podrà fer i què no podrà fer. O sigui, t'estan instal·lant una aplicació by the face, directament.
2: Clar, però això precisament ha de vulnerar alguna llei, no?, de privacitat.
3: Bueno, això s'ho passa tot pel forro, però és Google. O sigui, tu què pots fer contra Google?
2: Ja, però t'està introduint coses en el teu propi ordinador personal sense consentiment.
3: Sí, personal o d'empresa.
2: Però clar, és una empresa grossa, no?
3: A tot arreu. Home, clar, és la més grossa, bueno, una de les més grosses. I ells ho fan. Tu tira, vale? I després, a partir d'aquí, ja ho tirarem enrere si convé.
2: Ja, però vale? Ja t'han
3: fet l'arxiu. Però algú es queda, i tota la informació que recopilin durant aquest temps, mentre si el jutjat s'hi posa o no, perquè la llei sempre va un pas per darrere, és allò que ells sempre reaccionen quan els altres hi han fet el que no es pot fer. Clar, hi ha una llei, si tu l'infringeixes, després venen i et posen una sanció, i et donen un plaç, i no sé què, no? Però durant tot aquest temps que això estarà funcionant perquè vulguis, o sigui, només hi ha una opció, perquè no t'ho posin, que és desinstal·lar el Google Chrome i no fer-lo servir.
2: Bueno, i posar una d'aquestes eines alternatives que tu vas comentar fa un temps.
3: Exacte, posar algun altre navegador que no tingui bona memòria, que no tingui això, però moltíssima gent fa servir el Google Chrome, pots tenir totes les teves contrasenyes allà guardades, de totes les teves pàgines web, de tots els teus serveis. Si poses aquesta IA tindrà accés a tot això. És molt greu, molt greu, molt. Indignat.
2: Home, molt, molt, totalment.
3: No, no. Com pots veure, indignat.
2: No, i això també m'indignen a mi, perquè és això, està, no, com fins a quin punt les empreses aquestes grosses es poden saltar les lleis i ningú actua.
3: Sí, no, i actuaran, ja, però després.
2: Ja, tard, sí, clar.
3: O sigui, clar, actuaran després, bueno, clar, tampoc no poden fer-ho abans. Això és la pel·li aquella del Minority Report, es deia, no? Els precongs, els precops, o no sé com es deia, que anaven a detenir la gent abans de que fessin l'assassinat. Bueno, i si al final no el fa l'assassinat?
2: Clar.
3: Clar, o sigui, tu Google d'entrada, ell va fent la seva activitat normal i tal, tu no li pots posar una limitació o una multa per algú que encara no ha fet.
2: No, correcte. Sí, sí.
3: Clar, o sigui, primer ho ha de fer-ho, no?, per poder-ho sancionar. Doncs ja ho ha fet. Igual que va passar amb el recall de Microsoft, i el recall de Microsoft ara el pots desactivar, cosa que al començament no es podia. Però tots els ordenadors nous et porten això. Tots els que tenen la tecla Copilot tenen el recall de Microsoft. Te recordes que era això, que et fa captures de pantalla, visuals, d'imatges, de tot el que estàs fent constantment, cada X temps, perquè si després resulta que no te'n recordes quina pàgina web vas estar buscant, puguis preguntar-li el recall. Tota aquesta informació la té Microsoft. I ara, tota aquesta altra informació la tindrà Google. A mi el que em sembla més greu és això que t'estic dient, o sigui, el tema de contrasenyes, el tema de tot el que tu tens guardat al teu navegador, no se sap, o sigui, jo no ho sé, i suposo que Google ho sap, però ningú més, fins a on podrà arribar aquesta eina que t'estan instal·lant a dintre de la teva màquina.
2: Ja veus. Ostres, doncs...
3: Vale. Va, comencem, anem a passar-nos-ho bé, no cal que... Si no vols, desinstal·les el Chrome. Primer fots una còpia de favoritos i de passwords guardats i te'n vas a un altre navegador. Ja està. Vinga, va, anem a divertir-nos. Som-hi?
2: Vinga, som-hi.
3: Vinga, som-hi. A veure, hi ha una situació, una casuística, direm, que li passa a moltíssima, moltíssima, moltíssima gent, jo inclòs, perquè jo quan era jove, no et diré petit, et diré jove, Windows encara no existia. Quan jo era jove, jo estava a la universitat, ja estava a l'institut, començaven a existir els ordenadors personals i les computadores que anaven en sistemes operatius Unix o Linux o Tulip o jo què sé, hi havia totes les coses estranyes i després va sortir l'MS-DOS. Per tant, el Windows és algo que va, no és el teu cas, que tu ets un llogurit, però el Windows, quan va sortir, jo ja no anava a formació. Per tant, la majoria de gent, podem dir, no? Gent, jo què sé, que tinguin de 40 anys en amunt, mai han fet classes de Windows. I no saben tota una sèrie de funcions que té Windows, que estan allà, i que si no les has descobert, i si no t'he interessat, o ningú t'ha fet cap curs, no saps que hi són, que existeixen, i que en teoria et poden fer la vida més fàcil, que això és el que vam estar passant, vam estar parlant l'última setmana, no? El famós símbol de Windows V baixa, ¿vale? Que aquest és espectacular i que és superútil, ¿vale? És una cosa que està aquí, i si no la fa servir, doncs, bueno, doncs no ho saps. Els castellans diuen que el que no sabe és com el que no ve. Però hi és, però no ho saps. Llavors, hi ha una altra coseta que jo considero que és molt útil i que és molt potent, que està dintre de Windows, i que, bueno, igual el podríem fer servir una miqueta més.
2: Aviam.
3: Comencem?
2: Sí? Comencem.
3: Vinga, com es diu això? Comencem pel nom. El administrador de tasques. En castellà seria administrador de tareas. I en anglès això es diu el task manager.
2: Vale? Bien.
3: Aquesta eina està a Windows des de... Cuidado, Windows NT 3.1. O sigui, l'any 1993 té més de 30 anys. Hi ha molt poques aplicacions, molt poques, que puguin celebrar el seu 30è aniversari.
2: Sí.
3: I això fa més de 30 anys que està aquí i que segueix funcionant i que el segueixen canviant, millorant o adaptant o el que sigui, però no el canvien, segueix sent aquí. Com accedim a l'administrador de tasques? Hi ha moltes maneres d'accedir-hi. O sigui, aquí no em val l'excusa de que no sé anar i tal. A veure, comencem. Dreceres de teclat, per exemple. Control, majúscula i escape. Això te l'obre directament. Control, Alt, suprimir. Això et treu un menú i aquí tens l'administrador de tasques. Dos maneres amb tecles. Amb el ratolí, botó dret sobre la barra de tasques, allà on no hi tinguis cap icona o no hi tinguis res, i triar l'administrador de tasques. Vale? Amb Windows 11 també pots fer-ho sobre el menú d'inici. I entenem que tothom té el Windows 11. Llavors, sobre el menú d'inici, vull dir, sobre la bandereta de Windows blava, botó dret, i allà també tens l'opció de l'administrador de tasques. Què més maneres? Te'n pots anar al menú d'inici i escriure administrador de tasques o task manager directament allà a la lupa aquella de buscar, i també et funcionarà També pots obrir Windows R, que això és executar, i escriure Task MGR.
2: No crec que l'agafi gaire MGR. Gent
3: no, això pels friquis que no volen fer servir el ratolí. I executes això. Com més ho pots treure? Ho pots treure des de CMD, des de MS-DOS d'abans, vale? O PowerShell. Escrius lo mateix al task MGR i apretes Enter i et surt. I fins i tot, si no et va res, si no et funciona res de tot això, tu pots anar a la carpeta Windows System 32 i fer doble clic a l'executable task MGR.exe. Imagina't si hi ha maneres. Més maneres. Si te'n vas a gestionar la CRIP, aquí, a mi PC, clic dreta, gestiona, i des d'allà també pots accedir-hi directament.
2: Home, hi ha unes quantes, eh?
3: Hi ha moltes, hi ha moltes. Windows X, també, amb la majoria de Windows, també et surt. O sigui que no em val l'excusa de és que no el trobo, vale? Pues no. Hi ha 25.000 maneres per accedir a l'administrador de tasques. Vinga, anem a fer un petit punt a punt de què podem fer amb l'administrador de tasques, perquè es poden fer moltes coses. Administrador de tasques, quan l'obres, és una finestreta que es queda allà al mig, petita, podria ser que et sortís minimitzada, que només veiessis com un gràfic o alguna cosa així, però si li fas doble clic en una cantonada, el veuràs sencer. Ara jo crec que amb Windows 11 aquesta opció l'han treta de veure'l minimitzat. Però bé, bueno, en qualsevol cas, tu l'obres en gran i tens diferents pestanyes, per dir-ho de manera, o tabelles, que diríem en català. Primera de totes, processos. Aquesta és la que fa servir pràcticament tothom que fa servir aquesta eina. Aquí tu què pots veure? Aquí veus tots els processos, tots, no s'escapa ni un, que estan en execució ara mateix. Ara mateix, el teu ordenador, quins processos té actius? I tu em diràs, però no té res, no? Obre-ho i t'esgarrifaràs de les
2: coses que tens funcionant. Estic fent-ho en directe.
3: T'esgarrifaràs. A veure, per exemple, tothom vol que funcioni la pantalla, tothom vol que funcionin els altaveus, tothom vol que funcioni el ratolí,
2: el bàsic,
3: tothom vol que funcioni el teclat. Tot això són processos. Vale? Però a part, ara en tenim molts processos en segon pla que també funcionen, vale? Que si tens el OneDrive, que si tens una Wi-Fi, que quin idioma tens, o sigui, moltíssimes, moltíssimes coses de processos, I després això t'ho agrupa entre aplicacions, Estem a la primera pestanya, del administrador de tasques, processos en execució. El primer que et surt són les aplicacions que tens actives, que això són les aplicacions que tu has obert o que tu has posat a l'autoinici, vale? I ara mateix estan actives, funcionant. Després tens els processos en segon pla, que és això que t'estava dient, i els processos de sistema, Tres grups de processos diferents. Aquí què pots veure d'una manera molt simple i fent clic sobre les columnes ho pots organitzar, per de més a menys, cada columna. Tens processador, CPU, o sigui, consum, ús de CPU, consum o ús de memòria RAM, consum o ús de disc, consum o ús de xarxa, i si el teu ordenador té GPU, que allò era el processador de vídeo, també veus quan està consumint, quan està fent servir cada un d'aquests processos o aplicacions. Això perquè és útil? Doncs bé, per veure realment
2: l'estat si una miqueta, no?
3: Si algú ja, si se t'ha colat algú que tu no controles, vale? Si se t'ha posat un procés maliciós que està aquí i t'està agafant tota la xarxa, o és que em va molt lent per internet, tu per aquí tens molta informació. Què pots fer des d'aquesta pestanya directament? Doncs si apretes el botó de la dreta sobre qualsevol dels processos, tens tota una sèrie de submenú diferent, que no, amb tots els processos no pots fer el mateix. Vale? Depèn de quins processos pots fer una cosa, depèn de quin pots fer una altra. Però bé, genèricament podríem dir que pots matar la tasca, finalitzar la tasca. O sigui, tanques el programa o el procés que està actiu, que tu sospites, que se t'ha penjat, que no funciona, Això és el que més es fa servir. Tens una aplicació que, doncs, típicament, jo no estic fart d'aquesta, és que l'Outlook no se m'obre. Bueno, què passa? Que tens un Outlook massa gran, que té un PCT o un OST massa gran, i que tu l'has tancat, immediatament l'has intentat de tornar a obrir.
2: No,
3: què ha passat? No li has donat temps que es tanqui, no li has donat temps, i llavors et queda penjat el procés de tancar i el procés d'obrir. Clar, reinicies i se soluciona. Però si no vols reiniciar, te'n vas aquí, l'administrador de tasques, busques a la O, busques l'Outlook, finalitzes el programa i després ja podràs obrir l'Outlook sense cap problema. Vale? Pots ordenar-ho, Això ja ho hem dit, i a més pots expandir els processos per veure quins subprocessos té cada procés. Sí? Més o menys?
2: Sí.
3: No?
2: Sí, perquè bé, això ho fan servir bastant.
3: Sí. Pestanya rendiment. Aquí et mostra l'estat del maquinari en temps real. De què? de lo mateix: CPU, memòria, discos, xarxa i GPU. Això et permet veure gràfiques a temps real, que són molt divertidetes, amb el percentatge de l'ús. Tu pots veure els processadors que tens, quants nuclis, quants fils, pots veure la memòria feta servir en contraposició de la memòria que tens disponible, perquè si tu fas servir més memòria de la que tens, l'ordenador no rebenta. L'ordenador el que fa és fer servir una cosa que es diu memòria virtual, i la memòria virtual és un tros del disc dur, i això fa que ralentitzi molt el sistema. O sigui, mai hauries de consumir més memòria de la que tens. I tot això ho pots veure aquí a la segona pestanya. Això que et permet detectar, doncs, colls d'ampolla, doncs, és que tinc la RAM a tope i el processador a l'1%. Home, evidentment, et falta RAM, vale? És al revés, és que tinc el CPU al 100% i la memòria a 0, doncs et falta
2: tens
3: CPU.
2: Tens desequilibrat.
3: Exactament. Està descompensat o desequilibrat per les teves necessitats. I això és una eina de diagnosi molt, molt, molt interessant. Des d'aquí, això no ho sabràs, a dalt a la dreta hi ha tres ratlletes i accedeixes directament al monitor de recursos. Això també és molt interessant, per tenir, és una eina de diagnòstic molt, molt útil en aquests casos de que el rendiment del teu ordenador no és el que tu t'esperes. I veus el monitor de recursos i et dona moltíssima informació. Anem a la següent pestanya?
2: Som-hi.
3: Vinga, historial d'aplicacions, pensada sobretot per aplicacions modernes, que et permet veure l'ús acumulat de CPU i de xarxa al llarg del temps. O sigui, això no és ara, no? Durant els últims mesos, quanta CPU m'ha utilitzat això, quan m'ha utilitzat l'altre. Bé, següent pestanya, número 4. Pestanya aplicacions d'inici. D'això en vam parlar l'últim dia.
2: Sí.
3: Com alliberem processos que s'inicien a l'iniciar l'ordenador. Doncs aquí ho tens, a la pestanya inicis, supersimple, te les organitza amb impacte baix, mig i alt, simplement tot el que tu no facis servir cada dia quan engegues el PC, ho treus, perquè no serveix de res tenir el Teams engegat si tu fas servir el Teams un cop cada 3 mesos, vale? I això et treu recursos de l'ordenador, ho treus, ja obriràs l'aplicació quan tu necessitis. Següent pestanya, pestanya usuaris. Aquesta és molt útil si tenim sospites de que ens han hackejat l'ordenador. O sigui, tu, amb un ordenador personal, a la pestanya usuaris, això et mostra els usuaris que actualment tenen sessió iniciada en aquest ordenador. Només hi ha d'haver el teu, no hi ha d'haver res més. Si tens dos usuaris, vol dir que aquí ha fallat algú molt, molt, molt, molt gros. Des d'aquí pots tancar la sessió dels usuaris, els altres, o pots matar també processos dels altres usuaris. Si és un servidor, és normal que hi hagi diversos usuaris, però si és un ordenador normal, només n'hi ha d'haver un, que és el que tu estàs fent servir en aquest moment. Vinga, pestanya detalls. Aquí tens la vista avançada dels processos, això és molt tècnic, et permet veure cada procés individual, el nom exacte, el .exe, et permet consultar l'identificador del procés, l'estat, i una cosa que és molt, molt divertida: no ho toquis, dits qui ets, vale? No sé si tu estàs mirant, però sobretot això, ara no ho toquis. Aquí, a la pestanya aquesta, pots assignar una prioritat als processos. Vale? O sigui, si tu tens una aplicació que vol, o sigui, el sistema d'entrada, tots els processos tenen la mateixa prioritat. Vale? O sigui, no és com t'ho diria jo, és com un semàfor, no? Cada un té un temps i entra quan li toca entrar, no? I fa servir els recursos normals. No n'hi ha cap aplicació que passi per sobre una altra. Si una aplicació demana més, doncs, s'ha d'esperar a que tingui el seu... que pugui, no? Exacte, o sigui, que s'obri, que tingui alguna cosa i agafarà un normal. Però si, en canvi, tu dius, no, és que jo vull que el Fortnite sigui per sobre de tot lo de més. Doncs llavors aquí tu selecciones el Fortnite, apretes el botonet i et surt aquest desplegable i et dona tota una sèrie d'opcions. Quina prioritat vols que tingui? Baja, por debajo de lo normal, normal, que és la de per defecte, por encima de lo normal, alta o a tiempo real. Ojo, seleccionant a tiempo real, perquè rebenta tot. Vale? Llavors, com a màxim, posa-ho a alta. I aquesta aplicació, sempre, quan necessiti processador, passarà per sobre de totes les demés i tindrà més preferència a sobre de les altres aplicacions. Vale? Això es fa amb el botó de dreta sobre el procés, canviar la prioritat.
2: Establecer prioritat.
3: Del procés. Vale? Quina altra opció tens? Tens establir afinitat, que és una cosa molt estranya, que veient-ho així no té cap mena de sentit el que diu, però això el que significa és que tu pots seleccionar quants nuclis del teu CPU, perquè ara les CPUs no tenen un sol nucli, en tenen 4 o en tenen 8, vale? I llavors tu aquí li pots dir que una aplicació, per defecte, fan servir tots els nuclis, vale? Però tu li pots dir una aplicació que sigui molt tonta allà en segon part i tu necessites molt per jugar al Fortnite, pots fer que d'altres aplicacions només facin servir un nucli i no facin servir els 8 nuclis que tu tens. Com ho veus?
2: Bueno, està bé, per la gent que hi entén, no? Poder... Hi entén i coneix ben bé doncs, tots els recursos que pot necessitar una certa aplicació, un cert servei, no? Sí. Per poder doncs, ordenar una miqueta tot plegat.
3: Vinga. Última, pestanya serveis. Serveis són els serveis que estan funcionant a Windows ara mateix. Pots veure'ls, tots els que hi ha, pots veure quins estan en execució, quins estan aturats, els pots iniciar o els pots parar. Això és bastant tècnic, si no sabem de què parlem, no ho toquem.
2: No ho toquem.
3: Número 9, l'última. Addicionals, coses importants. Què pots fer aquí? Pots buscar informació en línia a sobre de qualsevol procés. O sigui, si tu tens un procés i apretes el botó de la dreta, et surt l'opció buscar en línia i et dona pistes d'això què és. Per si tu tens un procés que dubtes, dius, això igual és perillós, és maliciós, o no sé què, o me l'han colat, vale? O tinc això del Google aquí, funció, tinc tot tancat i en canvi tinc el Google obert. Amb el botó de la dreta, cerca en línia, t'ho identifica i et dona tota una sèrie d'informació. Què més pots fer? Pots obrir la ubicació del fitxer, o sigui, tu directament sobre el procés, botó a la dreta, obrir el fitxer i et porta la carpeta allà on està. I a més també pots executar una tasca nova. Tens el modo sempre visible i això fa que sempre estigui en primer terme a sobre de totes les altres aplicacions. Això és útil per temes de diagnòstic i coses així. Resum, va, que anem passadíssims. Què podem fer? Tancar programes penjats, detectar problemes de rendiment, millorar l'inici de Windows, analitzar el consum de recursos, fer diagnòstic del sistema, gestionar usuaris i serveis i tenir el control avançat dels processos.
2: Una eina molt interessant. Aquí. Fantàstic. Doncs mira, una mica més de coneixements, no?, sobre algunes de les coses que tenim al nostre ordinador, que alguna vegada ho haurem vist, però que no sabem tot el potencial, no?, o tot el que t'ofereix aquesta eina, com és l'administrador de tasques.
3: Correcte.
2: Ricard,
3: el pròxim dia segur que ens tocarà parlar del Google aquest de la barbaritat aquesta.
2: Sí, més actualitat sobre
3: això. Imagina't tu. Sí, és el més probable.
2: Ricard, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos des de SOS Informàtics. Si qualsevol persona que ens escolta té algun dubte, pues que busquin a xarxes socials SOS Informàtics amb el nostre company Ricard Planell perquè us pugui assessorar i a més us pugui doncs, diagnosticar els dubtes que tingueu en el vostre ordinador, la vostra maquinària. Fins la propera.
3: Fins aviat. Adéu.
4: Estàs escoltant Les Veus del Matí.
5: Artunit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers de Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Artunit presenta Calma.
6: A l'Alt Empordà tenim un nou espai per trobar-nos, crear i compartir. Nau Next, un espai versàtil pensat tant en l'àmbit professional com particular.
7: Una antiga nau envoltada d'oliveres convertida en un espai diàfan de 130 metres quadrats amb tot l'equipament per esdeveniments, tallers, classes dirigides, celebracions, reunions d'empresa, càterings, màrquets i exposicions.
6: Ens trobareu al carrer Muga 1 de Vilafant. Més informació al 666-670-988 o al mail info@naunext.com.
7: Nau Next, un nou espai social i cultural a l'Alt Empordà.
5: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. Divendres 8 de maig, presentació del llibre Tres Lugares de Invierno amb Juan Miguel Guirao. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
7: Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis.
8: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
2: La teva ràdio. I la teva ràdio se'n va ja cap a la una, Mercè, de migdia, desitjant bon cap de setmana a la nostra audiència.
9: I esperem també que el temps ens acompanyi, perquè ve molt més de gust quan arriba el cap de setmana poder-ne gaudir i que no s'enganxi les tempestes d'aquesta setmana, que de moment el temps, doncs no sé, el sol ha marxat, si més no en aquests moments. Sigui com sigui, gaudiu del cap de setmana, ens tornem a veure en directe a les veus del matí la setmana que ve, dilluns a les 11.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. L'aeroport de Sabadell és l'escenari avui i demà d'una nova campanya de vols parabòlics a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya per testar dos projectes internacionals de recerca. Per saber-ne més detalls, connectem ara amb el nostre company Pere Gallifa de Ràdio Sabadell. Bon dia.
2: Hola, bon dia. L'objectiu és experimentar amb la microgravetat i extreure conclusions sobre com afecta la salut i el cervell en llargues exposicions de cara a futures expedicions que es poden fer a la Lluna o a Mart. En total es faran 6 vols acrobàtics amb un avió Pitch de l'Aeroclub de Sabadell, durant els quals es practicaran unes 15 paràboles de vol. Cada paràbola permetrà experimentar dins de la cabina de l'avió entre 8 i 10 segons de microgravetat. Més enllà, però, d'aquest vessant científic, la campanya també té com a objectiu fomentar les vocacions STEAM i la perspectiva de gènere en el sector aeroespacial, ja que totes les participants són dones científiques del projecte Hipàtia.
1: Gràcies, Pere. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I en mobilitat, a hores d'ara, el descarrilament d'un tren de mercaderies ha obligat a interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat Autònoma de Barcelona i Martorell. Segons ha informat Adif, s'han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi i no hi ha ferits. A banda, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta precisament a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hi hagi tornat la normalitat i el servei afectat continua estant afectat, volíem dir, per retards i trams de velocitat reduïda. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'han declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'OMS també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per 3 possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. 2 han estat a la Molsona i un altre a Vallbanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, estem a les portes d'un nou cap de setmana i avui és divendres 8 de maig.
2: I aquest és el nostre informatiu local i comarcal. Comencem amb els titulars.
1: Una quinzena de professionals de l'Hospital de Figueres obté el títol oficial d'especialista en medicina d'urgències i emergències.
2: Figueres celebrarà el 24 de maig la 32a festa del Juguet amb 45 expositors i un homenatge a Josep Maria, Joan i Rosa.
1: El Festival Estrena es tanca l'edició més multitudinària de la seva història amb prop de 35.000 espectadors.
2: Gelat i Dino obre dos nous establiments i renova un tercer abans de la temporada d'estiu.
1: L'oficina de Atenció Ciutadana Mòbil arriba a l'Alt Empordà per apropar els serveis de la Generalitat als municipis.
2: TRE presentarà el disc Nostre Graal el 16 de maig a la Cate de Figueres dins el cicle 66 butaques.
1: Estudiants de la UAB presenten a Ràdio Vilafant un projecte fictici sobre drons mèdics per a rescats de muntanya.
2: I el temps és a la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Una quinzena de professionals mèdics del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres ha obtingut oficialment el títol d'especialista en Medicina d'Urgències i Emergències. Aquest reconeixement arriba després de la creació d'aquesta especialitat a l'Estat espanyol, ara fa 2 anys, i certifica l'experiència, la preparació i la trajectòria dels professionals que treballen en l'atenció de pacients crítics i en situacions d'alta complexitat. La cap del servei, Olga Mesquida, assegura que aquest reconeixement reforça la qualitat assistencial i la seguretat

0: dels pacients i destaca també els anys de dedicació i formació contínua de l'equip. Fins al 2024, la medicina d'urgències no existia com a especialitat oficial a Espanya. Una reivindicació històrica del sector sanitari que ara comença a regularitzar-se.
1: Figueres acollirà el diumenge 24 de maig una nova edició de la Festa del Joguet a la plaça Catalunya. La cita organitzada per l'Ajuntament i el Museu del Joguet de Catalunya arribarà a la 32a edició amb la participació de 45 expositors provinents de Catalunya, de diferents punts de l'Estat i també de països com França, Holanda i Alemanya. Durant tota la jornada es podran comprar, vendre i intercanviar joguines de col·lecció com trens, cotxes, nines, còmics o cromos. Aquesta edició també servirà per homenatjar Josep Maria Joan i Rosa, fundador i ànima del museu, mort l'any passat. Es recuperarà el cartell original de la primera edició i es repartiran 200 baldufes personalitzades amb el seu nom. A més, hi haurà activitats familiars i tallers infantils per descobrir el patrimoni i aprendre tècniques tradicionals d'estampació.
0: L'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat ha començat aquesta setmana el seu recorregut per diversos municipis de l'Alt Empordà. El delegat del govern a Girona, Xavier Guitart, ha visitat el servei durant la seva parada a Llançà, acompanyat de l'alcaldessa Núria Escarpenter. Aquest nou model itinerant permet als veïns fer tràmits administratius, consultar ajuts o rebre orientació personalitzada sense haver-se de desplaçar fora del municipi. Aquesta setmana el servei ha passat per Darnius, Espolla, Portbou, Llançà, el Port de la Selva i Cadaqués, i està previst que hi torni a principis de juny. Les OH mòbil formen part del Pla de la Generalitat per reforçar l'atenció de proximitat i arribar a més de 200 municipis d'arreu de Catalunya.
1: La marca empordanesa Gelatidino continua creixent i es prepara per a la temporada d'estiu amb l'obertura de dos nous locals i la renovació d'un tercer entre Cambrils i Barcelona. Les noves obertures, situades a Cambrils i al barri del Born, s'han posat en marxa aquest abril i han generat 28 llocs de treball. A més, l'empresa també ha remodelat un dels seus establiments més històrics, al barri de Sants, obert des de l'any 1994. Amb aquestes incorporacions, Gelatidino compta amb 38 punts de venda repartit entre Espanya, França, el Marroc i Qatar. La firma, fundada a Empúria Brava el 1978, manté l'aposta pels gelats artesans elaborats amb ingredients naturals i continua treballant en l'expansió de la seva xarxa de locals i franquícies tant a Catalunya com a escala internacional.
0: El Festival Estrenes ha tancat aquest any la seva edició més exitosa, amb prop de 35.000 espectadors, 21 concerts amb les entrades exaurides i una ocupació mitjana del 90% als espectacles de pagament. Segons dades del festival, més de 19.000 persones han aprofitat la cita musical per dinar o sopar a Girona i prop de 5.000 hi han pernoctat. Entre els concerts més destacats hi ha els de Joan Dausà, Luz Casal, Sílvia Pérez Cruz o Lax en Busto. El festival també ha destinat 2.000 euros a un projecte d'humanització de la UCI de l'Hospital Universitari de Girona, doctor Josep Trueta, i ha impulsat la creació de la cançó de les trenes amb la participació de més de 500 alumnes de secundària a Girona.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El duet Terrae actuarà el pròxim 16 de maig a la Cate dins del cicle 66 butaques. El grup, format per Andreu Peral i Genís Bagés, presentarà en directe el seu primer disc de llarga durada, Nostre Gra. Una proposta musical que fusiona sons electrònics, loops i sintetitzadors amb la veu i la percussió tradicional per crear un viatge sonor i inspirat en les Terres de l'Ebre. El projecte, que va destacar recentment a la Fira Mediterrània de Manresa, aposta per combinar tradició i modernitat, tant en la música com en l'escenografia i el vestuari. El concert començarà a les 9 del vespre i les entrades ja estan disponibles amb preus d'entre 10 i 12 euros. Els menors de 16 anys podran entrar gratuïtament.
0: I avui divendres a Ràdio Vilafant, un grup de la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat un projecte impulsat en la millora de la resposta davant emergències en entorns de muntanya. La proposta fictícia i pensada en el marc dels seus estudis planteja l'ús de drons mèdics connectats a dispositius personals d'activació immediata. L'objectiu és reduir el temps d'intervenció, facilitar la localització de persones accidentades i fer arribar material mèdic en els primers moments d'una emergència. Durant l'entrevista, els estudiants explicaran com funcionarà aquest sistema, quines limitacions tenen actualment els rescats en zones de difícil accés i quin paper poden tenir la tecnologia, la intel·ligència artificial i la prevenció en el futur de les emergències de muntanya.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: I per tancar l'edició d'aquest butlletí de notícies, ens anem cap a la previsió del temps amb aquesta informació que ens acosta la xarxa de comunicació local i el nostre company Lluís Mi Pérez.
3: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: Bon dia, un temps de poca pluja al llarg de les properes hores, almenys aquest divendres a les comarques de Girona. Sí que aquest matí hem tornat a despertar i els tenim a hores d'ara, de fet, alguns núvols més baixos, amb boires una altra vegada a les valls del Ripollès, a la Vall Cerdana, també en alguns racons de la Selva, de l'Empordà o de la Garrotxa, núvols que es desfaran, i aquesta tarda es tornaran a formar en més nuvolades que cap a l'interior. Deixaran algun xàfec, però aïllat, bàsicament al costat de les Guilleries, del Roca Corba, també les muntanyes del Puig de Calm, les serres del Ripollès. De moment, avui, no gaire pluja, no gaire tempesta. Hi ha moltes més clarianes arran de mar. Demà sí que el temps canviarà durant la tarda i, per tant, la tarda i el vespre. Del dissabte, pluja que s'escamparà per tot arreu amb algunes tempestes. Diumenge, en canvi, més sol i una altra vegada el vent de Garbí que tornarà a imposar-se. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
3: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible.
4: Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
5: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
6: Quan has tocat...

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Esquerra, la CUP i els comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
2: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
0: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en depèn els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
4: Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria.
0: S'acaba la gratuïtat del servei ferroviari de Catalunya.
4: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana a distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fent pel qual no tothom n'és conscient.
5: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
6: Me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
0: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
4: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participaran 6 científiques del projecte Hipàtia.
0: En cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
4: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury fins a 202 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
0: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid més que un clàssic per ser campió de Lliga.
8: Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la pica baralla entre 2 futbolistes que seran sancionats si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van traient el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Terrabastall polític per infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Esquerra, els comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. A més, tant aquests 3 grups com Junts i els comuns exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
2: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata, i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol, i ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
11: Infiltrats sense consentiment de totes les parts en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
10: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
12: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
10: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
0: Els sindicats convocants de les vagues educatives dels propers dies s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, el dia de l'aturada, a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
10: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Montbrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
13: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
10: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals, i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
0: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, que ha estat aquest matí en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als instituts.
14: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser, doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
4: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una dona neerlandesa víctima mortal de l'antivirus. Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Quan arribin al port, els 14 espanyols que van a bord hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola. Si no accepten fer-la, tot i que sembla que sí que ho faran, s'activaria un imperatiu jurídic legal en què treballa el Ministeri de Sanitat perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Un procés del tot normal i lògic, com ha apuntat a BTV l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha volgut deixar molt clar que aquest brot no té res a veure amb el del coronavirus.
16: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament, no?
15: Mentrestant, l'OMS ha confirmat que l'hostessa de la línia aèria KLM no té el virus. La treballadora està hospitalitzada a Amsterdam després d'haver estat en contacte amb una dona neerlandesa de 69 anys que va morir a causa del virus.
0: Passen 10 minuts de les dues. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constatar el grau de coneixement de la mesura. Anna Ruiz, bon dia.
17: Hola Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
5: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
6: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcioni.
17: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
17: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
0: Doncs justament avui el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
19: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
0: De la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
20: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
21: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim és NELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
20: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Prop de 600 alumnes d'una vintena d'instituts de Catalunya han commemorat avui el Dia d'Europa. Ha estat en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. La commemoració s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven proven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
5: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
4: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
3: La cultura europea és justament el que promociona aquests dies al Japó de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus d'aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
6: Durant dues setmanes compartiran convivència i activitats culturals a més d'experiències educatives amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
7: És doble, per una banda que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
6: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
3: L'actualitat local de la jornada ens porta avui també fins a Olot, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants de la capital de la Garrotxa assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
8: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 enquestats i també quines demandes tenen.
9: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
8: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
3: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització del col·lectiu des de l'octubre.
1: El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
3: A les 7 d'aquesta tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
1: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla. Acollirà 40.000 persones a l'estadi.
3: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà Universitat i a l'emprenedoria al districte 22 arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 més d'emergents. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
11: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que sobretot siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
10: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
3: Això a Barcelona, en el futur, de moment, que és ja present, falta poques hores, és el Temps de Flors de Girona, que es prepara per a la 71a edició. Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafany.
12: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
13: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs això, no? El que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari de del naixement de Pau Casals, els barris doncs, arribant a Pau Casals, els 4 ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això al final Temps de Flors.
12: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
3: I encara en cultura passem pel Baix Empordà perquè Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura en una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al 26 de juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
14: El Museu del Suro de Palafrugell acull des d'aquest divendres una exposició que explora la relació de Modest Cuixart amb la natura. Ho fa amb una trentena d'obres de l'etapa de seny de l'artista, en la qual el fil conductor són els elements de la terra i amb referències a la Costa Brava. I és que Cuixart va viure els seus últims anys a Palafrugell, on va esdevenir una figura molt rellevant. La mostra està comissariada per la doctora en Història de l'Art, Raquel Medina, que destaca el punt surrealista que tenen les peces que s'exposen i ressalta que l'exposició permet conèixer conèixer un Cuixart reinventat i molt més relacionat amb la natura.
15: Alguna cosa va fer que ell es recordés de la seva infantesa a través de la natura que l'envoltava aquí a l'Empordà. Jo crec que d'alguna manera això es reflecteix. I de fet en les darreres obres apareix el mar. O sigui, no, ja no solament la cosa subterrània, sinó que ja reivindica el mar, l'horitzó, els ocells, això al final d'aquesta etapa en la que estem.
14: L'exposició Cuixart, natura, mite i memòria es pot veure fins al 16 de juliol.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà amb una cita destacadíssima aquest cap de setmana. Bon dia, Joan. S'acosta el Barça-Madrid, que pot ser més que un clàssic. Pot ser l'objectiu per ser el campió de Lliga.
16: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, entre Fede Valverde i Tchouaméni, que són els dos implicats al clàssic més esperat dels últims anys. Suposa aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou, on el Barça puntuant serà campió de Lliga. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Escoltem el tècnic blanquiblau Manolo González.
17: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem ocasions per guanyar el partit.
16: Els blanquiblaus porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos ara fora del descens amb 37 punts, un punt per sobre de la zona vermella. Recordem que l'Espanyol té 39 punts. A un quart de 10 de la nit, avui al Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlètic Madrileño, un duel molt important en el tram final de la competició. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
18: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del Centre d'Esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
19: Que ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és de Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells. Punto.
18: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
16: Gràcies, Sergi Parc, des de Ràdio Sabadell. L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda i es disputa a Vilanova i la Geltrú. Cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens, que es podrà seguir diumenge a 1:45 del migdia en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. En plana poliesportiva, en hoquei sobre patins, a 11:15 de la nit, hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina. Demà, a la Champions masculina, semifinals, el Barça s'enfrontarà al Benfica, i pendents de la Copa de la Reina del CAC7 Granollers.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació actualitzada. Fins ara.

0: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
1: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
0: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
2: Soc una ovella detectiva i de les bones.
3: Que viene después del miércoles.
4: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
5: Me voy.
6: Pero si acabas de llegar.
0: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
7: Clau!
8: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
9: Descuida. No lo harás.
0: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
10: Que empiece el espectáculo.
11: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
12: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
14: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
15: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
16: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata, i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
14: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
17: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
14: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
17: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, del qual no tothom encara n'és conscient.
18: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el rodalies, per tant, he aprofitat avui, però pues...
19: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma... Sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
20: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
14: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
17: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participen 6 científiques del projecte IPAT.

0: Viària.
1: En cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
0: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
1: Els esports, Joan Barberà s'acosta al Barça Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
2: Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla de dos futbolistes. Si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
1: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet pelat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
6: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
7: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
8: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
5: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
9: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
5: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
5: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles, i que evidentment els conflictes no es resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
5: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
11: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
0: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Tenim novetat respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món, i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
13: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento, y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
12: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
1: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constata el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
14: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
15: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Jo entro a les 10 i salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
14: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
14: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
0: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten dos rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim és NELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
4: Notícies en xarxa.
1: Uns 600 alumnes d'una vintena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
22: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
21: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
1: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus en aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
23: Durant dues setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
24: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
23: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
1: I l'actualitat de la jornada ens porta també fins a la Garrotxa, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com a activitat d'oci, donant-li així un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
2: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 encastats i també quines demandes tenen.
3: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
2: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
1: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des del mes d'octubre.
0: Metges de Catalunya recorden un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millorar millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
1: A les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serà el 9 de juny.
0: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta mateixa tarda a les 7 fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla, que acollirà unes 40.000 persones a l'estadi.
1: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, també a Ildefons Cerdà, a Universitat, i a l'Emprenedoria, al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
7: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que sobretot siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
6: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
1: De Barcelona a Terrassa, la Fira Modernista engega avui amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandre de Riquer, un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central de la 23a edició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil.
8: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de 2 plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa.
5: El circ històric Reluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
1: I aquest vespre comença Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el primer festival de Catalunya dedicat íntegrament al teatre d'ombres. La programació del Foc, que així s'anomena, inclou quatre companyies catalanes, així com una proposta arribada d'Astúries. Ràdio Vitamen i a Paula Boada.
9: El municipi acull fins diumenge 5 espectacles de teatre d'ombres en diferents equipaments municipals. El festival neix amb la voluntat de donar visibilitat a un art escènic poc habitual als escenaris catalans, però amb una llarga tradició i una gran riquesa visual. Des de l'organització destaquen el potencial d'un llenguatge basat en el joc entre la llum i les ombres. Ho explica Clementina Curacura, membre de la companyia impulsora del festival El Gecko con Botas.
10: Els espectacles de teatre d'ombres recuperen tota aquesta essència i aquesta màgia de lo casolà, lo que t'és familiar, però tenen i poden tenir una gran riquesa, i això és una mica el que volem presentar i compartir a Foc.
9: El festival oferirà fins diumenge muntatges clàssics, propostes immersives i una exposició d'ombres xineses, amb l'objectiu de consolidar-se com una nova cita cultural a Santa Maria de Palautordera.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui amb una cita molt destacada s'acosta al Barça-Madrid, que és més que un clàssic, pot ser decisiu per ser campió de Lliga.
11: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, Fede Valverde i Tchouaméni, els dos implicats. El conjunt blanc en una nova temporada, on es queda en blanc sense guanyar cap títol, visita diumenge a les 9 de la nit al Barça, al Nou Camp Nou. Si l'equip de Hansi Flick puntua, celebrarà ja el títol de Lliga. És el clàssic més esperat dels últims anys pel que suposa el d'aquest diumenge a les 9 de la nit. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Els blanquiblaus, que porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos, ara ja fora del descens, amb 37 punts, un per sobre de la zona vermella. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
13: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts de dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem usos per guanyar el partit.
11: I avui a un quart de 10 de la nit, el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlético Madrileño en un duel molt important en el tram final de la competició, segon contra tercer. Ferran Costa, tècnic del conjunt arlequinat.
25: Ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Anem a quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
11: L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de sis de la tarda juga a Vilanova i la Geltrú. El Lleida de Futbol, que aquesta temporada ha baixat a la Lliga Elite, ha anunciat que té un nou inversor que garanteix el futur de l'entitat tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte esportiu, i que en els propers dies donaran més detalls. Tot plegat abans d'un cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol. La lluita per la promoció d'ascens i el descens es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge a partir de 12:15 del migdia. Can Vidalet-Cerdanyola serà d'entrada el partit principal, on els dos equips lluiten per la permanència, però també molt pendents de l'ascens, l'Hospitalet, Fegrama i Vilanova, tres equips per dues places per al play-off. I en hoquei sobre patins, a 10:45 de la nit hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina. Serà a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. I aquesta tarda, última jornada A la Superdivisió Masculina de Tenis de Taula juguen tots els equips catalans. El Borges ho fa a Sant Sebastià, l'Olot rep la visita de l'Alacant, l'Hospitalet la del Burgos i l'Escala visita Irún. Per cert, serà el darrer partit del conjunt empordanès a la màxima categoria del tenis de taula perquè ha perdut la categoria. I en futbol sala, avui el Barça rep el Pozo de Múrcia a 8:45 de la nit en una nova jornada de la primera divisió masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més farcit. Una mica més a 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres sí que ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix doncs, l'actualitat amb els nostres tertulians, que ja els tenim aquí preparats. Quico Marín, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Maria Creuet, bon dia.
2: Bon dia.
0: Els auriculars aquí posant en marxa,
1: sí?
0: Eh?
1: Sembla que fallen, eh?
0: Sí? Jo te'ls he connectat aquí, prova de connectar.
1: Faré una crida, a veure si us renoven una mica el material aquí a la ràdio. O es posen material millor, no?
0: Jo, com que tinc uns bons auriculars...
1: Això dels auriculars sempre patim.
0: No tothom se'ls posa, eh? També t'haig de dir, bueno, que sou molt pocs els que us poseu els auriculars aquí, si, tot home, i que haurien de fer ràdio implica auriculars.
1: Primer, perquè nosaltres els divendres deixem que participi en Toni també, no? I llavors, si home, en Toni, bueno, parla els, des de la peixera...
0: Tots els dies, diem, no? Participa en Toni. Quan llavors, ell participa sempre quan
1: si
0: veu
1: no
0: l'oportunitat.
1: Eh? Si no portes els auriculars, com els sents?
0: A vegades el senten a través de...
3: A grito pelao.
0: Sí,
1: ja.
0: A través
2: no,
0: de...
2: Jo, és que no...
0: jo no sé fer ràdio sense auriculars.
2: Exacte.
0: Tampoc.
1: Jo també.
2: Com que
1: jo
2: he estat bastants anys fent ràdio, uh-huh, el primer que faig és posar-me els auriculars.
1: Però sempre falla, no sé què passa, que a vegades toques una mica i se'n va.
0: No sé si és la...
2: Jo el tinc.
0: No sé
1: però si
0: la...
1: fan així, a vegades te toca el cable.
0: No sé si és l'amplificador o...
2: Perquè és el cable que no està bé, deu fer mal contacte.
1: Per això, que compri material nou.
0: Els cables són delicats.
3: Penseu que és de lo que més pateix, per això els endollem aquí dalt, sí, perquè abans teníem un sistema que era sota la taula, i llavors què passa? El cable de l'auricular s'enganxava a la cadira i quan tires la cadira enrere, pum,
1: trencat,
3: patat el cable. I per això tenim aquests amplificadors aquí dalt, però passa que els auriculars, la gent ve, se'ls posa, els treu, se'ls porta a l'altre estudi, és, jo crec que és l'element de la ràdio que més pateix, els auriculars cauen a terra...
0: És que tot el que porta cable...
3: Els apilen...
1: Ara que sento gent, som sí, tots de la ràdio, no, aquí?
0: Què vols dir?
1: No, que no hi ha ningú infiltrat. No? Vale, no.
0: Ho veig... dius per la vaga de mestres i el...
1: No pots...
0: I la policia.
1: Sí,
0: home,
1: sí,
0: no
1: sí,
0: crec que hi hagi policia infiltrada aquí a,
1: no sé,
0: a la ràdio.
1: No sé,
0: potser l'Ivan és un mosso d'esquadra i no ho sabem.
1: Mira, jo, a la meva feina pulgó...
0: Ah, en Xavi Santianyes, diu en José de las Heras. Bon dia, José.
1: Bon dia.
0: Però ell no està infiltrat.
1: A la meva feina...
0: Ell ve aquí i ja sabem tota la veritat.
1: A la meva feina, en l'any 98, vam parar pulgó durant un mes, unes huelgues locals que hi havia allà a l'estació, i en un moment que fèiem les manifestacions per l'andana principal i tal, perquè havíem parat tots els trens, no? La premsa ens va vindre a fer les fotografies amb les pancartes i tal i qual, i un periodista, diversos periodistes van vindre al comitè de huelga i ens van dir: aquell d'allà no és periodista, és un mosso infiltrat. I van tindre que anar a parlar amb ell, i no hi havia cap problema, podia estar perfectament, volia fer fotografia, suposo, pels Mossos o el que sigui.
0: Clar,
1: ahir
0: va haver-hi aquesta queixa, no? Crec que és el sindicat CGT, que es va colar o es van infiltrar uns policies a una reunió.
3: Que aquell és un empresari infiltrat.
1: També.
0: En José Las Heras, està assenyalant en José Las Heras.
1: En José viu en un altre món ara, està pensant en el que passarà.
0: En què passarà?
1: Aquest cap de setmana.
0: Ah, el Barça i el Madrid.
2: No, comencem a parlar
1: del futbol. No, jo no volia dir-ho, però...
3: No, la veritat
0: no
3: és
0: sé,
3: que no.
0: No sé, és que clar, de la manera que ho ha dit, jo he imaginat que era futbol, eh? No,
4: De moment no estic pensant. Tinc molts lius.
0: Molt
4: tinc
0: bé,
4: molts lius
0: molt
4: i, bé. I no estic encara per la labor de pensar en el futbol.
0: Va, ja hi arribaràs, no? Quan arribi el moment.
4: Però bueno, els temes que estem al tema de vagues,
1: de mestres.
4: De mestres i tot això, és que em fa molta... És que... Em revela molt.
1: 15 dies, eh?
4: Em revela molt. I em revela molt perquè, mira, la darrera vaga, que va ser fa un mes, una cosa així, era la primera vaga, bueno, de les poques vegades que jo torno en avió, tornava d'Alemanya i vaig tornar un divendres al dematí. Si us en recordeu, aquella vaga va ser dimecres, dijous i divendres.
1: Sí, mm-hmm. Si no vas explicar-ho.
4: Sí, i inusitadament vaig veure un aeroport ple de famílies amb nens. Clar, devien ser de mestres.
1: No, les famílies amb els nens, suposo, no.
4: Ah, clar, un dia entre setmana.
1: Sí, hauríem demanat...
0: S'havien agafat festa.
4: Ja, casualment serien tots treballadors, licencia, no mestres, no? Que tal, està molt bé. Bueno, és a dir,
0: jo els mestres que conec, perquè ho he vist en fotografies, els he vist a les manifestacions.
4: Vaja, posats a fer.
2: home, de fet, és que si fan la vaga és per reivindicar, no?
1: I tu com a família, com a usuari de l'escola també pots anar a manifestar-te, sí. Si estàs a favor d'ells.
4: A favor de la causa.
1: A favor d'ells, el que demani.
2: Sí, el que passa és que jo treballo i no...
4: Que tu treballes, vale. Per tant, els que treballo, ell treballa...
2: O almenys vaig veure que treballa.
4: I els que estaven a l'aeroport eren mestres.
2: Almenys faig veure que treballo, no sé.
4: Eren mestres.
2: És molt complexa, sí. Tot això, perquè quan,
0: deu haver-hi de tot,
2: quan
0: no?
2: Un col·lectiu normalment vocacional com és el de mestre acaba decidint el que decideix, és que les coses han arribat molt avall. Jo penso que és un problema per tothom que hi hagi una vaga, però és que quan hi ha una vaga, en general, jo no dic que no hi hagin vagues que puguin arribar a ser superflues, però quan hi ha una vaga hi ha un rerefons que de dir fins aquí hem arribat. I llavors aquí, més que analitzar la problemàtica que representa la vaga per famílies, etc, és dir, per què el col·lectiu de mestres ha arribat a aquest punt que ha decidit la vaga? Què passa a les escoles? Què passa en els instituts? Què passa en el sistema educatiu? Etc. I llavors, doncs, potser aniríem tots a fer-hi costats a la vaga, no sé,
0: de fet veia ahir un acudit gràfic que era una persona, no, que anava al super, que està a la cua al supermercat, li toca pagar amb la caixera i li diu li pago amb vocació, i la caixera li diu no, això que és veritat que a vegades no ho sé, si és el cas o no es pot generalitzar, com ara dirà en José, no? Que evidentment que hi ha molts mestres per experiència pròpia o vosaltres segur les experiències que heu tingut, que n'hi ha de molt bons, molt vocacionals, que s'estimen la seva feina, i n'hi ha que no. I n'hi ha que, bueno, que perquè... se l'estimen però la fan...
2: perquè
0: és com a tots els col·lectius.
2: Ara hi ha aquesta postura que s'ha anat incrementant en la majoria, fins i tot de professions vocacionals, de gent que el que busca és una seguretat. Com deia aquella... Us vaig explicar aquella alumna que vaig conèixer a l'Autònoma de Madrid, que deia que la gent el que busca és una feina que li doni prou diners per poder fugir de la feina. O sigui, que és molt trist, no? Que busquis una feina que no t'agradi només per complir l'expedient, i a més després quan es compleix només l'expedient...
0: Però escolta, una feina que t'agradi al 100% jo crec que no existeix,
2: Sí, hi ha feines que t'agraden al 100%, el que passa que...
0: Hi ha parts d'aquella...
2: No, una altra cosa, que quan te poses a fer aquella feina t'agrada al 100%, veus que no tot el que hi ha t'agrada, que és diferent.
0: Aquí vaig, aquí diferent. Anava, això em referia jo.
1: Perquè no depèn de tu, no depèn de
2: tu. Hi ha coses que, tot i ser una professió que a tu t'agrada i que te l'estimes, hi ha coses dins de la professió que has de fer o no has... Mira, per la meva pròpia...
0: M'ha passat.
2: Bueno, i a mi, quan feia ceràmica...
0: I suposo que en José, que suposo que en Quico, no, també els hi ha passat.
2: Quan feia ceràmica vaig acabar fent vaixelles i jocs de te per poder viure, perquè de la part artística no en tenia prou, ni molt menys, no? I bueno, i això t'obliga a un altre ritme de vida que no és el que a tu t'agradava, però bueno, que al final doncs l'acabes acceptant i també té la seva gràcia. Quan vaig haver de deixar per la crisi de l'energia dels 80, a finals dels 80, no, dels 80, 79-80, i em vaig haver de buscar la vida per una altra banda, bueno, vaig estar a la ràdio, que m'ho vaig passar molt bé. Allà sí que no recordo cap cosa, però quan vaig passar a l'Ajuntament de Castelló, fent feines de funcionària i tocant totes les tecles que em va tocar, clar, hi havia moltes coses que no m'agradaven, però em vaig aprendre moltes. Depèn de l'actitud teva, també, clar, davant d'una situació.
1: És molt important, això.
4: És que aquí vaig jo. És a dir, el tema no està... És a dir, allò, ja les frases fetes estan molt bé, totes partes cuecenaves, no?
0: Sí.
4: És a dir, és evident que el que és vocacional, li agrada estar amb els nens, li agrada ensenyar, dedicar-li temps, pues té dos feines que ha de fer. La primera, que és preparar-se a les classes. És a dir, clar, hi ha gent que no li agrada preparar-se a les classes, però no podràs fer bé la teva feina si no te prepares. És una mica tediós, jo ho entenc, però ho has de fer.
1: Corregir.
4: I després has de corregir notes, has de posar exàmens, has d'avaluar, li has de dir a un noi pues, que no ha assolit els coneixements, o les aptituds, o les competències, el que vulguis dir, no? Llavors, i que a més hi ha una cosa, que és a dir, una cosa és la teva parcel·la de feina i després que estàs en un entorn on hi ha coses i coses injustificades. Tots li demanem resultats a qualsevol cosa per les quals paguem, i entre elles l'educació, i per tant els departaments d'educació han d'exigir, i clar, a ningú els agrada, a ningú ens agrada que ens exigeixin. No, sí. L'autoexigència meva és meravellosa. Mm-hmm. Clar, és a dir, però això és la vida.
2: Però hi ha una altra cosa que ha passat ara en aquests camps més professionals, que aquestes exigències de les administracions envers els diferents camps i els diferents llocs és tan àmplia o tan poderosa, per dir-ho d'alguna manera, que bloqueja bloqueja el temps. Trobes que un director d'escola rural ha de passar moltes hores davant de l'ordinador
0: rural i no rural,
2: no rural, fent informes i fent no sé què. Passa que a la sanitat pública de cada visita fa falta un informe mèdic, que encara que després no se'l mirin, i que cada vegada que hi vagis et facin les mateixes preguntes, però els obliga a fer tota una sèrie de coses informàticament que fins a cert punt funcionen o no funcionen, o se'n fa cas o no se'n fa cas, que bloqueja una mica el bon servei en educació, en sanitat, són els dos que jo conec més ara més, però bueno, a l'administració igual, cada vegada demanen més paperassa i més paperassa.
0: Se suposa que per garantir la seguretat del sistema, no perquè l'administració és garantista, no? Sí, i no per això hi ha tota la paperassa.
2: Però pregunta a qualsevol secretari interventor o administratiu d'un ajuntament petit com s'ho fa per ensortir-se'n de tota la paperassa informàtica que li demanen per qualsevol mínima cosa que hagi de fer. És que és... Bueno, jo no dic que no s'hagi de fer alguna cosa, però potser estem exagerant.
0: Sí, bueno, jo el tema dels directors d'escola, amb l'escola dels meus fills ho veig, no? Perquè, ostres, entres bastant al despatx de direcció i, ostres, veus que podrien fer moltes altres coses, però han de fer també la paperassa, no? I no els hi facilita la feina.
4: Bueno,
0: que s'ha de fer, que hauria de ser en menor quantitat.
4: Jo no sé la menor o la quantitat, és a dir, no conec aquesta feina. Jo crec que segurament hi haurà coses que es podran d'alguna manera o automatitzar, però no ho sé, no m'he ficat i llavors no puc dir-ne, no? El que sí dic és, al final, és que per mi, en tot això, estem perdent de vista tres coses que són molt importants per mi en el món de l'educació. La primera, i per mi la més important de totes, és que no hi ha un pacte de país. Ja no només a Espanya, sinó en general. És a dir, i la major part de països més avançats i que ens donen i que ens passen per l'esquerra i per la dreta des del punt de vista educatiu són gent que té, o països que tenen lleis educatives estables.
2: No canvien cada dos anys.
4: Amb pressupostos estables i amb un entorn, no, de treball, en general, pels mestres, estable. Això és el número 1. I per mi això, la primera part, i per mi és la gran mare dels ous, és el no pacte de país per un tema educatiu. Això és el primer. Ja no parlo dels continguts, ja no parlo dels continguts, sinó parlo de la manera de fer, etc. Vale. Això és la primera. La segona part és que en tot això, i vaig baixant, hem perdut de vista el més important, que és el nen i la nena. Però és que aquest punt de vista, jo noto que l'hem perdut de vista...
2: En general,
4: i no només les famílies, no només l'Estat, sinó també els mestres. Perquè la major part de reivindicacions és jo, és a dir, les meves condicions de treball, de no sé què, però mai veig que això digui, és que això redundaria en una millor educació dels meus fills, de no sé què. Veig això i és un jo, és a reivindicar les millores, ja no només salarials, que també, perquè la major part, i amb tot el respecte, la major part de vagues dels darrers anys s'han acabat
2: sí,
4: a través d'una hora menys i uns euros més, no? I llavors
3: no ha donat resultat, això,
4: No, però
3: fer 500 euros o uns euros, sí,
4: però sí, no, però sí, però es van callar les es van acabar.
1: Bueno, però ara han muntat, ara jo crec que ho han muntat molt bé ara. Aquests 15 dies que venen 5 de nacionals, 4 de locals.
0: De fet, ahir va haver-hi la de 0 a 3.
1: Claro.
0: No, li estava ensenyant en José una story d'una mestra que a més la conec molt. Diu, no t'enfadis amb els mestres per no anar de colònies dos o tres dies. Enfada't amb el departament per
1: ja,
0: no posar personal per atendre millor els teus fills.
4: Sí, però
0: acaben els altres 175
4: però, dies. Però fixa't que és un jo.
1: Ja,
4: perquè
1: no
4: aquí
1: ser.
4: Es perd de vista el nen.
1: Correcte. És a dir,
4: i aquí per mi això és el que més m'emprèn.
2: No, no,
4: aquí
2: no, no,
1: aquí te dono la rosa.
4: No, i la tercera part, perdona que acabo, són les famílies.
2: Ah, sí.
4: Es perden de vista les famílies, perquè amb aquest jo, amb aquest perdre de vista els nens i amb aquestes lleis educatives que no es van, les famílies són les perjudicades.
2: No, però una altra cosa, les famílies també són culpables de moltes coses. Per exemple, t'explico un exemple. Ordis, doncs, la mestra que jo coneixia, que era la directora a més de l'escola amb la que havia col·laborat, m'explicava un dia que abans que hi hagués tanta normativa o tanta exigència, si un dia eren a classe i feia un dia bo i era la primavera, doncs decidien sortir a veure com els blats o l'ordi doncs
4: fugien. Creixia.
2: Bueno, doncs resulta que això ara no es pot fer. S'ha de tenir una carta autoritzada dels pares per sortir aquell dia. Si aquell dia plou, ja no es pot sortir, s'ha de fer una altra carta. Per què? Perquè si tu surts amb els nens sense una autorització del pare i aquell un dels nens ensopega amb una pedra i es rasca el genoll, hi ha un Cristo impressionant.
0: No? Bueno, també per cobrir, els mestres per cobrir-se, no? Perquè si tenen el permís...
1: A principi de curs, a les xerrades amb les famílies, firmes un paper d'autorització, de consentiment, de que t'he sancionat.
2: Bueno, ara ja s'ha canviat una mica, però al principi havia de ser sortida per sortida.
1: Bueno, clar, però això és paperassa i un temps inútil. Mireu,
0: però tranquils, jo perquè ara han arribat les aplicacions perquè hagin, i coses,
1: perquè hagin arribat ara, en aquest temps de fer tantes huelgues, tantes vagues i tantes històries, és que la cosa ja està molt malament. I si jo estigués en Callaghan aquí ens ho diria.
0: Sí, estaria bé. Potser el dia que faci vaga, si li coincideix amb un divendres, pot venir.
1: En el 2025 van presentar al GenCat 1.100 places d'educació. O sigui, jo crec que la cosa ha anat malament, fins que ha arribat un moment i han dit prou. Però...
2: Bueno, i després també hi ha molta persona que mira d'agafar una plaça perquè és ser funcionari vol dir feina segura, sol segur, i no té, sense la vocació suficient.
0: Bueno, el que deia en José, no? Que per fer la classe t'has de preparar.
2: Estimar-te. A veure, jo una vegada, bueno, em vaig apuntar a la Universitat a Distància, sí, l'Espanyola, que té seu a Girona.
0: La UNED,
2: exacte. I bueno, un dia vaig baixar a classe, a una de les classes, i em vaig trobar que la professora el que feia era llegir el llibre. Ja m'explicaràs.
1: A mi...
0: D'aquest servei.
1: T'envien a casa amb el llibre, sí. A mi el que em sap greu és que
0: Martí normalitzem... Martí Sants, bon dia.
1: Bon dia, Martí. Normalitzem aquestes coses, perquè normalitzem moltes coses, quan passen un temps, ho normalitzem i ja està, no passa res. Us explicaré una cosa que tinc en ment ja des de fa molts anys. Des de 2020, el Departament d'Educació no emiteix cap diploma de l'ESO ni el batxillerat, perquè hi ha un conflicte amb la Caixa de la Moneda i Timbre, el paper que tenen que fer per fer el diploma, per fer el títol, d'acord? No, hi ha un conflicte entre ells i la Generalitat, i no, només passa a Catalunya, eh?
0: L'únic diploma que tinc és el de la universitat, els altres
1: sí,
0: tinc el document.
1: Sí, el donen. A la meva filla li han donat. Ja
0: no, te'l donen. Bueno. El compres, te'l venen.
1: Bueno, no, però és que tu pagues les taxes.
0: Sí,
1: exacte. Tu pagues les taxes.
0: Sí, sí.
1: Quan una persona s'ha de presentar en una oposició, ha de presentar el títol.
0: Amb el paper.
1: De taxes. Si vas a l'estranger ja no te van les taxes. Tens que anar a buscar un certificat i després presentes el certificat. Però normalitzem que des de 2020 hi ha un conflicte entre el Departament de la Generalitat i el Ministeri de Moneda i Timbre, el que sigui, tot això, i no es fan aquests exemplars perquè la gent ho tingui. I ara passarà el mateix amb les vagues. Normalitzarem. I normalitzarem també que l'any que ve, com ho diu en José...
0: El tema de les colònies.
1: Claro, i les excursions. I saps qui tindrà que fer l'esforç? Les AFAs. Mm-hmm. Les AFAs tindran que fer l'esforç de dir bueno, ara portarem, ara portarem, claro, perquè les famílies pressionaran.
2: Ahir em deien que l'AFA,
1: claro, jo m'ho he tret del mig,
2: estan
1: desapareixent,
2: claro, les AFAs,
1: Bueno, això també...
0: Jo he estat en, he estat en junta d'UNAFA amb càrrec a la junta, i fins al mes de gener de passat he estat de vocal, sempre ajudant, i costa molt. Una de les repeticions més que més surt, un dels temes que més surt a les reunions és com podem implicar més gent,
2: jo sé,
0: sempre som els mateixos.
2: Jo sé, bueno, això a tot arreu i a
0: qualsevol, i a totes les entitats, sí.
2: I siguin pobles grans o petits, sempre són les mateixes persones les que es belluguen. Uh-huh. Però vull dir que em consta de diversos municipis petits que m'han explicat que l'any que ve ja no hi haurà AFA.
0: Ostres.
1: Ja no n'hi haurà, no? No hi ha persones que s'han presentat i ja està.
0: Clar.
1: Quedaran una mica en defensa. Aquests sí que no aniran de colònies.
4: Però jo... Perdoneu, que jo sóc una mica disruptiu. I per què ha d'existir?
2: Bueno, és una manera de gestionar un entorn.
0: Bueno, és una ajuda, o sigui, si tu ho conceps, depèn de com ho concebis,
1: és la representació de les famílies.
0: Si tu conceps l'educació com
1: una dintre del Consell
0: Municipal, com una part
1: dintre del Consell Escolar,
0: com una part del col·lectiu, ens hem d'implicar tots, els mestres,
4: això ens sembla a mi en genera obligació, ja em genera rebuig.
0: Jo em sento obligat,
4: o no ho faig perquè jo vulgui.
0: Sí, però jo crec que jo, com que considero que l'educació és responsabilitat dels meus fills, és responsabilitat meva, jo considero que haig d'implicar-me amb l'escola de la manera que...
4: Vols implicar-te?
0: Bueno, vull implicar-me, però jo m'ho prenc com una obligació. Per això et dic que porto des de l'AFA des del gener com a vocal, o he estat amb càrrec. Ho he deixat perquè, bueno, per circumstàncies, no? Però saben que si em necessiten ja saben que me poden escriure i els ajudo.
1: Vull dir que està bé que hi hagi un AFA per ajudar a les famílies, per ajudar al centre, per ajudar a la família, als nens que van a l'escola.
0: Bueno, i per dir que no només és l'educació, només és cosa del docent, és cosa de les famílies.
1: Hi ha decisions que també les prenen conjuntament.
4: Ja, però jo això...
0: Que no estàs obligat a participar.
4: No, perdona, és a dir, m'estàs dient que si no participo a l'AFA sóc un irresponsable i no soc responsable de l'educació dels meus fills. No,
0: pregunto. Estic dient això.
4: Vale. No, però
0: jo crec...
4: Per contraposició,
0: jo crec que no, sempre estem que estem en general,
1: no, anem a uns màxims i als mínims,
0: una societat que ho deleguem tot als docents, i no és així, no, que ens hem de responsabilitat entre tots, no només
2: jo
0: els
2: diria
0: docents.
2: Més encara, jo crec que l'educació és de la família i a l'escola és l'ensenyament, són dues coses un
0: exacte.
2: Pèl diferents.
4: Sí, hi ha dues coses. Mira, és a dir, jo crec,
0: són vasos comunicants.
4: Jo crec que
0: també
4: la responsabilitat de l'educació i de l'ensenyament és del pare, única i exclusiva.
0: Pare i mare.
4: No, dels pares. Sí. Única i exclusiva. El que passa és que perquè els nens subsisteixin, no, tenim que fer una cosa, hem de fer una cosa que és treballar. Uh-huh. Vale? Llavors deleguem part deleguem part d'aquest temps en uns senyors que han d'ensenyar coneixements i educar
2: també,
4: en la vida social.
2: Sí, exacte.
4: En la vida social.
2: Sí,
4: és a dir, en la vida durant... És a dir, si aquests nens, mentre estan menjant, agafen i jo em revela, veig gent de 40 o 50 anys que agafen la forquilla com si fos un troglodita, vale? Vale que a la família no ho han fet, perquè m'ho parà, això era, vamos, si no agafaves bé la forquilla, lo que harás luego es cuando vayas a casa de tu novia, no?
0: Deia. Jo sé
4: per... I en el meu col·le, els escolapis, no? Que eren durs, però també...
1: Qué bueno son.
4: Molt, los padres escolapios, que nos llevo, que cabrones son, que nos cobran l'excursió, no?
0: Em sembla que tots els centres ens cobren l'excursió, eh?
4: Llavors, no, però també ens ensenyaven a agafar la forquilla i el ganivet.
2: Sí.
4: Llavors, clar, jo crec que hi ha hagut una dimissió tremenda.
0: Sí, de part de les famílies.
4: No, per part de les famílies. I per part dels mestres, d'aquestes coses.
0: De les coses més
4: perquè
0: quotidianes.
4: Nosaltres, el més preuat que tenim, que són els nostres fills i el seu futur i la seva vida, ho posem a mans, teòricament, d'uns senyors, perquè els dic, els ensenyin coneixements, sí, els ensenyin el valor de l'esforç en aquell entorn, i tercer, que els eduquin en aquell entorn.
2: Quan...
4: Llavors, i a mi m'ha passat, no? És a dir, com a pare, no, clar, no només puc parlar de la meva experiència, uh-huh, que les coneixements, los justos, lo que és el valor de l'esforç, lo justito. I lo tercer, l'educació, ja t'asseguro que no.
2: Jo recordo quan el meu fill anava a escola, una unitària, Ordis, que formava part del dia, quan s'acabava la classe, recollir i agafar l'escombra per torns, netejar i deixar-la ben endreçada. Ara digues això, que facin això als nanos d'una escola.
1: A l'escola del meu fill, sí. Va passar aquí a Vilafant.
2: Bueno, molt bé, doncs.
1: A l'institut es va fer recollir els papers que tiraven a l'hora del pati, en el pati, a la mainada, i va haver-hi pares que van vindre a queixar-se perquè feien això als seus fills.
5: Van denunciar per això.
0: Aviam, acosta't el micròfon. Et van denunciar per això.
1: Això és educació,
5: Netejar una mica la classe quan acabava el dia. Van denunciar.
2: Sí, perquè els seus nens no... són dones de neteja.
5: El tema de les apes és molt fàcil de defensar. Està bé que existeixin. Jo sóc molt crític amb moltes gestions de les apes. Perquè allà no hi ha un... Allà es va el criteri del que mana més en l'APA, eh?
2: I... Ara ja no es diu APA, després es va dir APA. Has quedat...
1: Jo
5: quan estava parlant vaig tenir unes batalles amb l'APA tremendes, per un error. Jo feia, amb els llibres, saps que donen descomptes i això, nosaltres agafàvem tots els descomptes dels llibres i aquelles quantitats les empleàvem per ajudar nanos que no podien pagar el menjador, que no podien pagar llibres, els hi pagàvem i això. Les ampa anaven bojos per gestionar això. Bojos, eh? I jo ja m'imaginava per on tirien els trets.
1: Era un cas...
5: Jo tenia molt clar, jo tinc molt clar amb educació, jo soc molt vocacional, jo tinc molt clar amb educació què s'ha de fer. I ho faci, i ho faci. El que no pot fer l'escola és fer sessió de responsabilitat seves a l'AMPA, perquè així estan més còmodes.
2: Aquí
5: el que s'ha de plantejar algun dia sense por és què està passant amb l'ensenyament en aquest país. Mm-hmm. Què cony està passant amb l'ensenyament en aquest país? Perquè ja no ens plantegem de veritat
4: un pacte de país.
0: Una mica el que deia el José al principi.
1: Ha canviat 7 vegades, no? Ja, la llei d'educació ha canviat 7 vegades.
2: Perquè, quan jo estudiava ja canviava
5: Ha sentit parlar alguna vegada algun polític de que potser la carrera de magisteri hauria de ser de més continguts, hauria de ser més dura? Heu sentit parlar?
1: Ara de moment... Parla de l'Avalos, només.
0: Per entrar a la carrera de magisteri et fan fer unes proves d'aptitud, que això també és una cosa bastant nova.
5: Això està bé, però...
0: I no només... A part de la selectivitat, tens aquestes proves.
4: Mira. I només suspenen el 60% de les persones que s'hi presenten.
5: Em va explicar
1: només el 60%.
5: Em van explicar en Joan Manuel del Pozo, quan era diputat, que va estar a Suècia, em sembla, i va parlar amb una sèrie de joves allà, universitaris i això. Eren 10 o 12 joves i tots tenien carreres, i cap era mestre. I escolteu, i cap és mestre aquí? Van dir, ui, és que aquí ser mestre és molt difícil. És molt difícil agafar aquestes carreres, però ja no són tan complicades com la majoria. Ens exigeixen moltíssim. És que has d'exigir, perquè quina és la finalitat d'aquesta formació?

0: sense voler quasi, borrades a les aules, que no és que ho fessin amb mala intenció, potser ho feien amb mala intenció, però a mi m'irritaven moltíssim. A mi no em marxarà mai del cap que un dia passant per una classe entra una professora a casa, diu, bueno niños, ahora vamos a estudiar la lengua del imperio. Escolta, malament, comencem molt malament.
1: Bueno, fue lengua del imperio.
0: No, no, però amb el toc ho deia.
2: En algun imperio?
0: Escolta, no, no, comencem molt malament, no pots desmotivar en el nano davant d'una cosa que tu vas a ensenyar, no? Jo em vaig cabrejar com una mona, no vaig dir res, però bueno, no m'he tret del cap. No m'he tret del cap, perquè tu quan fas una assignatura, la que sigui, has de respectar molt aquesta teoria, has de donar-li la importància que creus que té.
1: Mira, en tant en quant jo veig, i això ja sempre que ho he explicat alguna vegada, vaig veure en el seu dia, i em vaig emprenyar molt i vaig ser molt beligerant. Vaig veure samarretes, en aquell moment que es manifestaven els mestres amb samarretes de color groc i no sé què, i anaven vestits amb aquestes samarretes dintre de l'escola mentre estaven donant classes als meus fills, sí, jo em vaig emprenyar moltíssim. I li vaig demanar a la directora de l'escola que o immediatament es trien les samarretes si feien qualsevol manifestació política, o jo anava allà i defensava tota la... i li deia als meus fills i a tota la resta de l'escola tot el contrari de lo que elles defensaven. I em deia, per què? Diu-me, perquè hem d'educar amb la diversitat i hem de saber les dues opcions. Si tu polititzes,
3: sí.
1: Han de tenir versions.
4: Sí, sí. Ara deixeu-me, que ja sabeu que jo tinc una forma d'expressar-me. Hemos pasado de la monja y el facha dando clase, perquè a mi em feien resar i jo sí, vaig ser dels pocs últims que no cantava el cara al sol a los perroflautas. I sé que sóc molt dur amb aquesta frase, no? Però clar, això del procés també ha fet que a classe o eres independentista o no, i això els profes ho feien a classe, eh?
1: No, o sigui, no només el tema d'independentisme,
4: sinó amb un professorat independentista a tope.
1: No, i portar les seves reivindicacions, és a dir, explicar als nens que a mi, és a dir, els nens han de ser educats en la diversitat, estic d'acord, és a dir, i han de saber que hi ha una esquerra que defensa drets socials i tal, però que també hi ha una dreta. És a dir, perquè ells puguin... És a dir, què passa quan tu poses moltes coses a cap a un costat? Per on et surten?
2: Per l'altre.
1: Sí. I més, en quina època? Pues dels 16 als 22.
3: Bueno, sí, hi ha una estadística que ja ho diu això.
1: No, perdona. I on estan avui en dia la major part de votants de Vox? Quan l'Abascal, que ara no surt el nom, quan l'Abascal demana que hi hagi gent que es posi darrere seu per com si estigués donant suport en el seu... tal... Sabeu a qui li demana?
2: Als joves.
1: Si va als mítings, van al lloc...
2: Això ho fan tots els partits, perdona.
5: Sí, però vol dir que especialment Vox té una connexió amb els joves.
3: No, però una enquesta que diu...
1: Tots demanen gent que...
2: joves que es posin al darrere en una foto, en algun míting o en alguna cosa.
1: Però clar, a qui s'adrecen els de Vox? En aquells que saben que ho tenen fàcil, que són carne de canyón.
0: O més vulnerables. Home, o que més fàcils de convèncer.
1: És a dir, clar, pues van allà i inclús va gent que ni tan sols pot votar.
5: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara.
6: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
7: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
8: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
9: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
8: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
9: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.

0: Dissabte 9 de maig arriba la quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada. Al matí, demostració de gossos d'atura, tallers d'esquilar ovelles, treball de la llana i serrons, tallers infantils, cercavila i arrossada popular.
1: A la tarda, taula rodona sobre la convivència de la ramaderia amb els grans depredadors. El llop, presentació de l'Associació per a la Ramaderia Extensiva de l'Alt Empordà a càrrec de Víctor Rojas i presentació del llibre Esquelles, de Jordi Nierga.
0: I per acabar el dia, xarangues al carrer amb pujats de to i concert final amb Xivarri. Durant tot el dia, servei de bar, mostra de bestiar, fira d'artesania, atraccions infantils i passejades amb burro.
1: Dissabte 9 de maig, quarta fira de la transhumància Mollet de Peralada. No t'ho perdis.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
4: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
5: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
6: A l'Alt Empordà tenim un nou espai per trobar-nos, crear i compartir. Nau Next, un espai versàtil pensat tant en l'àmbit professional com particular.
7: Una antiga nau envoltada d'oliveres convertida en un espai diàfan de 130 metres quadrats amb tot l'equipament per esdeveniments, tallers, classes dirigides, celebracions, reunions d'empresa, càterings, màrquets i exposicions.
6: Ens trobareu al carrer Muga 1 de Vilafant. Més informació al 666 670 988 o al mail info@naunex.com.
7: Nau Next, un nou espai social i cultural a l'Alt Empordà. Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia d'Àlguema, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!
8: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
9: Vinga, abans, i tornem a posar aquí aquest tema super interessant que estàvem parlant d'educació i evidentment a la pausa doncs hem continuat. Jo i en José hem fet un petit apunt esportiu. Però jo sé que a la Maria no li agrada gaire el tema futbol.
10: No, però... A mi l'esport m'agrada, a mi el que no m'agrada són les...
9: Tot el que l'envolta, no?
11: Els contrapunys.
10: Sí, tot...
9: I aquí ja li dones peu a en José, que és el que m'estava explicant ara fa un moment.
11: Fixa-t'hi que el que... És a dir, que el que... Aquestes coses que passen a l'escola, no?
9: Bueno, sí, tot va lligat.
11: A la societat es traslladen a tots els àmbits. Primer perquè tots són persones. Mm. I després, perquè de tot això, que és, jo trobo que hi ha una cosa que hem perdut de vista, que és la cultura de l'esforç i el bo i el meravellós i el que ens ensenya frustrar-nos.
10: Evidentment, perquè de cada frustració n'hi ha una lliçó molt important.
11: Per tant, és a dir, el que hem perdut, és a dir, amb totes aquestes històries i de més, el que veig és que hi ha en la societat en general una tolerància a la frustració molt baixa.
10: No.
11: Molt baixa. I això els hi passa en el vestidor de Real Madrid. Perquè ja...
9: I ara tot llaces.
11: Hi ha hagut dos baralles... Dos baralles entre quatre jugadors, dos i dos, no?
9: De diferents equips.
11: No, del mateix equip. Durant els entrenaments hi ha acabat un d'ells, no sé com ni de quina manera, és a dir, hi ha comunitats que ho diguin, però un d'ells ha acabat a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic, no?
12: Va arriscar de caure. Com que jo no hi era, no puc dir, però...
13: Un cop al cap i no t'hi diuen això que estic...
11: Perdona, molt... és a dir, jo no sé vosaltres, però jo sí que estava...
9: Jo sí que estava en un vestidor
11: professional i sé el que és, no? I
13: va ser una hòstia professional.
11: I hi ha vegades que les coses arriben a les mans i normalment es queden aquí, però el que aquí hi ha darrere és que, clar, com que han guanyat el nadaplete, saps?
13: Ah, això és un nou títol.
11: És el nadaplete, clar. Hi ha el doblete, el triplete i el que ha guanyat el Madrid aquest any, que és el nadaplete. Entonces, el nadaplete, llavors, clar, ha suposat una frustració molt important. Però aquí vaig un altre cop a una altra cosa, i són els lideratges. Bueno, sí, aquí està front d'aquest equip, no? És un senyor que jo el respecto molt, no? Va ser un gran jugador, com a persona no és santo de mi devoció, però és evident que ha perdut la batalla, no? D'unes persones que estan absolutament fora de si perquè tenen una tolerància a la frustració molt baixa.
10: Mira, et diré per què. O sigui, jo quan, no sé quina edat devia tenir, 15 o 16 anys, vivia a Torredembarra.
11: Això fa poc.
10: Sí, hi havia un equip de futbol creat pel grup de joves, que de la colla meva, i hi va haver un partit de futbol entre aquests i un altre poble. I hi havia els pares, els seguidors i els no sé què, i abans de la mitja part hi va haver una esbatussada entre el públic que jo vaig marxar i vaig dir, si
12: ja
10: el
12: no
10: futbol
12: veig.
10: És això, per mi s'acaba.
12: Ja no va.
10: I jo estic parlant dels anys 50-60.
12: Sí, abans 50. Era sovint això, a tots els camps que hi havia
14: castanyes.
10: Pues nada,
14: jo vaig anar dissabte passat al camp del Figueres, jugava i no jugava. I em vaig asseure, hi havia un partit amb un equip del Figueres i uns de Manresa. Vaig marxar pel públic de Manresa.
12: A què Figueres era?
14: Sí, allò era horrorós. Un fanatisme i una poca educació i una poca cultura esportiva.
12: El col·le d'aquest any havia de ser
14: no pels nanos que feien el que podien, però la gent...
9: No tinguis prejudicis.
10: Això és
9: el que dèiem, que són vasos comunicants, perquè al cap i a la fi... és el que han après, potser, no? O no han après.
10: Amb els com es diuen?
12: Hooligans.
10: Quan es belluguen seguint el seu equip i van a altres llocs, poden fer disbarats enormes en mobiliari urbà i altres coses,
14: bueno,
10: no?
14: Els hooligans, aquí hi ha més coses, eh? Aquí al Barça, em sembla que ho he dit, els han parat una mica.
9: Sí, bueno, clar, els clubs també tenen l'obligació de...
14: Eren tremendos, els bojos nois, allò era una màfia. I els altres igual, eh?
11: Brigades blanquiazules.
9: Sí.
14: Vai uns altres també, vai uns altres, eh? O
11: sigui, bueno, però fixa-t'hi que, és a dir, però anem a tornem, és a dir, hi ha som humans, no? I dintre dels humans hi ha els humans...
9: No ho sé si som humans.
11: Hi ha els violents, ja els menys violents, sí. Hi ha els reactius, hi ha els passius, no?
10: I els robots.
14: Hi ha humans robots.
11: Vale, sí, llavors, dintre sí. d'aquesta història, emparat en la massa, no? Hi ha tots aquells que donen rienda suelta, que m'agrada molt aquesta paraula, rienda suelta, que no sé en català com es diu.
14: Això en psicologia és el gregarisme.
11: Rienda suelta, pues, als seus impulsos violents. I això no només passa.
14: Arropats pel grup.
11: Exacte, emparats en la muchedumbre, no? Amb la gent. Llavors, això, i és un fenomen, pues, que ha passat a Anglaterra, ha passat a França, ha passat a Itàlia, ha passat a Espanya, ha passat...
10: als Estats Units...
11: Als Estats Units, des del punt de vista esportiu, no.
10: No.
11: Des del punt de vista esportiu, no.
10: Bueno, No ho sé.
11: Aquells,
10: els
9: rugby?
10: El rugby? No, el futbol americà.
11: El rugby és europeu, perdó.
9: Perdoneu, sí, el futbol americà,
11: que és un altre esport.
10: El futbol americà, no?
11: No hi ha aquest hooliganisme. No hi ha l'efecte hooligan. Hi ha altres històries, hi ha el Ku Klux Klan, eh?
9: Sí.
11: Però no hi ha el hooliganisme perquè concebeixen l'esport des d'un altre punt de vista, com un espectacle, no? I un moment de passar-s'ho bé. Però clar, això passa. Llavors, bueno, pues això és humà, no? Què han de fer? El paper que ha fet el Barça en el seu moment va ser per mi molt important, que va dir, escolta, no, això dels bossos nois ens està destorotant la imatge del club, no ho volem emparar, i el van parar de cop. Segueixen havent bossos nois? Sí. Segueixen sent el grup? Sí, però estan controlats. Estan controlats, vale? Llavors, bueno, però això és humà, és a dir, no, sí, és que em sembla malament, no, que hi sigui, però és humà. Però jo trobo més, el que més trobo és el tema aquest de la tolerància a la, torno a dir, la cultura de l'esforç i
14: però
11: la tolerància.
14: Però per què has arribat aquí al vestidor del Real Madrid? Deixeu-me dir el Real Madrid.
11: Però el nadaplet, eh?
14: El Real Madrid El Real Madrid té un problema.
9: El què?
11: El nadaplete.
9: El nadaplete. Punta tu, que és nou concepte.
14: El Real Madrid té un problema, que és el seu president.
10: Bueno, ja...
14: Un problema greu, aquí,
10: aquí,
14: eh?
10: Ja no entrem en...
14: Perquè, clar, 79 jo sóc el president del Madrid i vaig al vestuari i dic, diumenge juguem contra el Barça. Si el Barça empata o guanya, serà campió. Si el Barça és campió, vosaltres, quan acabeu el partit, us poseu en una fila i els aplaudiu i els feliciteu.
9: De fet, s'està discutint,
14: perquè
9: això.
14: Perquè si és campió, gràcies a que vosaltres heu estat uns impresentables que heu fet una lliga de vergonya. Per tant, ara no em vingueu aquí, que teniu alegre no sé què, perquè jo us dic que s'ha de fer això. Jo que no ho faci... I s'ha acabat el cuento.
13: Demanes un impossible,
9: heu parlat,
13: Martí.
9: En José ha comentat el tema dels impulsos violents i... O sigui, com a éssers humans, bueno, homo sapiens, que no ho sé si som homo sapiens o què som, és inherent a...
11: Absolutament.
9: A l'ésser
11: humà. Tenim un assassí en el...
14: Mira, els humans,
11: tots som assassins en potència.
14: Els humans, tu deies, els humans...
11: Hem de trobar el per què.
14: N'hi ha de dues classes.
9: Mira, és la pregunta que m'he fet jo, per què?
11: Hem de trobar el per què.
14: Jo amb això no estic d'acord amb en Rousseau, que deia que l'home és bo per naturalesa. Jo no m'ho crec, això. Jo no m'ho crec. Però els humans n'hi ha. De molt bona gent, de gent normal, de gent sacrificada, de gent que mereixen un monument. Hi ha fills de puta entre els humans, tu. Ens agradi o no ens agradi.
13: Hi ha mala gent.
14: A veure si diem les coses pel seu nom. Ja està bé, tu.
9: Que la mare no en té la culpa.
13: Bueno, hi ha mala gent.
14: Hi ha mala gent, digueu-li com vulgueu.
10: Sí, sí. No, pues, normalment és, són reaccions emocionals que fan... Que fan. O sigui, quan un rep un input desagradable, té dues opcions. Gestionar-lo o reaccionar. O sigui, jugar al pim-pom. Si tu jugues al pim-pom i l'altre també juga al pim-pom, pots acabar molt mal.
13: Jo sempre dic que som la pitjor espècie que viu en aquest planeta. Bueno. Per això dic que si hi ha, de veritat hi ha extraterrestres i són intel·ligents,
11: no venen.
13: Mai ens haurien de permetre sortir d'aquí.
11: Que som una espècie, no venen, eh? Som una espècie que ens hem deixat domesticar per dos coses molt importants. Pel blat. Uh-huh. Ens hem deixat domesticar pel blat, perquè el blat viu de puta mare. Vale? I està super extès. I pels gossos.
10: No, però
11: els gossos ens tenen absolutament domesticats.
9: La culpa de tot la té el neolític.
11: Clar, quants gossos hi havia fa molts anys? Molt pocs. Quants hi ha avui? Qui és la raça dominant?
9: La culpa la té el neolític.
13: No, jo vaig baixar caminant de casa de Figueres, perdona, i vaig trobar-me 4 o 5 persones passejant a les 6 del matí el gos amb pijama.
10: Jo
11: reivindico,
13: portaven pijama les persones,
11: reivindico dos coses molt importants. Una és poder sortir en pijama a passejar el gos.
13: Sí, clar que sí.
11: Això ho reivindico.
9: Jo surto a tirar la basura.
11: I segon, molt important, no? Poder baixar a l'hotel a esmorzar al bufet
9: en pijama.
11: En pijama.
13: Jo
10: com que quan surto de l'habitació a casa surto ja vestida sempre, vull dir, per mi baixar a esmorzar no ho he fet mai a la vida. Però hi ha una cosa que sí que és veritat, que l'ésser humà per una mala concepció de la vida i una mala comprensió és l'únic animal que es carrega el seu hàbitat. O sigui, en aquests moments estem a un nivell que ens estem acabant de carregar al medi ambient,
13: tot el món,
10: que és el que ens sustenta.
9: I se suposa que som éssers racionals, sí. i que som conscients d'això que estem fent.
14: Sí, però Maria, els que estan negant el canvi climàtic, per exemple, a cada elecció pugen de vots, i això algú els vota, algú,
10: bueno, per
14: de casa que deia, amb la papereta.
10: Per el que deia José, perquè acceptar això requereix un esforç, acceptar una responsabilitat que ningú vol acceptar,
9: i una frustració.
10: I jo ja estic bé i còmode i a mi que no em belluguin.
9: I una frustració perquè haurem de fer unes renúncies.
10: Mira, l'altre dia vaig estar amb un dels meus nets, que ara farà 25 anys, i vam sortir a parlar del tema d'això, de la societat, de que la humanitat ha fet això i que de quina manera es podia treballar per intentar canviar alguna cosa. La seva resposta, que després al final del dinar, que a més era amb un company meu d'un col·lectiu que va dir que l'havíem convençut una mica, però la seva primera resposta és: per canviar la societat en què vivim necessitem una guerra. Un jove de 25 anys.
13: La tercera guerra mundial.
10: Doncs és molt fort que un jove de 25 anys digui això.
13: Claro que sí.
10: I és el que veu el seu entorn.
9: Clar, perquè la història també ens ha demostrat que ha succeït així sempre.
13: Joves que diuen que perquè això vagi bé hi ha d'haver-hi una dictadura.
11: Ja ho deia Platón en el seu moment. Però fixeu-vos, mira, us poso un exemple d'aquesta, de l'esforç i no sé què. Jo estic super d'acord amb la conciliació, amb totes aquestes coses. He sigut un pare responsable, per tant, m'he pres la responsabilitat de viatjar menys o de coordinar-me bé els viatges per poder estar amb els meus fills. És a dir, no ho dic. Però això té l'esforç que requereix. No, ja no un esforç. És a dir, anar a treballar ha de requerir un esforç i ho has de fer molt bé durant les 8 hores que treballes, 7 o 5, o les que treballis, no? Ho has de fer molt bé. És a dir, no ens paguen per anar-hi, per ser-hi presents només. L'altre dia hi ha una empresa que celebrava un aniversari, no? I just després de l'horari laboral, que plegaven a les 7, van decidir fer una festa on convidaven a clients, amics i de més. Pues una de les persones que era un comercial, que tindrien allà un munt de gent, el qual va dir que això era un esforç irrenunciable i que això era excessiu, que no estava dintre del seu contracte de treball quedar-se més tard, de celebrar una festa i no sé què, i que no hi aniria. Ah, és a dir, ja, jo crec que ja estem arribant a uns punts de dir, escolta, és que no, és que clar, a mi aquestes hores no me les pagues, li va dir amb el seu jefe, i què? Diu, aquí està, és més, si tu ho aprofites, estàs bé, escolta, pues igual vens quatre coses més de les que venia, no puc dir al sector.
13: Però enllaçant-lo del tema primer, l'educació, ja abans estem... el professor se quedava amb la mainada que es quedava sense vindre els pares a buscar-lo, i ara no es queden.
9: Discrepo.
13: Bueno, jo t'he dit
11: que... No es queden en general.
13: Ara diuen que tenen que marxar a les 5 o a les 4 quan acaba el col·le i tenen que marxar, i potser es pot quedar el cap d'estudis o la directora o els de l'AFA.
15: O la conserge.
11: No, ho han de fer l'ARFA. Ho ha de fer l'ARFA, l'AFA fa l'acollida.
13: No, la part de l'acollida.
9: L'acollida de matí i l'acollida de tarda.
13: Sí, però a vegades una família, ho dic perquè ho enllaçava, però el que diu en José... Ostres, si te quedes 10 minuts més perquè el pare o la mare no ve a buscar la mainada o el que sigui, no passa res.
9: Bueno, sí, problema... però si és continuat i que ho fa expressament...
13: Clar, a la segona o tercera tens que parlar amb la família.
10: Després hi ha una altra cosa. Les agendes de tothom han arribat a un punt que no hi cap res més. Ni 5 minuts més, ni 5 minuts menys. Vull dir, no hi ha flexibilitat de vida. Hi ha un encaixament impressionant.
14: I m'heu escoltat tots que amb l'assetjament escolar hi ha nanos que arriben al límit perquè no, ja no poden més. I què passava mentre a l'escola? Que ningú... A mi a la meva escola surt un assetjador escolar i escolteu-li, la primera li engalto un hòstia que el deixo distret, i després li explico per què ho he fet.
9: Els bitllets de tren. Nosaltres tornarem ben puntuals el dilluns amb el suport de Gestoria Fernández. Adeu-siau.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona a Alacant que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
2: Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
1: I els sindicats convocants a les vagues educatives reclamen la dimissió del director de la policia, Joan Lluís Trapero, i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades infiltracions de Mossos en una assemblea de treballadors i, si es confirmen, consideren que s'han de produir cessaments. Escoltem el portaveu d'USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
1: I els metges tornaran a la vaga el dia 20 de maig i serà la 11a jornada de mobilització des de l'octubre. El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, qui per a la jornada laboral, posar fi a les guàrdies a 24 hores i millores laborals i estructurals. I a les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alçalamirada.cat des d'aquesta tarda i fins al dia 17 de maig. I des d'avui i fins diumenge a Terrassa es vesteix del 1900 i es que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles amb aquesta ciutat. Hi ha més de 330 activitats.
0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
4: I un divendres més comença aquesta Ràdio Fórmula en directe amb jo mateixa, Laura Casas. Molt bona tarda, estàs escoltant Ràdio Vilafant 107.3 FM i comencem amb aquest èxit de Rosalía, Foc Urani.

Això ha sigut la veu de Rosalía i ara ens anem a Olivia Rodrigo, una artista que aquesta tarda l'escoltarem molt, el parlarem amb ella amb Catalunya amb calma, però abans tindrem el podcast de l'Aniol Ribas, però us deixem amb Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: dissabte 9 de maig arriba la quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada. Al matí, demostració de gossos d'atura, tallers d'esquilar ovelles, treball de la llana i serrons, tallers infantils, cercavila i arrossada popular.
1: A la tarda, taula rodona sobre la convivència de la ramaderia amb els grans depredadors. El llop, presentació de l'Associació per a la Ramaderia Extensiva de l'Alt Empordà a càrrec de Víctor Rojas i presentació del llibre Esquelles, de Jordi Nierga.
0: I per acabar el dia, xarangues al carrer amb Pujats de To i concert final amb Xivarri. Durant tot el dia, servei de bar, mostra de bestiar, fira d'artesania, atraccions infantils i passejades amb burro.
1: Dissabte 9 de maig, quarta fira de la transhumància Mollet de Peralada. No t'ho perdis.
2: Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!

0: Ens anem a un quart de cinc d'aquesta tarda de divendres amb la veu d'Abraham Mateo i Chanel. Això ha sigut Clavaito i no pot faltar música catalana. Aquest és l'Alfred García amb Rumba Catalana.
1: Si del meu iaio paret o d'aquesta el rumba brava o potser d'aquella nit, ai, gitaneta de Gràcia.

0: aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Queden pocs minuts per 4:45 i comença el podcast Coses que passen d'Aniol Ribas i més tard tindrem el Catalunya amb calma junt amb Ivan Llerpes i jo mateixa, Laura Casas.
2: Aquest episodi de Coses que passen toca temes sensibles i que poden resultar difícils per a algunes persones, relacionats amb la salut mental i la falta d'esperança. Si estàs passant per un mal moment i creus que potser pot no ser el millor, si us plau, no l'escoltis. Si creus que et pot servir d'ajuda, benvingut o benvinguda.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
2: El juliol del 2015, un periodista espanyol travessava la frontera entre Turquia i Síria. Ho feia, com tantes altres vegades, carregant la càmera i la convicció que explicar el dolor d'aquells que pateixen la guerra valia la pena. El que no sabia és que aquell viatge el deixaria 10 mesos atrapat en una habitació fosca, molt lluny de casa i sense saber si mai més veuria la llum. Diuen que hi ha històries que canvien la vida d'una persona, però n'hi ha d'altres que la trenquen completament. Aquesta és la història d'Antonio Pampliega, el periodista que va estar 299 dies segrestat per Al-Qaeda. Per entendre com va passar tot, ens remuntem a fa 10 anys, el 2015, quan Antonio Pampliega tenia l'edat de 33 anys. Ja feia un temps, des del 2011, que havia estat cobrint la guerra de Síria i aquest no era, ni molt menys, el seu primer viatge al lloc. De fet, era el 12è. Per molt que ens pugui semblar sorprenent, per Antonio era només un viatge més, destinat a fer un reportatge sobre els cascos blancs, la defensa civil siriana. Una organització de voluntaris que actua per la protecció i el rescat de la població civil en les diferents zones controlades pels rebels que actuen en contra del règim. Aquest cop el viatge el va fer amb dos companys més, també periodistes espanyols, que, al cap de poc d'entrar al país, van ser també segrestats amb ell. No sabien qui els tenia ni a on estaven i tenien molta por de que els tingués Estat Islàmic, ja que aquesta organització ja havia començat a assassinar els periodistes de guerra. Per sort, però, pels nostres tres protagonistes, qui els acabava de segrestar eren col·laboradors d'Al-Qaeda. Pampliega explica que, tot i anar canviant de localització i de vigilants, al principi el captiveri no era especialment dur ni complicat, tot i ser un segrest, esclar. Sembla ser que estaven en mans d'un grup de joves locals que feien aquestes coses per sobreviure com podien. Fins i tot els periodistes expliquen com dormien a la mateixa casa que ells. L'autèntic infern, però, arribaria més tard, quan sembla ser que Luis Munar, un exmilitar espanyol, es feia l'heroi intentant-los rescatar. En lloc d'això, però, acabarien confonent Antonio Pampliega per una espècie d'espia del govern o alguna cosa semblant. Sembla ser que a partir de llavors aquell grup d'inexperts passaria a tenir por de les possibles represàlies del govern espanyol i derivaria a Antonio Pampliega a un grup molt més professional de segrestadors d'Al-Qaeda. Pampliega narra com li van tapar el cap, el van transportar i va aparèixer en una habitació sense finestres, pràcticament quasi bé fosca, on només entraven uns petits rajos de sol. A partir d'aleshores passaria a viure en unes condicions inhumanes. Quan entraven els segrestadors s'havia de genollar i girar-se mirant contra la paret. Tenia un litre i mig d'aigua cada 3 dies i podia anar al lavabo 2 cops per dia. Tot i no poder-se desplaçar més de 40 passes al llarg de l'habitació, Antonio Pampliega va arribar a perdre 15 quilos durant el seu segrest. En les entrevistes explica com comptava els dies, tenia molt clar quin dia era i es posava dates en les que hipotetitzava que podria sortir. Per exemple, s'imaginava doncs, que per l'aniversari de la seva germana potser ja era fora, que per Nadal ja era fora, però no va ser així. I explica com a poc el no poder assolir aquestes metes s'anava desil·lusionant i anava perdent l'esperança. Des de casa, la situació també era desesperançadora. La seva germana de 17 anys explica en una entrevista a TV3 com va fer una carta de despedida pel seu germà, que posteriorment va trencar, com a manera de poder-li dir adeu. Antonio va arribar a perdre totalment l'esperança. En paraules seves, va arribar a estar mort en vida. Explica com el que li feia més por ja ni tan sols era morir, sinó el fet de que des de casa seva poguessin arribar a veure la seva execució en vídeo, tal com li va passar a la família del seu company i amic James Foley, assassinat per l'Estat Islàmic. Els mesos passaven, mesos que es feien eterns, i Pampliega cada cop perdia més el cap. Les agressions físiques no eren res comparades amb la tortura psicològica d'estar 9 mesos tancat en una habitació. Però sobretot el més difícil era el fet d'haver de conviure amb la idea de que potser no sortiria mai d'allà. Pampliega explica com es passava els dies tirat al terra plorant. I per intentar-se mantenir una mica més serè, escrivia en una llibreta que li havien deixat amb un bolígraf. Unes notes que després s'acabarien convertint en alguns dels seus llibres, un d'ells En la oscuridad, que narra tot el procés del segrest. Cada cop era més difícil mantenir-se mentalment sa. Explica com va començar a tenir pensaments estranys, actituds que,

0: portava 9 mesos de segrest, deia que ja no podia més i va arribar a demanar als segrestadors que el matessin. Per molt increïble que sembli, al maig del 2016 el govern espanyol anunciava l'alliberament dels tres periodistes. 300 dies després, Antonio Pampliega tornava a casa, tornava a trepitjar Madrid i tornava a estar viu. Pampliega explica que si hi ha una cosa que va aprendre d'aquest segrest és que de qualsevol situació es pot sortir i que sempre, sempre hi ha un després. No vull entrar en comparacions, però si una persona que va estar tancada en una habitació fosca durant 10 mesos enmig de Síria amb maltractes constants físics i psicològics va poder-ne sortir, tothom pot. Hi ha una història que encara no us he explicat del segrest. Bé, moltes, però una d'especialment impactant. Un dia, en una de les dues sortides que li deixaven fer el dia al lavabo, Antonio va trobar una maquineta d'afaitar. En ser de plàstic, li va poder trencar el cap i tirar la resta pel lavabo. La va guardar durant setmanes, pensant què podia fer amb ella. Esclar, era absurd intentar acabar amb algun dels segrestadors i fugir. Encara que sortís per aquella porta, no sabia què hi havia després, no sabia on estava, i havia d'escapar de tot un país sencer. Era extremadament complicat. Però, com ja us he explicat, hi va haver un punt en què Pampliega el que li feia més por és que la seva família el veiés morir, no la mort en si. No vull entrar en masses detalls, però va prendre la decisió, al final, de llançar aquelles fulles de maquineta. Una decisió que, durant el captiveri, explica que va viure castigant-se ell mateix, pensant-se que havia sigut massa covard per poder-ho fer. No obstant, va ser la decisió més valenta de la seva vida. La decisió de seguir lluitant. I la decisió que va fer que avui l'Antonio pugui tornar a estar amb la seva família, sortir d'aquella habitació fosca encara que estigués mort en vida, tornar a ser feliç i que l'Ariadna Pampliega, la seva filla, tingui 5 anys. El dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental. I com aquesta història ens ensenya, d'absolutament qualsevol situació se'n pot sortir. Si estàs passant per un mal moment, si us plau, busca ajuda. Si creus que no en tens, hi ha moltes línies de telèfon i assistències psicològiques gratuïtes per internet. Busca-les. Encara que potser sembli impossible o massa tard o no hi hagi esperança, l'Antonio tampoc en tenia i, igual que tu i que tothom, va poder sortir d'aquesta habitació tan fosca. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local. 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
2: Mare meva, ens hem quedat força tocats després d'escoltar el podcast de l'Aniol Ribas, Coses que passen. Anem a animar-nos una miqueta. Aquesta és Julieta, amb l'amor de la meva vida.

No és Miami, l'èxit de Buhos i els Catarres, i acabem aquesta primera hora de Ràdio Fórmula en directe amb Figaflowers abans d'anar al podcast Catalunya amb Calma. Sense pijama.

0: 4:40 comença l'Aixestut per... No, perdó, comença el Catalunya amb calma amb Ivan Llerpes. Bona tarda.
1: Masses festes has tingut aquests dies. Laura Casas, bona tarda.
0: Bona tarda, què tal?
1: L'última secció que vam fer va ser abans de Sant Jordi.
0: Mare meva, fa moltíssim.
1: Vam fer Sant Jordi en directe, Rambla. Setmana següent, doncs, vam fer programa, no? Una mica post...
0: Sí, va ser perquè...
1: Ressaca, o...
0: Sí, perquè Sant Jordi va ser el dijous, divendres ens vam agafar de festa.
1: Home, només faltaria.
0: Divendres passat va ser festa, festiu.
1: Déu-n'hi-do.
0: Llavors aquesta setmana ja toca, no?
1: Tornar... Escolta'm, estem ja fent una mica el que tocaria, quasi fer un preludi de l'estiu ja, no?
0: Sí.
1: Que estem arribant ja a la recta final.
0: Sí, queden nosaltres. Molts pocs programes.
1: Pocs programes.
0: Després ho explicarem a la segona secció, que és l'Aixestut per aquesta setmana.
1: Vinga.
0: L'únic que m'he confós una mica. Però anem al Catalunya amb calma, que per qui encara no sàpiga una miqueta com va, està dividit en tres apartats. Primer hi ha el fil de la setmana, que és bàsicament un informatiu, les notícies més importants de lo que ha passat aquesta setmana. Després anem al que passa a la comarca, que són events culturals de la setmana següent o bé d'aquesta setmana, cinema, arts, festival, concerts. I finalment hi ha la pausa de la setmana, que és una ruta o una experiència per fer aquest cap de setmana.
1: Molt bé, fantàstic.
0: Comencem
1: perquè hi ha molta cosa. Doncs de notícies també, Déu-n'hi-do-net. Avui sí que m'he volgut extendre una miqueta més amb el que és el panorama més nacional o internacional, perquè primer de tot, no sé si havies escoltat, aquests dies s'està parlant molt d'aquesta policia infiltrada a les aules o als instituts, més que a les aules, als instituts, i és que la controvèrsia per la presència de presumptes agents infiltrats dels Mossos d'Esquadra en assemblees vinculades, en aquest cas, primer de tot, a les vagues educatives, continua augmentant. Els sindicats convocants de les mobilitzacions s'han reunit aquest matí al Parlament amb representants de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reclamar explicacions al govern. Els sindicats denuncien el silenci del Departament d'Educació davant la petició de reprendre les negociacions i consideren especialment greu la possible infiltració policial en reunions internes de docents. Segons la CGT, dues dones de paisà van participar en una assemblea celebrada a l'Institut Pau Clarís de Barcelona. Diversos assistents també les haurien reconegut com agents que anteriorment havien actuat uniformades en manifestacions. Això és a banda del fet de que volen ficar, doncs, una proposta del govern de ficar, doncs, Mossos d'Esquadra de paisà per controlar, doncs, els instituts, poder tallar més conflictes. Els grups parlamentaris d'Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP han demanat de compareixences al Parlament per aclarir aquests fets del que estem comentant. Entre les persones a qui volen escoltar hi ha la consellera d'Interior, la Núria Parlon, la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Els sindicats consideren que els fets podrien vulnerar drets fonamentals relacionats amb la llibertat sindical i la participació en assemblees laborals. Mentrestant, doncs, les mobilitzacions al sector educatiu continuen obertes. Aquesta és una de les primeres notícies. Una altra notícia que aquesta poder crea preocupació, tot i que ens donen, ens diuen que no serà igual que la Covid, és doncs l'antivirus, doncs aquesta nova no és pandèmia, però aquesta nova, doncs, situació que posa en risc la salut de la gent. I és que el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha assegurat que cap de les 14 passatgers espanyols del creuer ha mostrat oposició en fer quarantena després del brot d'antivirus detectat a bord. El vaixell arribarà properament a Tenerife, on els passatgers seran evacuats abans de ser traslladats a l'Hospital Militar Gómez Ullat de Madrid. Els hi demanen que firmin una autorització per poder fer una quarantena a dins d'aquest hospital, i en el cas de que es neguessin, doncs l'Estat podria obligar-los d'alguna manera a fer aquesta quarantena. Segons Padilla, els afectats es troben bé, sense símptomes, tot i haver passat moments complicats durant els darrers dies. Hem de comentar que el govern espanyol confia que la quarantena es faci de manera voluntària, però recorda que la legislació, és el que dèiem, de salut pública permetria imposar mesures obligatòries. L'informe sanitari apunta que el vaixell es troba en bones condicions d'higiene i control, i a bord hi treballen especialistes holandesos, experts europeus i representants de l'Organització Mundial de la Salut. Tot i això, les autoritats mantenen la màxima precaució davant la possibilitat de transmissió del virus. El desembarcament es farà davant de la costa canària sense que el creuer atraqui directament al port, en un dispositiu coordinat entre Sanitat, Defensa, Déu-n'hi-do, la Unió Europea i diversos governs internacionals. Vale? I del nacional passem al local. Què ha passat aquí a la comarca? Doncs, primer de tot, que el Partit Judicial de Figueres podria reforçar-se aquest any amb l'arribada d'una nova plaça judicial, una mesura que permetria separar per primera vegada les seccions civils i penal del Tribunal d'Instància. Actualment els jutges combinen casos civils i penals, però amb aquesta nova incorporació es podria avançar cap a dues àrees especialitzades amb 5 jutges per cada àmbit. Per tant, alleugeriria doncs, tots els temes pendents. Segons el Departament de Justícia, aquest canvi agilitzaria aquests procediments, milloraria el funcionament del servei judicial en una zona amb una elevada càrrega de feina. Una proposta que forma part del Pla Estatal de creació de noves unitats judicials s'emmarca dins de la reforma d'un nou model de tribunals d'instància. També parlem de Figueres i Vilafant. Avui toca Vilafant. El projecte, aquesta setmana hem parlat del projecte per unificar les estacions del tren de Figueres i Figueres-Vilafant, que continua avançant. Aquesta setmana a DIF, la Generalitat i els ajuntaments de Figueres i Vilafant han celebrat la primera reunió tècnica per començar a definir com serà la futura estació intermodal. L'objectiu és concentrar en un únic espai tant els serveis ferroviaris convencionals com els d'alta velocitat, deixant enrere el model actual de dues estacions separades. La nova infraestructura s'ubicaria a l'entorn de l'actual estació de l'AVE de Figueres-Vilafant i suposaria una inversió superior als 150 milions d'euros. Els dos municipis han insistit que aquesta nova centralitat ferroviària ha d'estar ben integrada dins la trama urbana connectada amb la ciutat, i el projecte també preveu eliminar els passos a nivells que tant se n'ha parlat al centre de la ciutat. I si em deixes una última notícia, sé que t'estic robant temps, però també voldria parlar que ahir vam avisar també per la ràdio de que l'Ajuntament de Figueres ho ha dit, va alertar a partir d'ahir d'un nou intent d'estafa telefònica dirigit especialment a establiments comercials de la ciutat. Diversos negocis van rebre ahir trucades d'una persona que es feia passar per un treballador municipal i va assegurar que ja havia un problema amb el rebut d'escombraries. El suposat treballador, que s'identifica amb el nom de Toni, ahir fèiem la broma amb en Toni, demana retornar el rebut ja pagat i fer un nou ingrés amb un altre compte bancari. El consistori remarca que es tracta d'una estafa i insisteix que no s'havien de facilitar dades personals, i no s'han de facilitar ni dades personals, ni dades bancàries, ni fer cap transferència. Aquesta situació també va generar alerta al nostre municipi, a Vilafant, on també vam advertir a través de la ràdio que quan rebem aquest tipus de comunicat, abans de fer res, truquem als canals oficials, busquem informació en els canals oficials dels ajuntaments. Les administracions recomanen contactar, com dèiem, amb aquests canals, ja siguin xarxes socials o els telèfons de consulta, en el cas de l'Ajuntament de Vilafant, el 972 54 60 20.
0: Molt bé.
1: I això és una mica el que ha passat aquesta setmana.
0: Sí. Bones i dolentes.
1: Una mica de tot.
0: Sí. Bueno, però això ha sigut una setmana més. Anem a coses més felices.
1: Més positives?
0: Sí, exacte.
1: Vale.
0: Anem al que passa a la comarca, que aquí farem doncs, una mica concerts, cinema, música, i ja està, i després ja passarem a la pausa de la setmana. Va, concerts. No sé si coneixes Aespa.
1: No.
0: No? Va.
1: És que sempre m'adius grups que no conec, però bé.
0: Aespa anuncia que arribarà a Barcelona al Live Tour 5 Complexity el 31 de gener del 2027 al Palau Sant Jordi a les 8 del vespre, i la venda general a Europa va començar aquest dimecres passat 6 de maig a les 3, però ho anunciem perquè encara hi ha entrades.
1: Vale.
0: I els preus van de 62,50 als 209.
1: Wow.
0: I les VIPs 345 o 402.
1: Vaja, un artista doncs que sí, es fa pagar.
0: Qui vulguin a veure-lo, que bueno, preus encara ja queden de bons preus que es poden permetre, però aquest és un. Després ve Karol G, anuncia la seva nova gira mundial Viajando por el Mundo Tropitour, que ve a Barcelona, a Sevilla i a Madrid. En el nostre cas, el 2 i 4 de juny del 2027 vindrà a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. 11 i 12 de juny estarà a Sevilla i 24 i 25 de juny del 2027, estem parlant d'aquí un any, anirà a Madrid. Llavors, la venda general va començar el dijous 30 d'abril, però també ho anunciem perquè encara queden entrades, i queden entrades a bons preus. Els preus sí que és veritat que van dels 70 als 161, pista 127, i les VIPs poden anar dels 285 als 1152. Jo crec que ens quedaríem... qui vulgui anar, crec que ens quedem a la zona...
1: Ostres, la zona VIP deu haver-hi contacte amb l'artista, no?
0: Sí,
1: amb aquests preus.
0: Hi ha regals, fotos... Bueno, hi ha més exclusiu, no?
1: I uns privilegis, sí, perquè aquests concerts sí que és veritat que aglutinen molta quantitat de gent, i seria impossible per l'artista poder-se fer fotos amb tothom, no? És més exclusiu.
0: Sí, sí. I l'últim, Olivia Rodrigo, també ve exclusivament només a Barcelona, no fa parada a Madrid, però porta el seu tour al Palau Sant Jordi. Teòricament havien de ser l'1 i 2 de maig del 2027, però a la preventa es van esgotar, es va esgotar el límit de la preventa, i llavors va decidir fer dues dates més, 5 i 6 de maig, i la venda general va ser ahir a les 12 amb sold out a la zona normal. L'única que queda en VIPs, entre 368 i 385, queda la VIP de la pista i la VIP de grades, que queda tots els dies menys dissabte. Això és dissabte, diumenge.
1: Si tu planteges com, per exemple, la gent que li agrada menjar i se'n va i té una experiència gastronòmica, moments amb un, o sigui, allò que diuen, has d'anar una vegada a la teva vida a l'àbac o al bulli o algun d'aquests, amb la música deu passar el mateix, no? Si ets fan d'aquests artistes, com a mínim una vegada a la vida pots permetre, home, poder no anar, bueno, sí.
0: No, no cal anar VIP, però és veritat que s'han disparat molt els preus, eh? Perquè l'Olivia Rodrigo, quan va venir fa 2 o 3 anys, la zona que jo vaig mirar, que jo estava, no és res comparat a la zona, o sigui, el preu de la zona d'ara. Perquè jo em recordo que estava força a prop i vaig pagar 120, però ara és la zona que pagues 300 i pico. Que digues, bueno, a mi va ser anat una mica... els preus s'han anat molt, i després mires a davant i també se te'n van els 160, 130, més gastos, que els gastos també, o sigui, per exemple, una entrada et costa 85, amb gastos et puja 97,5.
1: Què vols dir gastos?
0: O sigui, els gastos de gestió del Palau Sant Jordi, que també es passen molt, perquè jo entenc que et puguin cobrar 3, 4, 5 euros, però pagar 11,5 per estar darrere, perquè les entrades barates són les que estan a darrere. Com més endavant estiguis, més gestió pagues. O sigui, més gastos de gestió pagues.
1: Curiós.
0: O sigui, que encara se't fa més el preu.
1: És curiós.
0: Sí, i que, bueno, hi ha artistes que se'ls fan pagar, però es passa una miqueta, amb tema preus.
1: Tot sigui per veure el teu artista preferit, en aquest cas, no?
0: I després, aquesta setmana, anem aquí a la nostra zona, a Catalunya. Avui, a les 8, a l'Auditori de Girona, actuarà Galgo Lento. Encara hi ha entrades, costen 12 euros, o sigui que encara podem anar-hi. Morat també actua avui al Palau d'Esports a les 8 a Girona, conjunt amb Festival Ítaca, però que aquí no hi ha entrades. Fetus presenta el seu nou disc demà dissabte a les 8 a l'Auditori de Girona, i aquí encara hi ha entrades, 15 euros, o sigui que si no saps què fer ja et donem un
1: això és més, factible.
0: Sí.
1: És més a prop de casa nostra i per tant és més factible,
0: i a sobre ho pagues i tens el concert ja. O sigui, aquests artistes tan grans, pagues i tens el concert d'aquí un any i mig.
1: Que després veus per les xarxes socials gent que poder en aquell moment ja, que s'ho compra, ja no hi va i s'ho ha de revendre.
0: Exacte.
1: I tenen entrades aquestes que, déu-n'hi-do.
0: Sí. Bueno. I finalment, Buhos ve a Olot, a la plaça de Braus, a les 9:30, concert amb el memorial Jordi Compte, és el concert dels 20è aniversari.
1: Molt bé.
0: I anem a cinema, va, que ja s'ha estrenat avui. Primer, Les ovejas detectives. He posat Les ovejas i detectives en català, perquè
1: Les ovejas detectives, no?
0: És una comèdia dirigida per Kylie Balda, que bàsicament parla sobre un pastor que llegia històries de crims a les seves ovelles i apareix mort en circumstàncies estranyes. Llavors, convençudes que ha estat un assassinat, les ovelles fan servir el que han après per investigar i descobrir el culpable. És ben bé una comèdia.
1: He vist algun vídeo, passa que vaig veure un tall d'un anunci.
0: A mi jo no l'he vista, jo crec que la miraré, eh? Oh. Després, han estrenat Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, el tour en live en 3D. És un concert dirigit per James Cameron i Billie Eilish, que bàsicament presenten una pel·lícula, que és el concert que reviu la seva gira mundial que va haver-hi l'any passat. I doncs és un projecte amb l'objectiu, doncs, portar al públic al centre d'una producció musical i audiovisual de gran nivell.
1: En 3D, a més, no? Mm.
0: És una mica el que va fer la Taylor Swift amb l'Eras Tour, que després està a Disney Plus.
1: Sí.
0: Doncs ho fa, però ho ha portat als cinemes, i a sobre, doncs, amb més qualitat a 3D.
1: Molt bé.
0: Després, Couture, un drama dirigit per Alice Winocur, que explica Maxine, cineasta nord-americà, arriba a París per la Setmana de la Moda i es veu embolicada en situacions de vida o mort. La trobada amb dues dones i secrets ocults posarà a prova la seva valentia i supervivència. I finalment, Jo no moriré d'amor, un drama dirigit per Marta Matute. Clàudia, de 18 anys, enfronta el dilema entre cuidar la seva mare malalta i viure la joventut. Ha d'aprendre a estimar sense perdre's a ella mateixa. I anem a música, ja, per acabar. Què s'ha estrenat? Que moltes les tenim ja disponibles aquí, però direm alguna. Tenim Rels B, Love Love Flag, reflecteix la maduresa de l'artista i parla de l'amor. És un nou disc que es va estrenar ahir a la Plaça Major de Madrid en directe, però que avui hem pogut escoltar a les plataformes digitals. Després, Abraham Mateo i Luc Ra treuen la cançó que es rumoreja que serà la cançó de l'estiu, Último Baile, que parla sobre ballar per últim cop amb la persona que estigui. Bruno Mars treu Lo Arriesgo Todo. Aquest artista no té límits i s'ha atrevit amb un tema en espanyol. Molt xulo, la veritat, jo l'he escoltat i
1: sí?
0: Molt guai, sí, sí. I finalment, The Rolling Stones han tret In The Star, es prepara per al llançament del seu nou disc Foreign Tones, que sortirà el 10 de juliol, però abans ens han fet un prellançament amb aquesta cançó i també molt xulo.
1: Vos, fantàstic. Mira, com a mínim hi ha artistes
0: d'abans i que tornen.
1: Molt bé, fantàstic, molt bones propostes.
0: Anem a la pausa de la setmana i acabarem el Catalunya amb calma. Anem, fem una ruta per la Costa Brava, que està a Begur, passant per Setúna i Aigua Blava. És una ruta molt tranquil·la, que bàsicament és per cales. No sé el temps aquest cap de setmana, em sembla que ha de fer mal temps, però...
1: Dissabte a la tarda pluges generalitzades, però diumenge sí que pot haver-hi més bonança. Per tant, doncs diumenge podria ser el dia.
0: Hey, és una ruta molt tranquil·la, per cales, ideal per relaxar-se, molt visual, la foto no pot faltar, i perfecta per combinar amb dinars o, si vols, sopars. Primer, doncs, fas una visita al poble de Begur, un poble amb carrers empedrats, cases indianes, amb un ambient, doncs, molt Costa Brava autèntic, el que nosaltres coneixem com a Costa Brava. I si teniu temps, podeu fer una pujada molt curta, és el castell de Begur, que hi ha unes vistes espectaculars. I després, si baixes, passes a la cala de Setúna, doncs, baixeu fins allà, Setúna és una cala, i és una de les cales més úniques que hi ha aquí a Catalunya, on hi ha, doncs, casetes de pescadors, ambient molt relaxat, ideal per fer fotos, un cafè davant del mar i passejar pel petit camí de ronda que hi ha al costat. I arribar finalment a Aigua Blava, continues tot el camí, és que ja està indicat. I doncs allà és aquell moment que dius imaginari, és quan et poses a reflexionar en un lloc supermaco, doncs allò és Aigua Blava.
1: Clar, jo m'estic pensant, clar, això no sé si posa la durada d'aquesta...
0: No, que depèn, si vols anar molt ràpid, jo crec que en 2 hores menys la tens feta.
1: Clar, pots fer-ho al matí, però clar, aquesta imatge que tu dius al final, jo és que m'estic imaginant, per exemple, això, la posta de sol, no? Quan el sol comença a posar-se allò, el color taronja, no? El color groc aquell.
0: I després pots enganxar-ho amb sopar. A Begur un altre cop, o sopar en algun lloc d'allà als voltants. Això és ideal al matí o al capvespre, i si vas al matí aparca aviat, perquè sempre hi ha molts cotxes. I, doncs,
1: i més ara, que es comença a costar bon temps i zona turística.
0: Sí, sí. Doncs res, Ivan, s'ha acabat el Catalunya amb calma.
1: Vale.
0: Ens veiem d'aquí un rato a l'Això és tot per aquesta setmana.
1: Ho prepares?
0: Exacte. I ara us deixem amb Billie Eilish per posar-nos una miqueta en aquest món del cinema amb Birds of a Feather.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura, una dona de 32 anys resident a Alacant, que va viatjar al mateix avió que va utilitzar una de les persones mortes al creuer Ondius. És la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret d'un hospital alacantí. Segons la Conselleria Valenciana de Sanitat, aquesta dona se la traslladarà com a mesura preventiva i seguint el protocol que ha aprovat aquest divendres el Ministeri de Sanitat a una habitació d'un hospital a la província d'Alacant dissenyada per contenir patògens perillosos amb pressió d'aire interior menor a l'exterior. De moment, li han fet una prova i està pendent el resultat en unes 24 o 48 hores. Al vol on hi viatjava, també hi havia un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Junts per Catalunya també exigeix explicacions immediates al govern davant d'aquesta possible filtració. Escoltem la diputada Judit Toronjo.
2: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
1: I Brussel·les avisa les aerolínies que cal compensar els passatgers si cancel·len un vol per l'elevat preu dels carburants. La Comissió Europea assegura que no es pot afegir un recàrrec per combustible una vegada comprat un bitllet d'avió i ha publicat una sèrie de directrius que confirma que l'augment del preu del querosè, el combustible utilitzat en el món de l'aviació, no eximeix de compensar els viatgers quan hi ha una cancel·lació de vol. I una enquesta de l'Associació de Comerciants Olot senyala la manca d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, el 70% dels clients enquestats valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar en el comerç local. A més, el 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li, per tant, un valor afegit. I de la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar la microgravetat. I en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques, recordem-ho, del projecte Hipàtia.
0: Notícies en xarxa. Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: I després de Notícies en xarxa, continuem aquesta radiofórmula en directe amb jo mateixa, Laura Casas. Aquesta segona hora tenim l'Això és tot per aquesta setmana, però ara comencem amb Aitana i el seu superestrella.

0: El meu aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
6: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
5: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
6: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
5: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!
2: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
3: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
4: Torna Expo Ocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
5: Un quart de sis, queda molt poquet perquè comenci l'Això és tot per aquesta setmana. Ara us deixem amb la veu femenina d'Ariana Grande, We Can Be Friends.

0: Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
3: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
2: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
3: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.

0: I ara sí, comença l'Això és tot per aquesta setmana amb Ivan Yerpes. Bona tarda. Ai, hola.
1: Bona tarda, Laura Casas. Bueno, si vols participo, si no, no.
0: Vull dir... Ho tenia tot super a punt. I
1: ostres,
0: després m'he oblidat d'iniciar el
1: putada,
0: YouTube.
1: Quina putada no portar el control.
0: No, m'he oblidat d'iniciar el YouTube, d'obrir el micro, bueno, no passa res. O sigui, el tenia preparat des de fa mitja
1: hora. Has posat iniciar la transmissió i has posat el Twitch també.
0: No.
1: Ah, molt bé, només has fet YouTube, no?
0: Sí.
1: Està molt bé.
0: Hem passat de tenir Instagram, Twitch i YouTube, només tenia...
1: Només a tenir YouTube i encara gràcies. Encara t'hem de donar les gràcies de que tinguem secció aquest mes de maig, no? Perquè, clar, després de Sant Jordi no t'hem escoltat en tota la... No.
0: Home, hem fet festa.
1: Bueno, estem a dia 18, eh?
0: Estem
1: home,
0: a 8, fet... no 18.
1: Ja.
0: Ah, entes 18.
1: No, estem a 8.
0: Ah, vale.
1: Estem a 8. Sí. No, lo que he dit és que sort que fem secció avui, perquè, clar, d'aquí res ja no et coneixeré.
0: Queden molts pocs programes, molts pocs.
1: M'he enterat de que hi ha hagut una persona que se'n va veure un concert, no?
0: Sí! Ivan, que no ho diríem. Vaig veure l'Olivia Rodrigo, d'aquí un any.
1: Però si fa res vas estar en un altre concert.
0: Ja, després de la selectivitat vaig anar al primer tour que va venir i ara treu un nou disc el dia, de fet, el dia que ho tinc aquí apuntat, el 12 de juny.
1: No m'ha quedat el calendari.
0: I...
1: Té el calendari i dins del calendari té totes les... Té
0: sí,
1: cada
0: sí,
1: divendres
0: sí,
1: concert.
0: Pues, sí, sí, vam aconseguir entrades, vaig a show per aconseguir aquestes entrades. Molt malament ho he passat.
1: Està malament, va, que es vengui tot tan ràpid. Està molt bé per l'artista, tal, però ostres, quin estrès.
0: No. Mira, jo em vaig unir el quan va ser això? El dimecres, em sembla que era. No, perdó, el dimarts va haver-hi la preventa. I la preventa tu, o sigui, podies accedir a través d'un codi que t'enviava si tu omplies un formulari, bueno, t'havies d'inscriure
1: sí.
0: I et rebies el codi.
1: Sí.
0: Va, jo vaig rebre el codi, me poso la preventa una hora i mitja abans, 20.000 persones davant meu.
1: I quantes entrades?
0: Que la preventa jo crec que és la meitat de l'estadi olímpic. Ai, perdó, del Palau Sant Jordi, no estadi olímpic.
1: Clar, és que no sé de fonaments.
0: Em sembla que eren 7.000, pot ser. M'ho estic patillant, eh?
1: Ostres, doncs vas quedar...
0: No, mira, em vaig
1: justa,
0: quedar...
1: No?
0: Que a sobre la preventa, que... Mira, perdó, l'aforament són 17.000. Què t'he dit? 7.000. No, l'aforament són 17.000. Llavors jo crec que la preventa es devia de vendre la meitat. Dubto que més...
1: Però m'imagino que tu estaves a la 20.000 i que molta gent va quedar penjada, també, no? Va quedar penjada, vull dir, se li va penjar el sistema i per això vas poder entrar, tu.
0: No. O sigui, el sistema entrava. Tu entraves perfectament. L'únic que hi havia 20.000 persones per intentar aconseguir entrada. A la preventa, és que això és molt...
1: Ah, però si hi ha 17.000 entrades. I tot...
0: Però 17.000 entrades en total, a lo que és el Palau Sant Jordi. La preventa solen vendre la meitat. Després de la venda general ho obren tot. Però ho fan com per als fans.
1: Ai, quin estrès, tu. Saps? Tu vas aconseguir la...
0: No, jo aquí no vaig aconseguir res, a la preventa. Jo tenia 20.000 persones a davant, vaig haver-me d'esperar una hora i mitja més per poder entrar, entro i no hi havia absolutament res. No quedava res. I llavors jo vaig pensar, mare meva, això serà
1: aquí
0: molt dur.
1: Aquí és quan va entrar la depressió.
0: Sí, la primera depressió de la setmana. Això dimarts. I dimarts a la nit va anunciar dues dates més, perquè va veure que la gent s'havia tornat loca. I és que, clar, és molt heavy que només vingui a Barcelona. No va ni a Madrid. Que, clar, el primer tour va anar a Madrid.
1: Què tindrà Barcelona que no tindrà Madrid, eh?
0: No sé. Bueno, clar, com que ara hi ha la col·laboració amb el Barça, l'Olivia Rodrigo i la camiseta
1: bueno,
0: i tot.
1: Bueno, i l'espai i tot plegat.
0: Però igualment, havia fet Madrid i Barcelona. Perquè ara, en els 4 dies de Barcelona, ve tota la gent d'Espanya. I normal que hi hagi... O sigui, que la gent es quedi sense entrades.
1: Clar.
0: I després, però, a la venda general,
1: Barcelona.
0: Em vaig posar els 3 dies...
1: Joan, hi hauria algú que estaria molt content que tu no el coneixes.
0: Qui?
1: En Josep Luis Núñez,
0: no.
1: L'expresident del Barça. El nom que porta la ciutat, no? Deia ell, el nom que porta el nostre club.
0: Ah, clar.
1: El nom de la ciutat que porta el nom del nostre club.
0: Sí, mare meva.
1: Mare. Perdó.
0: No.
1: És que aquesta secció és més quiquijaja.
0: Sí, no.
1: Ai.
0: Que abans l'he liada, que jo he dit que entrava a la xesta per aquesta setmana.
1: Sí, l'has liat dos o tres vegades avui
0: sí,
1: ja.
0: Sí, no passa res.
1: No passa res, t'ho tinc en compte.
0: Que a més, només ve a Barcelona i ve el Palau Sant Jordi, que també nosaltres pensem que podia haver omplert perfectament un estadi olímpic. Però bueno, no ha decidit que no, que feia lo petit.
1: Molt bé.
0: Palau Sant Jordi, 4 dates... que això era una bogeria. Llavors jo estava el dia de la venda general a dissabte, dimecres i dijous. I tenia la meva parella posada a diumenge. I vaig dir, bueno, algú trobarem.
1: Algú rascarem.
0: Clar, jo estava una hora abans.
1: Tu t'imagines que només haguéssiu pogut aconseguir una?
0: Mira, és que ara veuràs. Jo m'amoneixo els 3 dies. Jo tenia l'ordinador el dimecres i dijous i el mòbil dissabte. Una hora i mitja abans, de que obrissin portes i tot, obren portes, me poso a la sala d'espera, obren i veig dissabte 20.000 persones. i va dir que està allà fora. Perquè, clar, a més, pensa que ja s'havia venut la meitat de la preventa. I el 6 i el 7, perdó, el 5 i el 6 encara no s'havia vengut res perquè no hi havia hagut preventa, perquè havia posat després les noves dates. I tenia el dia 5 7.000, no, el dia 5 3.000 i el dia, l'últim dia, el 6, tenia 7.000 persones. I dic, bueno, això és molt poc, és molt poc. I dic, vale, entro. Entro la de 3.000 persones, que vaig entrar a les, o sigui, s'obria a les 12, 12 i 8. Entro, ni una entrada, Ivan. Ni una. Jo tenia 3.000 persones a davant, que això és superpoc. Perquè som 17.000, 3.000.
1: Però aquí la gent que compra l'entrada que necessita, o també hi ha gent que compra moltes més entrades per revendre-les?
0: Clar, o que la gent va, agafa.
1: O sí,
0: va de 4 en 4, i mare meva, va ser un show, vaig dir, ja està, ens hem quedat sense 100%. I llavors, a la de 7.000 persones, tenia 3.000. I dic, bueno, tenco aquesta perquè no hi ha res, me connecto aquella. Que a sobre aquella era el dia 6. I el dia 6 és final de gira, perquè la gira l'acaba a Barcelona.
1: Vale.
0: I és l'últim dia de la data. I
1: dic, aquí
0: la gent estarà superloca perquè la gent vol anar a veure l'últim concert. I dic, bueno, jo ho provo. Ho provo, entro, vaig a seleccionar entrades, 130 euros per entrada. I dic, vale, no, jo no m'ho... O sigui, estem a mes de maig, ja no hi ha diners, 130, ja no, no, no. Vale, torno a recarregar, un altre cop, 130. Després se m'anava als 200 i pico, que no hi havia res barat. I dic, m'he quedat sense, i dic, bueno, vaig a provar-ho per l'últim cop, després de 10 minuts, i dic, ho provo un últim cop, i veig 85. I ja està, perquè a més havia d'agafar 3. I vaig dir, agafo 3 de 85.
1: Però per què aquesta variació de preus?
0: Perquè tu recarregues, o sigui, poses la teva franja, o sigui, hi havia com 4 franges, entre 85 i 150, entre 150 i 200 i pico. Jo vaig anar a la barata, a 85 i 100 i pico, i clar, tu poses i te posen les millors. Clar, les millors són les de 130.
1: Clar.
0: Però clar, jo no volia les de 130, jo volia les barates. Però clar, no hi havia aquesta opció. Perquè si després tu vas a seleccionar,
1: vale,
0: uns seients...
1: S'estaven esgotant les entrades i cada cop s'esgotaven les...

0: Les vaig agafar i després els gastos de gestió, 35 euros a les 3. Que això és una barbaritat, o sigui, et passa de 85 a 97 i mig.
1: Aquí tothom rasca, al final, eh? I sí, com deies tu abans, doncs, poder és molt car, però bueno, alguna cosa rasca al lloc de del sí, concert.
0: Però això t'estic parlant a les 12 i 25, com a molt, 12
1: i mitja. Però sort que tu ja coneixes el sistema, perquè poder molta gent que veuria, poder que no tenen entrades, ja directament
0: marxen,
1: tanquen.
0: Clar, clar, i no ho has de fer, perquè el sistema va perquè s'ha col·lapsat.
1: Va actualitzant, va
0: tu has d'anar recarregant tota l'estona.
1: Vale.
0: Això hi ha molta gent que no ho sap, és veritat. Però, bueno, mira.
1: Bueno, no ho diguis, finalment, perquè després et quedaràs sense entrades, tu.
0: Finalment vam poder aconseguir entrades d'aquí un any exacte, és el dia 6 de maig. Però bueno, està bé perquè després quan arriba el concert ja no, o sigui, ja no et fa mal els diners que has pagat. Això està molt bé perquè tu només vas amb la mentalitat de
1: clar, bueno, mirant-ho així.
0: Sí, no, està molt bé. De fet, la setmana que ve no l'altra vaig a dos concerts i ja no passa res al preu, ja no. És que queden molts pocs programes, Ivan. Ara podem dir la supernotícia i és que aquesta és l'última temporada en principi que farem junts.
1: Vaja, por Dios.
0: Ja, l'any que ve en principi no hi ha secció. I és veritat que havíem dit que podria haver-hi poder algú al matí entre tu i jo o a la tarda. Vale, però jo t'explico, no sé si l'he explicat. Bueno, ara l'audiència ja ho puc dir. Lo del meu pla d'estudis de l'any que ve. T'ho he explicat?
1: No.
0: No? Vale.
1: No bueno, m'expliques però les seccions que parlem. No m'expliques el teu pla d'estudis.
0: No t'explico res.
1: No,
0: però s'he canviat una mica.
1: Que ara sóc que te'n recordes de l'adreça de la ràdio.
0: Sí, com a mi. No, mira, jo ara estic estudiant comunicació. Això, bueno, tots ho sabem, no? Bueno, estic comunicació.
1: No.
0: Vale, doncs estic estudiant comunicació cultural a la Universitat de Girona. Què passa? Que estic a segon i a mi aquesta carrera no és que m'estigui agradant molt, que diem. I he vist, o sigui, al llarg del temps he vist que la forma de comunicar no és lo meu. O sigui, sí que és lo meu, però com a cosa secundària, com a hobby, com el que fem aquí.
1: Uh-huh.
0: Llavors, no vull deixar aquesta carrera tampoc, perquè no vull perdre 2 anys, però començaré una de nova.
1: Que guai.
0: O sigui, faré 2 carreres alhora. Faré tercer de comunicació cultural i faré primer de filologia catalana. I què passa? Que clar, són els matins filologia catalana i les tardes comunicació cultural. I crec que no em quedaran hores per poder venir a la ràdio i passar-los superbé.
1: Saps que el dia té 24 hores, no? Yeah. I que al final, doncs, també el dia que hi hagin exàmens, déu-n'hi-do com aniràs,
0: yeah,
1: no?
0: Ja serà. O sigui, ja no. Però, serà bueno, les 3 d'una carrera, seran de 2.
1: Un repte important. I al final és el futur. Vull dir que
0: sí. Allà m'intentarem, si puc, quan tingui horaris, de creuar, o sigui, de fer un petit... O sigui, si és una secció de mitja hora, doncs una secció de mitja hora, venir, fer-la i tornar a marxar. Tant de bo. Desitgem que hi hagi algun dia que no tingui classe de 5 a 6 o algun matí.
1: Deixo anar, aviam, els profes quan facin el planning, que t'ho respectin.
0: Tant de bo, perquè també sap greu deixar... Home, portem molts anys.
1: Però encara ens queda algun programa abans de tancar temporada, no?
0: En principi queden 2.
1: Ah, és que estàs acomiadant allà i sembla que no hi hagi cap més.
0: En principi queden 2. Què passa? Si se m'agiren molt els exàmens, queda 1 o 0.
1: Mare de Déu.
0: No, esperem un últim, esperem que sí.
1: M'ho han d'acomiadat, Gemma, no va dir-ho. És que me recorda molt... És que cada temporada passen coses així. Que t'acostumes a fer una secció i tens gent que ve a fer ràdio i, bueno, pels estudis i tot. I me'n recordo que amb la Gemma i amb en Víctor va passar el mateix, que estàvem en plena pandèmia.
0: Ostres.
1: Que me'n recordo que l'últim programa es feia teletreball i l'últim programa es va fer que no estàvem ni aquí ni als estudis. I va ser com un comiat amb un... es va fer un programa al jardí de casa meva.
0: Ostres,
1: amb una carpa,
0: guai,
1: amb l'actuació de l'Ernest de,
0: ai,
1: del Puerto, perquè no estàvem teletreballant, però podies a l'aire lliure, podies fer coses.
0: Sí.
1: I va ser així, i ara que m'has fet recordar això.
0: Que guai, no?
1: Però bueno, espero per això que hi hagi un últim programa, Laura, i que puguem fer el comiat, com Déu mana.
0: Sí, si no vindré express, no passaré. El 22 segur que no hi ha programa, perquè estic a Barcelona de concert, però la setmana que ve, el dia 29 o el dia 5, si no he començat a treballar,
1: molt bé.
0: Farem un últim programa, ens despedirem bé d'aquesta secció i tant de bo l'any que ve es pugui fer alguna cosa.
1: Perfecte. Vale. Aquesta és la secció de l'Això és tot?
0: Sí, ja està. Ja
1: hem acabat, ja?
0: No, va, avui fem una mica de lo nostre que ens agrada, creixement personal, d'aquestes coses. Anem a parlar una mica sobre establir metes amb constància. Tu segur que tens ara algun objectiu en ment?
1: jo tinc l'objectiu de fa temps, no? Que és el tema que ja ho havíem comentat alguna vegada, del tema del manteniment, de la salut, del fer esport, i ara mateix doncs, estic amb dues coses, no? Que és el bàsquet i l'entrenament personal.
0: Vale, doncs aquí t'explicarem una miqueta com fer... Bueno, tu també t'explicaràs. Metes amb constància.
1: Vale.
0: Va, la constància és una virtut poderosa que doncs, ens impulsa a continuar endavant, fins i tot quan ens enfrontem a dificultats. És com

0: un compromís de persistir en les nostres accions i objectius malgrat els obstacles doncs, que puguin aparèixer durant el camí, exacte, a la vida en general. Llavors, aquesta constància, el que ens permet...
1: Deixem saludar en Jordi Masquef, que s'ha connectat en el meu directe d'Instagram.
0: Des de Ràdio
1: Vilafant. Alta de Figueres, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé.
0: La constància ens permet mantenir l'enfocament a les nostres metes, el que és a llarg termini, i ens ajuda, doncs, a evitar la tentació de rendir-nos davant de desafiaments momentaris. Perquè és veritat que tu, al principi, tires molt de disciplina, però... No, perdó, tires molt de... No, ja ho dic bé, no, no ho dic bé. Però després, o sigui, en el moment de tirar de disciplina, costa, a vegades, perquè dius, ja no tinc la motivació, la constància del dia a dia...
1: Bueno, perquè potser t'han canviat una mica els teus reptes o una mica els teus objectius, però... O directament que fa mandra.
0: Sí, és això, fa mandra, però tu has de ser disciplinat i dir, si ho fa, pensa'm amb l'objectiu, no tiris de motivació, és això, quan s'acaba la motivació és quan has de fer el canvi i dir, vale, això ha de ser disciplina. Uh-huh. Allò de que un hàbit es torna rutina després de 21 dies són, o no sé, 27, no sé quants dies són, però...
1: Bueno, la gent ho generalitza en un mes, o sí, 3 setmanes, 3-4 setmanes.
0: Però a vegades la segona o tercera setmana ja estàs una miqueta cansat, però perquè, clar, és una cosa que has d'incrementar, o sigui, ho fas nou a la teva vida, llavors és normal que costi.
1: Crear l'hàbit és difícil.
0: És normal, perquè tu vens d'un món que no hi era, i ara ho poses, i més, com més tardes en posar-ho, més costa. Uh-huh. Però és veritat que quan ets més petit, o sigui, més jove, tens més l'energia, més la disciplina, cada cop que es fas més gran, costa més. Això bueno, molta gent que ho diu, per exemple, amb el carnet de cotxe, sempre s'han donat la tabarra de no tardis, perquè com més tard ho facis, més costarà, i més tard vas.
1: T'obliques això?
0: No m'obligo, vale? Teòricament estem a maig, ja me l'hauria d'haver tret. Bueno, no passa res, no entrarem en què.
1: Me'n recordo l'any passat que deies l'estiu que ve tindré cotxe.
0: Mare meva, bueno, és estiu, anirem en bus a l'escala.
1: Diràs que, bueno, podràs... Tens una excusa.
0: Sí.
1: Tens una excusa i dic que, clar, és que la vaga d'examinadors, doncs, clar, que encara no tinguis dates. Pots dir-ho, yeah.
0: No, i el pitjor que jo m'havia apuntat a la meva autoescola, o sigui, m'havia apuntat a una autoescola perquè hi havia molta espera. I jo és que no me vull treure el carnet, la veritat. I jo ho vaig fer, vaig a aquesta, perquè així tardo més.
1: Home, si acabes a Barcelona, visquent a Barcelona, tindries moltes possibilitats de transport públic. Mm. Aquí n'hi ha, però no amb tanta afluència.
0: De Figueres a l'Escala tardes una hora, quan de normal tardes 25 minuts.
1: 25 minuts.
0: Clar, sí. Te fas tot el recorregut per l'Empordà.
1: Que és maco, que el primer dia, que maco. Sí, i al final, quan ja portes dos o tres viatges,
0: a
1: dius...
0: A les 7 del matí, dius...
1: No, jo dic, ja n'hi ha prou, no? Ja me'l conec, aquest poble.
0: Sí, no, tal qual. Però no, és veritat que es necessita.
1: Sí.
0: Va, després, això, com fer, o sigui, com establir metes amb constància? Primer de tot, determinar cap a on et dirigeixes. O sigui, has de decidir si els teus somnis són professionals, espirituals, materials, personals, uh-huh. I què vols aconseguir, amb totes les teves forces, què vols aconseguir?
1: Vale.
0: I què necessites perquè es facin realitat? O sigui, per exemple, imaginar-te on vols estar d'aquí 5 anys i analitzar si les teves accions actuals et portaran a aconseguir aquesta meta. O ja no ho facis d'aquí 5 anys, posa d'aquí 6 mesos o d'aquí un any. Tampoc vagis tan a la llarga, perquè és veritat que d'aquí 5 anys no sabem ni on estarem, ni què farem.
1: Correcte.
0: Ni res. Poder, a vegades, amb les metes a curt termini ets més conscient d'això. O sigui, si tu dius, per exemple, l'exemple del cotxe, si tu aquest estiu, m'hagués sigut tard, però si tu l'estiu que ve vols tenir el cotxe... Per temps, més que res, necessites començar-hi ara. Llavors t'has d'imaginar, i si evitar tu vols, començar a tenir aquest hàbit de doncs, fer testos, o si la meta és del gimnàs, començar a entrenar-te.
1: Sí, però, perquè en alguna vegada havíem comentat que a vegades els resultats els volem molt imminents, i això tampoc a vegades és així. Per circumstàncies X, en aquest cas el carnet, doncs és el tema que tu no poses les dates dels exàmens, i això a vegades pot crear frustracions, i el no sortir-te les coses com poder tu t'estaves plantejant poder et fa abandonar. En canvi, si et fas uns reptes, encara que sigui doncs pensant en, no posant-te data, sinó diguent que dia a dia rere dia vagis fent progrés, doncs a poquet aniràs assumint aquestes metes, i el dia que no tinguis compte ja t'haurà passat doncs tot aquest any o d'espera o mesos, si ho fas a llarg plaç.
0: Sí, sí, exacte. Després, visualitza el teu somno, el somni, i fes un vision board. Te recordes del vision board o de les fotos?
1: Sí.
0: Fer doncs això, a vegades a través d'imatges, si tu per exemple entres a casa teu o en l'ordinador o en el telèfon, al fons de pantalla, tens el teu objectiu o com una mena de collage amb fotos que visualitzes el teu objectiu, a vegades és motivació, inspiració de que tu vols això, llavors reafirmes i dius, va, doncs he de continuar fent això. O sigui, en el moment del pensament de, ostres, quina mandra ara posar-m'hi, a vegades veus aquestes fotos i dius, va, val la pena, m'hi poso. És com una motivació, com un
1: pot ajudar,
0: joc.
1: Sí, com un joc visual, no?
0: Sí, i clarament al final enganyes, perquè aquelles fotos no són teves, però pots aconseguir fer-les, saps? I si no vols ser un vision board, pots passar-ho escrit. O sigui, és un procediment per veure què fas malament i què pots canviar. Per exemple, si tu vols aconseguir una cosa, doncs si has de fer uns exercicis d'això d'esport, doncs apuntar-te a quins has fet avui, com els has fet, quantes repeticions, a quina hora, i doncs veure doncs, aquest procés. Això sí, intentant obsessionar-se. Que després ve, quan a vegades ho tens tot tan controlat, t'obsessiones, i per exemple, si un dia falles, ja t'agòbies. No, tampoc és això. Que un dia, si ho mires a la llarga d'un any, per exemple, 365 dies, un dia no és res.
1: No, i que tampoc són robots.
0: Exacte.
1: Que aquí juguen molts factors, no? El dia a dia pot canviar-te molt les coses.
0: Sí, sí, sí. I després prioritzar. Que aquí hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no. Però si el teu somni va per sobre d'amistats, persones, i és una cosa que vols complir, prioritza. A vegades es necessita. Evidentment no estem dient d'abandona els teus amics i centra't només en això, no. Però a vegades la temptació d'anar al gimnàs o anar a fer un cafè amb les amigues, bueno, clar, què pesa més? Les amigues.
1: Clar, hi ha molta gent que amb el tema de gimnàs, per exemple, jo perquè és el que poder més conec, tu tens un objectiu personal teu propi de canvi físic, canvi de salut, o sigui, qualsevol d'aquestes, aprimar-te, el que sigui. Moltes vegades trobes, busques excuses, perquè, per exemple, hauries d'anar al gimnàs, no?, i dius, és que anar sol... Però és que moltes vegades la gent no té en compte doncs, el fet de que estàs, de quan estàs al gimnàs, aquesta sensació doncs, d'estar concentrat amb tu mateix, és un bon moment per poder estar amb tu. Que alguna vegada també havíem parlat lo important que és també escoltar-te i estar amb tu mateix. I a vegades busquem excuses i no anem al gimnàs perquè no trobem amb qui anar. No? Sí. I això ja és la primera limitació que ens posem per no fer les coses. I a vegades doncs, és això, depenent de les altres persones, i quan l'altra persona no pot anar al gimnàs, doncs aquell dia no hi vaig jo tampoc.
0: No, això també és important, escoltar els podcasts que hem parlat de com dedicar temps a un mateix,
1: sí,
0: com guanyar confiança en un mateix.
1: Tot això a Spotify.
0: Exacte, o a Ràdio Vilafant a la carta, tot això ho trobeu. I que és veritat que a vegades no has de dependre de les altres, al final l'objectiu és teu, no és teu ni d'un amic, que està molt bé recolzar-te amb una persona que vol el
1: mateix. Correcte,
0: que tu.
1: Correcte, sí, un dia puntual doncs, tenir aquesta motivació de que vingui algú, no?
0: Sí, però que el procés no és el mateix, ni com l'aconseguireu, ni el que viviu és el mateix, llavors això ho has de fer per tu, per molt que hi hagi motivacions externes, has de mirar que és teu i ja. I que a vegades tu estàs molt... Molta gent es diu, ai, no vaig al gimnàs sol, per lo que opinarà l'altre, però que segur que l'altra gent està pensant el mateix, perquè és que tots esteu allà per un objectiu, o perquè l'objectiu que sigui, ja sigui desconnectar del dia, perquè tens...
1: Home, millorar la teva forma física o perquè ets un esportista que necessites tens uns objectius, no? Per uns objectius diferents.
0: I que al final tothom va a la seva. I a vegades estem tan pendents de què dirà la resta que estem tots iguals. Que no, ningú es fixa en nosaltres perquè nosaltres tampoc ens fixem en la resta. I això. Després, de prioritzar-ho, determinar una llargada. Que no se't faci una bola. O sigui, has de ser realista a l'hora de posar-lo i dir, el faig en 6 mesos, el faig en 2 anys o no el faig. Perquè a vegades com més fas el termini, o sigui, la durada la fas més llarga, menys hi dedicaràs. Perquè dius, bueno, com que tinc molt de temps, no passa res. Mm-hmm. Però clar, això a vegades ens passa molt, per exemple, l'examen del teòric de cotxe. Com que fins que tu no tinguis el nivell no pots presentar-te examen, és com que ho deixes. En canvi, jo crec que si tingués, per exemple, jo una data, t'hi poses, sí o sí, perquè saps que aquell dia has de fer l'examen.
1: Home, si tens l'hàbit, en aquest cas, d'estudiar, doncs sí que és més fàcil poder que te puguis implicar i passar-t'hi hores, no?
0: Sí.
1: Quan no, és quan has de buscar aquesta motivació, no? Una miqueta que és el que te pot beneficiar el fet d'anar a presentar-te l'examen teòric o el fet d'anar-te a presentar l'examen pràctic i tenir carnet, no? I poder...
0: I que això costa molt, eh? Quan no tens un tope, quan t'ho has de fer tu i no és la teva motivació, perquè a vegades que hem de fer coses que no ens agraden a nosaltres o que no... si no ens aporten res, teòricament, i costa molt, i això és el moment de dir, vale, tiro per la disciplina o per la motivació. I aquí és quan veus a on vas més, però costa molt, i tampoc ningú t'ensenya com fer-ho, i costa, i més si no t'agrada.
1: A mi m'agrada perquè hi ha molts vídeos a YouTube i a les xarxes socials que te donen aquests consells, però clar, al final és veritat que tu has d'adaptar-t'ho a tu, que cada persona és indiferent, que cada persona és diferent, no? I la cada realitat de cada persona és diferent, no? Per tant, doncs, sí que te pot ajudar a tenir alguns tips, però al final també tu has d'acabar muntant tu i tu, com diguem sempre, tu has d'acabar currant tu.
0: Sí. I després, per complir una meta, tu necessites temps, energia i depèn de com diners. Perquè a vegades la gent diu la met, sí.
1: Home, el carnet, per exemple, és carinyo.
0: Sí. Molt. O, per exemple, el gimnàs també, has de pagar el gimnàs. O, sí. O que no només és el gimnàs, després també has de mirar la part de menjar. O sigui, és com moltes coses i al final diners també implica. O sigui, has de tenir com molt...
1: Clar, llavors, quan te marques aquests objectius, si sobre hi ha una part econòmica, doncs encara és com un punt més, no?, de dir, ostres, ho he de fer, no? O, no ho puc deixar-ho de banda, perquè hi ha una despesa aquí. Hi ha treball que tu has de guanyar uns diners per poder fer aquestes coses. És com recíproc, no? És com cercle.
0: Sí, sí, sí. I després, un cop tens determinada aquesta meta amb el seu plaç i el seu objectiu, hi han com cinc coses, recomanacions, que diuen, primer, doncs, tenir molta seguretat amb tu mateix, per molt que la resta de vegades et digui coses, et digui, tu això no ho aconseguiràs, ja sigui per bromes, perquè poder estar igual que tu i volen anar per sobre teu i et fan sentir menys, que això també passa.
1: Enveges, egos.
0: Exacte, has de passar completament i pensar, sí, de qui ha de fer aquest objectiu, aquesta meta l'he de fer jo, no? Doncs la resta, com que no està ni al teu punt, ni en el teu moment, ni res, has de passar completament del que et digui, i si a tu t'agrada fer-ho, ho fas i endavant. Llavors, assumir els errors, òbviament hi haurà moments que t'equivocaràs, o per exemple, si hi ha un dia que tu no pots anar a entrenar, no passa res.
1: Oh, però això, quan ja has agafat aquest hàbit que dèiem abans, frustra.
0: Costa molt.
1: Fa ràbia. Mm.
0: Però,
1: un dia que no puguis entrenar...
0: Pensa que no passa. Si no es pot, no es pot. I ja està. I a vegades no pots entrenar, però pots arribar a un lloc caminant, que no és el mateix, evidentment, però val més això que res. Posats així.
1: Bueno, i en temes d'entrenament, l'obsessió d'entrenar cada dia, doncs també, ojo, perquè també el cos necessita també aquests moments de descans per pogués regenerar-se, i que és un procés important també.
0: Bueno, aquí entraria el tema de la toxicitat que hi ha en el descans, que a vegades quan estem descansant, no sé si et passa, per exemple, setmana d'exàmens, que descanses un moment i dius, ostres, no, hauria d'estar estudiant. I això és aquesta relació de...
1: Que és molt contraproduent el fet de... Diuen que quan tens un examen important, el dia anterior de l'examen no estudis. I costa molt.
0: Sí, a no ser que ho portis superbé, costa, i que igualment estàs descansant o estàs fent una altra cosa i dius, no, perquè hauria d'estar estudiant. Però després, si no trec la millor nota, em queixaré, el que sigui, i això també costa molt. Però costa perquè ningú ens ha ensenyat. Ningú ens ha dit com hem de fer les coses ni...
1: I perquè hi ha pors, inseguretats, i tot això és una cosa que costa molt treballar-ho.
0: Sí.
1: Està clar.
0: Després, hi ha molta gent que diu que no publiquis el procés fins al final. Per exemple, doncs això, l'examen de cotxe. No diguis ni el dia que tens l'examen, et poses com pressió tu mateix, diu quan ja tinguis el resultat. Això depèn, perquè hi ha gent que a vegades li agrada perquè... Doncs, té motivació de la resta.
1: Correcte.
0: O poder publicar-ho, doncs, a lo que és els amics, no? En vez de fer-ho al públic. Bueno, clar, és que això depèn de la persona. Hi ha gent que li agrada més, o hi ha gent que fins i tot els comentaris negatius se'ls posa com a bé. O sigui, ho veu com una competència, o sigui, ho veu com una motivació. Jo sé de gent que...
1: És que depèn del tema, a vegades és això, que a vegades a mi m'ha servit, a vegades doncs, quan ha passat quan vaig començar doncs, el tema de l'esport a casa, em va passar, al principi no, però al cap d'un temps, doncs, d'haver anat fent publicacions, veies l'evolució i la gent és quan... Al principi no t'ho deien, però quan publicaves aquests canvis que anaves veient, que tu al principi no te'n donaves compte o no eres conscient, la gent deia, ostres... Ostres, sí que es nota, no? I llavors això doncs és un xute com dir vaig pel bon camí.
0: Sí, no? sí. Va, i acabem aquesta secció amb 5 ingredients per complir un somni.
1: Vinga.
0: Primer, has d'anar un per un i han de ser de llarga o curta durada, però això sí que ho has de determinar, el que hem dit abans. O sigui, anar canviant d'objectiu no vol dir res. O sigui, si tu comences un i dius, bueno, ara començo l'altre, no. Comença un i acaba'l. I després
1: comença i acaba.
0: Exacte, perquè si no se't faran bola tots
1: i no faràs res.
0: I no acabaràs fent absolutament res. Després, el talent t'ha d'acompanyar. És com una inversió que has de posar a l'empresa correcta. De vegades, aquestes metàfores. No tots els somnis es poden fer, però sí que pots intentar-ho amb constància. Però si tu intentes i no et va bé, no significa que tu no siguis bon en aquest àmbit. Pots tornar-ho a intentar. I si de veritat vols allò, ho tornes a intentar. Sí, exacte. Més endavant, o perquè no estaves posat, poder perquè tenies altres coses al cap i no estaves només en aquella meta.
1: No podies. Quanta gent amb els temes estudis, per exemple, no s'han vist imatges de gent jubilada tornant a estudiar. Hi ha algun cas i és emocionant veure que la gent pot reemprendre a vegades coses que poder en aquell moment no era el seu moment.
0: I que a vegades hi ha gent que es pensa que no pot i sí que pot. Per molt l'edat, el moment, per intentar-ho no es perd res.
1: Clar.
0: Exacte, i si no, poses aquest nou hàbit a la teva vida, per molt que costi, òbviament, com més gran costa més, però és igual, per provar-ho, si és el que vols, endavant.
1: Endavant.
0: Després, perseverança i resiliència, és el més comú dels talents, o sigui que més que la constància, mantenir-se en el camí fixat de forma tossuda, sense importar doncs, els accidents, els fracassos, és imprescindible per poder arribar a alguna cosa gran. És això el que diem, si et caus, tornes a aixecar. No, és com si no hagués passat res aquí. I tu, endavant, que sí que de petit també et passava?
1: Sí.
0: O una cosa que tens sí o sí...
1: Quan aprens a anar amb bicicleta, per
0: exacte.
1: Exemple. No?
0: I que ho has fet, i coses que sí o sí vols, ho fas, i endavant. I finalment, envoltar-se de les persones correctes.
1: Això és important.
0: Si el teu cercle està format per persones que, doncs, d'alguna forma et desempoderen, que no volen el millor per tu, acabaràs convencent-te que no ho pots fer. Perquè els teus somnis compleixi, necessites companys i mentors d'alt valor. O sigui, persones que t'apoyin...
1: Energia positiva al teu voltant.
0: Exacte.
1: I la toxicitat que dèiem abans, fora.
0: Fora. Exacte. Doncs res.
1: Molt bé.
0: Acabem una miqueta abans.
1: Ho hem aconseguit.
0: Exacte.
1: Avui és que d'aquí una horeta i escaix a Vilafant comencen les tardes literàries, una nova jornada de tardes literàries, i ara els companys de la ràdio ens hem d'anar a muntar doncs, una miqueta tot aquí a l'Espai al Cau, l'equipet. Per tant,
0: exacte,
1: avui acabem una miqueta abans.
0: Exacte. Sí que, Ivan, ens veiem la setmana que ve, en principi.
1: Vale.
0: I, doncs res, a l'audiència el deixarem Michael Bublé, It's a Beautiful Day, un clàssic entre nosaltres.
1: El trobarem a faltar quan no fem secció,
0: sí. Sí, sí.
1: L'haurem de posar expressament.
0: Sí.
1: La cançó del Golden Hour, això és tot per aquesta setmana, no? Del Golden Hour, no?
0: O sigui, que l'any passat es deia Golden Hour. Sí. Bueno, ja ho parlarem, això l'últim dia
1: va, farem un remake.
0: Vale? Doncs res, Ivan, ens veiem la setmana que
1: ve. Fins la setmana que ve, Laura, bon cap de setmana.
0: Adéu.

Ens apropem al punt de les 6 de la tarda d'aquesta tarda divendres i acabem aquesta radiofórmula en directe amb dues cançons més. Això és Beatles i Yesterday. Yesterday.

Beatles, això ha sigut Yesterday i ara sí que s'acaba aquesta ràdio fórmula en directe amb jo mateixa, Laura Casas. Us desitgem des de Ràdio Vilafant un bon cap de setmana i us deixem amb Bruno Mars, Marry You.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El descarrilament d'un tren avui, un tren de mercaderies, ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. De moment no se sap quan està previst que restableixi la circulació. Allà hi ha la nostra companya de Ràdio Rubí, Belén Tierno. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. I justament ara veiem que comença a moure's el tren. És un tren, com deies, de mercaderies. El que es veu des de l'estació és un primer tros del tren, que és on hauria descarrilat, a sota el pont de l'autopista, i a l'altra banda, justament, hi ha una locomotora que sembla que podria ser la que ajudaria a treure aquest tren d'aquí. Si heu sentit de fons, se sentia com feien algunes maniobres. De fet, el que s'està fent en les últimes hores és fer maniobres, i entenem que per assegurar que poden treure el tren amb seguretat. També hi ha diversos testimonis dels fets que ens expliquen que ha estat un incident molt, molt petit a l'inici del tren, sense gaires conseqüències. Això és el que us podem explicar en aquests moments, que segueixen les maniobres i que de tant en tant veiem com aquest tren es mou per veure si definitivament el treuen d'aquesta via 2 de Rubí.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, Belén. Doncs ja sabem aquesta última hora, estem pendents a veure quan es restableix aquesta circulació. I l'Audiència Nacional rebutja paralitzar l'arribada a les Canàries de l'Ondius després que l'organització Justitia Europea sol·licités frenar-lo. El tribunal assenyala que no s'ha justificat adoptar aquesta mesura cautelaríssima d'aquest vaixell amb antivirus, ja que està dirigida a la col·laboració internacional en resposta a una emergència sanitària. Precisament, recordem-ho, que migdia hem sabut que una dona de 32 anys, resident a Alacant, que va viatjar en el mateix avió que va utilitzar una dona d'aquest creuer, que després va morir, és la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret en un hospital alacantí. Se li ha fet una prova i s'espera que en 24 o 48 hores se sàpiga si realment aquest cas sospitós és afirmatiu. Més temes. Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la del govern en el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, després de les peticions de cessament de l'oposició per una presumpta infiltració de dues agents en una assemblea de professors. La consellera d'Interior ho ha indicat a la xarxa social X, on també ha volgut reconèixer la tasca dels Mossos d'Esquadra enfront dels qui pretenen posar en dubte, ha dit, la professionalitat del cos. És tot el moment. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
3: Aquestes són les coordenades d'Álvaro García.

al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar!

Era el 2009 quan debutava en el món de la música aquest raper, cantant i actor dels Estats Units i de nom Kid Cudi. Això és Grave.

0: Sabadell serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Artunit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers de Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Artunit presenta Calma.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Música d'actualitat i música del record. A Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: A Ràdio Vilafant sempre et convidem a diferents estils musicals. Ja ha estat ara l'ocasió i el temps per Benet amb aquest Ice Lips.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Et deixo ara amb una altra de les bones propostes musicals.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Noves aventures, històries musicals amb Chloe i una cançó que porta per títol La que sempre volies.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: ¿Qué me da? Castigarte en la oscuridad. Como si lo nuestro fuera.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: És un autèntic honor i un autèntic plaer poder compartir la música encara a aquestes alçades de Paul McCartney. Això es diu Days We Left Behind.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.

0: 107.3 FM.
1: És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafranca.

0: Atenció, canvis en l'excursió a Castellalló de Clau de Sol. L'excursió prevista del 20 al 24 d'abril queda anul·lada i es proposa que sigui de l'11 al 15 de maig, amb les mateixes condicions, però amb un preu més econòmic, 660 euros per persona. El motiu d'aquests beneficis és que ens hem unit dos pobles, Vilafant i Olot, per fer aquesta sortida i omplir l'autocar. Recordeu que visitarem poblacions com Calatayud, Aranda de Duero, Burgos, Ávila, Segòvia... Preguem que us apunteu amb la màxima brevetat possible i fer el pagament. Recordeu, excursió Castellalló amb Clau de Sol. A més, l'associació Clau de Sol pot ajudar a financiar aquesta sortida sense interessos. Informeu-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Eginiers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles. Al telèfon 609-4507-41. Excursió a Castella i Lleó, de l'11 al 15 de maig, amb Clau de Sol.
1: Ràdio Vilafant 107.8.

I una vegada més sap com tocar-nos la fibra musical aquest home de nom Manuel Carrasco amb aquest track que es diu El Grito del Niño i que presenta ara amb una cançó que, com dèiem, ve carregada de força i sobretot de sentiment. Ens toca l'ànima, com molts dirien.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: qui es presenta en aquesta ocasió, Marc Anthony, cantautor i actor dels Estats Units, d'origen porto-riqueny, i en aquesta ocasió, com en el Ilidio, i no ve sol, amb Nati Peluso.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint, Jordi Fortià.
3: El ministeri també busca un segon passatger sud-africà que hauria passat 10 dies a Barcelona. El secretari de Salut Pública, Javier Padilla, confia que el test de la dona d'Alacant doni negatiu com en el cas de l'hostessa del mateix vol.
4: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona.
3: Tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents a Trapero al Parlament i de les conselleres d'Interior i Educació. García Berrio és diputat dels Comuns.
5: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
1: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
3: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. Usuaris i l'Associació per la Promoció del Transport Públic reclamen un servei de qualitat. Pol Méndez n'és el portaveu.
6: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
1: El descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
3: Hores d'ara el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
1: En Cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors.
3: Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics.
1: Girona FM, Pau Villafañe.
7: Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
8: Doncs Temps de Flors aprofitem, doncs això, no? El que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals.
1: I en esports, Toni Castro, tenim en joc la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú.
9: A punt d'arribar al descans, la M de Lleida està guanyant per 1-3 l'Europa. Aquesta nit, l'Atlético Madrileño Sabadell, un duel clau en la lluita per l'ascens a la segona divisió masculina de futbol. Demà a primera, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. I diumenge arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen contra els blancs. Per cert, el Madrid ha sancionat Fede Valverde i Chouameni per la picabaralla d'ahir amb una multa de 500.000 euros.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta situació de núvols i clarianes que tenim en moltes comarques i no acaba d'arrencar tampoc aquesta nuvolositat en forma de pluges, algun ruixadet molt local. S'ha produït, per exemple, al Barcelonès, als dos Vallesos, a Osona, en aquests moments al Pirineu Lleidatau, cap a les Terres de l'Ebre, però en general estem parlant d'un cel més aviat carregat de núvols inactius que no pas d'una altra cosa, i la temperatura que no s'ha acabat d'enfilar gaire, per tant, un ambient agradable, però no pas molt calorós. El dissabte sí que tindrem canvis de situació. De fet, aquesta matinada i el dissabte molt d'hora, a les comarques de la costa de Tarragona i de Barcelona, hi haurà algun xafaguet, molt local en general. Però, en canvi, ja al llarg del dissabte els núvols augmentaran i durant la tarda les pluges s'escamparan per molts indrets, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. En el cas de Tarragona i Lleida, aquesta pluja serà molt més minsa i més localitzada. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, el trànsit encara va fent. Aquesta tarda no està sent una tarda complicada, en general, amb massa volum de sortida de cap de setmana, si bé que aquesta hora encara queden alguns punts amb lentitud, amb alguna aturada puntual, com és el cas de l'autovia 2, on hi ha un camió avariat ocupant el voral i part d'un carril a l'altura de Vallejà, en sentit Barcelona, i una miqueta més d'intensitat de lentitud en aquest punt de l'autovia 2. La C58 entre Montcada i Torre Baró, també amb lentitud i aturades en sentit Barcelona, i encara alguns trams de les dues rondes, sobretot de la ronda litoral en sentit Llobregat, entre Poblenou i la Barceloneta. És tot de moment. Bona tarda.

0: comerços. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint. El Ministeri també busca un segon passatger sud-africà que hauria passat 10 dies a Barcelona.
4: Aquest possible contacte, però, ja ha tornat a Sud-àfrica. S'està contactant amb el país perquè el busqui i li faci les proves oportunes. Pel que fa a la dona d'Alacant, està ingressada a l'hospital i presenta simptomatologia respiratòria lleu. Ja se li ha realitzat la primera prova, de la qual encara s'està pendent del resultat. En cas de sortir negativa, se li realitzaria una segona al cap de 48 hores per acabar de confirmar o desestimar la presència del virus. Finalment, l'OMS també ha confirmat avui que l'hostessa del vol ha donat negatiu d'antivirus.
3: Avui ha comparegut el secretari de Salut Pública, Javier Padilla, que amb tot confia que el test de la dona d'Alacant també doni negatiu. Jordi Casino.
5: Aquestes són les principals novetats de la crisi derivada del vaixell que segueix camí de les Illes Canàries i que ha posat en valor el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, que creu que segurament la dona d'Alacant en donarà negatiu i que assegura que demostren que es pot fer un seguiment molt acurat dels possibles infectats.
6: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
5: I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, aquest arribarà en principi diumenge, tot i que podria fer-ho abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola.
3: Gràcies, Jordi. Per cert, que l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs de l'entitat que demanava paralitzar el desembarcament de l'Ondius a les Canàries.
4: El tribunal considera que no hi ha evidències que es comprometi la salut de la població espanyola.
3: I mentrestant, tots els experts coincideixen en llançar un missatge de calma i asseguren que, tot i que l'antivirus és més greu que la Covid per la seva taxa de letalitat, el risc de contagi és molt més baix.
4: Així ho ha assegurat una de les cares més visibles durant la pandèmia de la Covid-19, el doctor Antoni Trilla, excap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiològica de l'Hospital Clínic. El doctor argumenta que, malgrat el record que tenim de la Covid-19, aquestes dues malalties no tenen res a veure.
7: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem visquent en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta. Malauradament, nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament.
4: L'expert ha assegurat que, tot i que el risc de contagi és baix, hi ha probabilitats de transmissió. En aquest sentit, el doctor ha reconegut que sí que hi ha certes similituds amb la Covid-19 i el mètode més comú és estar en contacte proper amb la infecció i contagiar-se'n a través de les secrecions respiratòries.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: L'altre titular del dia, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. A més, tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació, Mont Carvajal.
8: Els Comuns i Esquerra Republicana són socis d'investidura de Salvador Illa, però la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa a Barcelona dimecres passat els ha tret de polleguera. Consideren que vulnera els drets fonamentals i per això han demanat que Josep Lluís Trapero plegui i que el govern s'expliqui. La CUP també ho vol. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
9: O és que el que busca el director de la policia és criminalitzar els docents del nostre país? És això el que busca? I per això infiltra? Els vol situar l'analogia de grups terroristes? Perquè la normativa directiva fa referència a aquests espais que van contra la seguretat pública.
1: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol, i ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure passant totes les línies vermelles.
10: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
8: Junts ha dit que el govern està absolutament superat pel conflicte educatiu i els Mossos han dit que respecten el dret a reunió, a vaga i la llibertat sindical, però que poden recollir informació relacionada amb els conflictes laborals i socials per valorar amenaces i riscos, i s'han mostrat disposats a explicar-ho als grups parlamentaris.
3: Doncs els sindicats convocants de les vagues educatives s'afegeixen a la reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho. Món.
8: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
11: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que evidentment els conflictes no resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
8: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals, i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
3: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat SAPFEPOL dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
12: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
4: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
3: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància. Després de 3 mesos, a partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. Anna Ruiz.
13: Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
14: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
15: Yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
16: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
13: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
17: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
13: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
3: A tot això, però, el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. Hores d'ara, el servei continua fent-se amb autobusos alternatius. Ràdio Rubí. Albert Soler, bona tarda.
18: Bona tarda. El descarrilament, sense ferits, ha sigut prop de l'estació de Renfe, Rubí-Can Vallhonrat, i ha obligat a tallar la circulació del túnel pel túnel després d'una setmana d'haver tornat a entrar en funcionament. L'accident ha passat poc abans de les 12 del migdia, just a la sortida d'aquest túnel però sembla ser que la causa no han sigut o no haurien sigut les obres de reforç que s'hi estan fent, sinó possiblement algun problema amb el canvi d'agulles. La locomotora i el primer vagó del tren de l'empresa Captrain, que viatjava de Tunis, de Cantunis a Barcelona en direcció a la frontera francesa, són els que han sortit de la via i han ocupat part de la via contrària. Tot i això, Adif no informa encara sobre els motius del descarrilament ni tampoc de quan es podrà reprendre la circulació per aquest tram. El que sí que ha assegurat és que el tren no portava mercaderies perilloses. Aquest accident, com explicàveu, ha obligat a Renfe a reforçar el servei alternatiu de la línia de Rodalies R8 per carretera i ha allargat el trajecte fins a l'estació de Cerdanyola Universitat. Recordem que ja abans del descarrilament, el tram de la R8 entre Martorell i Rubí es feia amb autobús. Aquesta nova incidència arriba, com heu explicat, just l'últim dia que el servei de Rodalies és gratuït.
3: Moltíssimes gràcies, Albert Soler, per aquesta darrera hora des de Rubí.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Uns 600 alumnes d'una vintena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona.
4: Una commemoració que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta.
3: Carina Bebe.
19: Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
20: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials i aquestes xarxes socials evidentment tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
19: Riba assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
3: Doncs la cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
21: Durant dues setmanes convertiran convivència i activitats culturals a més d'experiències educatives amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
22: És doble, per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
21: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Més coses, els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des de l'octubre.
4: Metges de Catalunya recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
3: I obert ja des de les 7 de la tarda el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
4: Les entrades són gratuïtes i es poden sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans a la vetlla, que acollirà 40.000 persones a l'estadi.
3: En cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors, que arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafañe.
0: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
5: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs, això, no? Que veus avui amb moltíssims, doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos, doncs, cuinant-se i celebrant, doncs, aquest any, doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, els barris, doncs, arribant a Pau Casals, els quatre ponts, doncs, engalanats a la ciutat de Girona, a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això, al final, Temps de Flors.
0: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format els vespres pensats especialment pels gironins.
3: I Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà i a Universitat. També a l'emprenedoria al districte 22 arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro.
6: El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
23: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
6: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Dalí. L'Europa i l'EM estan jugant la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú ara mateix, primers minuts de la segona meitat, guanyant l'equip lleidatà Europa 1 a EM 3. A la primera federació masculina de futbol, en tapenúltima jornada, el centre d'esport Sabadell, que és segon, juga un quart de 10 de la nit al camp de l'Atlético Madrileño, que és tercer en un duel que podria ser decisiu per l'ascens. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
3: Ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és de Mr. Wonderful, de tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
2: A primera, l'Espanyol buscarà demà a Sevilla el triomf que la pròpia la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar, davant d'un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Escoltem l'entrenador Manolo González.
4: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a 1000 situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
2: I diumenge a les 9 de la nit arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen contra els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la picabaralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que per cert han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou. Escoltem el davanter del Barça, Ferran Torres.
5: Si ja venim en bona dinàmica, pues el partit que és, jo crec que sempre és tot positiu, sempre suma més i anem així des del primer minut a guanyar el partit. Molt il·lusionats també per poder, pues, quan tant destancar el campionat de Lliga damunt contra el Real Madrid en el clàssic, pues la veritat que va ser un partit molt bonic.
2: En hoquei sobre patins, a 11:15 de la nit, hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga a les semifinals de la Champions femenina. Demà el Barça jugarà contra el Benfica a les semifinals de la Champions masculina i en handbol l'Ali, el CAC7 Balomano Granollers ha quedat eliminat de la Copa de la Reina al partit de quarts contra el Rocasa Gran Canària.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
5: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
2: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les...
3: Bona tarda, són 2:15.

0: negatiu, com en el cas de l'hostessa del mateix vol.
1: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras.
2: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona.
0: Tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents a Trapero al Parlament i de les conselleres d'Interior i Educació. García Berrio és diputat dels Comuns.
3: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
2: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
0: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. Usuaris i l'Associació per la Promoció del Transport Públic reclamen un servei de qualitat. Pol Méndez n'és el seu portaveu.
4: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
2: El descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
0: Hores d'ara el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
2: En cultura, Girona es prepara per la 71a edició del Temps de Flors.
0: Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics.
2: Girona FM, Pau Villafañe.
5: Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
6: Doncs Temps de Flors aprontem això, no? El que veus avui amb moltíssims voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos cuinant-se i celebrant aquest any a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals.
2: I en esports, Toni Castro, tenim en joc la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú.
7: Al minut 55, l'Europa ha aconseguit empatar a 3 la final que guanyava l'AEM de Lleida 0-3. Aquesta nit, l'Atlético Madrileño Sabadell, un duel clau en la lluita per l'ascens a la segona divisió. Demà a primera, l'Espanyol que buscarà a Sevilla la victòria que l'apropi a la permanència matemàtica. I diumenge arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen contra els blancs. Per cert, el Madrid ha sancionat Fede Valverde i Tchouaméni per la picabaralla d'ahir amb una multa de 500.000 euros.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta situació de núvols i clarianes que tenim en moltes comarques i no acaba d'arrencar tampoc aquesta nuvolositat en forma de pluges. Algun ruixadet molt local s'ha produït, per exemple, al Barcelonès, als dos Vallesos, a Osona, en aquests moments al Pirineu Lleidatà o cap a les Terres de l'Ebre, però en general estem parlant d'un cel més aviat carregat de núvols inactius que no pas d'una altra cosa, i la temperatura que no s'ha acabat d'enfilar gaire, per tant un ambient agradable però no pas molt calorós. El dissabte sí que tindrem canvis de situació. De fet, aquesta matinada i el dissabte molt d'hora a les comarques de la costa de Tarragona i de Barcelona hi haurà algun xafaguet molt local en general, però en canvi ja al llarg del dissabte els núvols augmentaran i durant la tarda les pluges s'escamparan per molts indrets, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. En el cas de Tarragona i Lleida, aquesta pluja serà molt més minsa i més localitzada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació ja pràcticament normalitzada a la xarxa viària, sense massa complicacions aquesta tarda de divendres. Bàsicament queda lentitud a la C58. Aquests últims dos quilòmetres es resisteixen entre Montcada i Reixac i Torre Baró, d'entrada al nus de la Trinitat, i també la Ronda Litoral de Barcelona, que continua presentant lentitud amb aturades entre el Fòrum i la Barceloneta de forma fragmentada en sentit Llobregat i puntualment molta lentitud al voltant de Zona Franca en sentit contrari. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa, edició vespre. Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint. El Ministeri també busca una segona passatgera sud-africana que hauria passat 10 dies a Barcelona.
1: Aquest possible contacte, però, ja ha tornat a Sud-àfrica. S'està contactant amb el país perquè el busqui i li faci les proves oportunes. Pel que fa a la dona d'Alacant, està ingressada a l'hospital i presenta simptomatologia respiratòria lleu. Ja se li ha realitzat la primera prova de la qual encara s'està pendent del resultat. En cas de sortir negativa, se li realitzaria una segona al cap de 48 hores per acabar de confirmar o desestimar la presència del virus. Finalment, l'OMS també ha confirmat avui que l'hostessa del vol ha donat negatiu d'antivirus.
0: I avui ha comparegut el secretari de Salut Pública, Javier Padilla, que amb tot confia que el test de la dona d'Alacant també doni negatiu. Jordi Casino.
2: Aquestes són les principals novetats de la crisi derivada del vaixell que segueix camí de les Illes Canàries i que ha posat en valor el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, que creu que segurament la dona d'Alacant en donarà negatiu i que assegura que demostren que es pot fer un seguiment molt acurat dels possibles infectats.
3: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
2: I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, aquest arribarà en principi diumenge, tot i que podria fer-ho abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola.
0: Gràcies, Jordi. Per cert que l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs de l'entitat que demanava paralitzar el desembarcament de l'Òndius a les Canàries.
1: El tribunal considera que no hi ha evidències que es comprometi la salut de la població espanyola.
0: I mentrestant, tots els experts coincideixen en llançar un missatge de calma i asseguren que, tot i que l'antivirus és més greu que la Covid, per la seva taxa de letalitat, el risc de contagi és molt més baix.
1: Així ho ha assegurat una de les cares més visibles durant la pandèmia del Covid-19, el doctor Antoni Villa, excap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiològica de l'Hospital Clínic. El doctor argumenta que, malgrat el record que tenim de la Covid-19, aquestes dues malalties no tenen res a veure.
4: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem visquent en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta. Malauradament, nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament.
1: L'expert ha assegurat que, tot i que el risc de contagi és baix, hi ha probabilitats de transmissió. En aquest sentit, el doctor ha reconegut que sí que hi ha certes similituds amb la Covid-19 i el mètode més comú és estar en contacte proper amb la infecció i contagiar-se'n a través de les secrecions respiratòries.
5: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: L'altre titular del dia, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. A més, tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal.
6: Els Comuns i Esquerra Republicana són socis d'investidura de Salvador Illa, però la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa a Barcelona dimecres passat els ha tret de polleguera. Consideren que vulnera els drets fonamentals i per això han demanat que Josep Lluís Trapero plegui i que el govern s'expliqui. La CUP també ho vol. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
7: O és que el que busca el director de la policia és criminalitzar els docents del nostre país? És això el que busca? I per això infiltra? Els vol situar l'analogia de grups terroristes? Perquè la normativa fa referència a aquests espais que van contra la seguretat pública.
8: El director de la policia ha de dimitir. de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure passant totes les línies vermelles.
9: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
6: Junts ha dit que el govern està absolutament superat pel conflicte educatiu i els Mossos han dit que respecten el dret a reunió, a vaga i la llibertat sindical, però que poden recollir informació relacionada amb els conflictes laborals i socials per valorar amenaces i riscos i s'han mostrat disposats a explicar-ho als grups parlamentaris.
0: I els sindicats convocants de les vagues educatives s'afegeixen a la reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho. Mont.
6: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
6: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
0: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. Anna Ruiz.
11: Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
12: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
13: Yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
14: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
11: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
15: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
11: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
0: I el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. Hores d'ara, el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
1: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera i existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Més coses. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilitzacions des de l'octubre.
1: Metges a Catalunya recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes el primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies a 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
0: I obert ja des de les 7 de la tarda el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
1: Les entrades són gratuïtes i es poden sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans a la vetlla, que acollirà 40.000 persones a l'estadi.
0: Més qüestions. Salvador Illa ha inaugurat aquesta tarda la nova promoció de 110 pisos de lloguer assequible que s'han construït a Calafell, al Baix Penedès. Es tracta de dos blocs que s'han aixecat en terrenys de titularitat municipal gràcies al finançament de l'Institut Català de Finances i una subvenció dels fons europeus Next Generation. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
16: Els 110 pisos es van començar a construir ara fa 2 anys i han tingut un cost de 14 milions d'euros, 11 dels quals provenen d'un préstec de l'Institut Català de Finances a l'empresa constructora Rubau. La promoció està situada a mig camí dels nuclis del poble i de la platja de Calafell i es van adjudicar amb una concessió i un dret a superfície de 75 anys. Durant la seva visita, Salvador Illa ha destacat aquest projecte com un clar exemple de la col·laboració entre l'administració pública i l'empresa privada.
17: És el més transformador que hi ha, juntament amb la regularització de persones que no tenen papers. Canvies la vida d'una persona. Hauria d'haver-hi més gent, més grups empresarials, més grups de construcció que, diguem-ne, s'arremenguessin i s'hi posessin. Jo ho demano, això, ho demano. Guanyant-se la vida, si això ningú ho discuteix, però treballant conjuntament amb l'administració per fer una política d'habitatge que pugui garantir als ciutadans de Catalunya accés a l'habitatge.
16: Els 110 pisos s'adjudicaran mitjançant una borsa d'habitatge on s'han inscrit les famílies interessades. El seu cost mensual oscil·la entre els 545 euros dels habitatges més petits i els 778 dels més grans.
0: L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca, càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
18: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
19: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
18: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
0: Uns 600 alumnes d'una 20ena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona.
1: Una commemoració que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta.
20: Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
21: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials i aquestes xarxes socials evidentment tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
20: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
0: I creix el malestar entre els municipis per la manera com s'està desplegant el Pla Territorial per la implantació de les energies renovables, al Plater. Aquest divendres al vespre, Verges acull una trobada de representants municipals per compartir preocupacions. Anem cap allà, Televisió Costa Brava. Raül Martín, bona tarda.
22: Bona tarda, doncs sí, aquesta reunió ja ha començat i porten al voltant de 3 quarts d'hora. Ja són més d'una 70ena d'alcaldes i alcaldesses i també representants polítics de comarques gironines i concretament de l'Empordà, per explicar el pla TER que planteja la Generalitat de Catalunya. Afirmen que és la segona trobada que fan tots aquests representants, també d'associacions, i el que pretén aquesta reunió és que vol informar totes les persones assistents sobre les afectacions que hi haurà i la problemàtica d'instal·lar aquestes energies renovables. Asseguren també que no estan en contra d'aquestes energies, però no són ni el lloc ni les mesures adients per instal·lar els 4 aerogeneradors de 200 metres d'alçada entre la Tallada d'Empordà i Bellcaire d'Empordà i també les plaques solars al municipi de Torrent. Aquesta reunió, com bé dit, ja ha començat, s'estan parlant tots els representants i posant els punts sobre què volen enviar a la Generalitat i té l'objectiu de presentar-se un document per intentar canviar el pla TER que es planteja per abans del 2030.
0: Moltíssimes gràcies, Raül, des de Verges. En cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors, que arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafañe.
2: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
3: Doncs Temps de Flors aprontem doncs, això, no? Que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten en molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, els barris doncs, arribant a Pau Casals, els quatre ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent, és això al final Temps de Flors.
2: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format els vespres pensats especialment pels gironins.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Europa i la EM de Lleida estan jugant la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú ara mateix. Minut 30 de la segona part, per tant, tram final del partit. Europa 3, EM 3. Una final que les lleidatanes guanyaven 0-3. Per tant, ara mateix marxaria la pròrroga. Més futbol a la primera federació masculina en penúltima jornada i el centre d'esport Sabadell, que és segon, juga a un quart de 10 aquesta nit al camp de l'Atlético Madrileño. Tercer en un duel que podria ser decisiu. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt eldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del centre d'esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
4: Ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Anem a fer quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful de tot és jauja, no, quan dic Gaudí és hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punt.
3: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
2: A primera divisió, l'Espanyol buscarà demà a Sevilla el triomf que la pròpia la permanència matemàtica. De fet, els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar contra un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Escoltem l'entrenador Manolo González.
5: Sobretot estar al partit ficats, estar centrats al futbol, que és el que toca demà, no perdre els papers, no entrar en històries que no són del joc i també aprofitar pues, aquest ambient per fer-lo capgirar, que això també pot passar al partit, que això ningú ho contempla i també pot passar dins del mateix partit. Llavors hem de sortir molt ficats al partit, no donar vida al rival, sobretot, que si volen tenir vida que se la guanyin, i sortir molt ficats a fer el nostre partit i convençuts.
2: I diumenge a les 9 de la nit arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de campions de Lliga si puntuen contra els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la picabaralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros per part del seu club, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou. A la tercera federació masculina de futbol, diumenge a 12:45 es disputa l'última jornada amb la lluita per la promoció d'ascens i de descens, que viurem en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. En hoquei sobre patins, aquesta nit a 12:45, hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga a les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça jugarà contra el Benfica a les semifinals de la Champions masculina a les 5 de la tarda. I en handbol, el CACSET Balonmano Granollers ha caigut eliminat de la Copa del Rei a Sant Sebastià al partit de quarts de final contra el Gran Canària 29-26.
1: Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
6: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local. Tothom té un
1: amic. El meu aniversari serà irrepetible.
2: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
3: Aquestes vacances seran irrepetibles.
4: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible.
5: Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
3: Això sí que serà irrepetible.
6: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
7: Ruta 66.
8: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
9: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 3.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: El Club del Country.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

0: Ruta 66.
1: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66 i ja van 17 anys al teu costat en unes 60 emissores de parla catalana. Una setmana més et portem novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat amb els èxits de la història de la nostra música. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Si ja esteu preparats, comencem amb noves propostes d'artistes de renom. Vinga, comencem!
2: Ruta 66, el

0: Des de Detroit, Michigan, ens arriba el 19è àlbum d'estudi de Susie 4, Freedom. La baixista i cantant segueix en forma i ho demostra amb noves composicions, com la que hem escoltat que dona títol al disc. En una altra es fa acompanyar d'un gran mite vivent, Alice Cooper. En aquesta, Kick Out the Jam.
1: Kick out the jams, motherfucker! Susie!

Free Falling és una cançó original de Tom Petty de l'any 89. I aquesta és la versió del britànic Chris Norman, antic vocalista dels Smokey, que va continuar als anys 80 en solitari. Lifelines és el seu nou àlbum de versions, on inclou cançons molt conegudes, com aquesta del 61 dels Everly Brothers, titulada Crying in the Rain.

Only Time We Tell, original del 82 de la banda de rock progressiu Asia. Després de molts anys, tornen a la càrrega amb un disc en directe, Live in England. 12 temes històrics, sobretot del seu àlbum de debut. Només queda un únic membre fundador, el teclista Geoff Downes. Anem per una altra d'Alsàcia, una del 84, The Hit Goes On.

Dust in the Battle és una cançó original de l'any 95 de David Lee Murphy. Aquest 2026 la rescata Jason Aldean, a duet amb el seu creador. Més novetats country. Marlboro Man és l'avançament en format de single del proper àlbum d'estudi de tres nois d'Arizona, els anomenats Midland, una de les bandes americanes més en forma en aquest moment.

Nobody's Fool forma part de Next Song, l'àlbum de debut del Cinderella. La banda de Pennsylvania editava aquest disc l'any 86, és a dir, d'això fa 40 anys. Curiosament, Jon Bon Jovi va col·laborar als coros. Aquestes 10 cançons de glam metal i hard rock estan íntegrament composades pel líder Tom Kiefer. I aquest track, un dels més coneguts, Shake Me.

66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem amb un altre aniversari. Parlem del debut discogràfic dels Poison. Al capdavant de la banda de glam metal, Bret Michaels. Ara fa 40 anys començava amb la seva carrera amb cançons com Tall Dicty to Me, que tancarà el nostre espai radiofònic. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual doncs, tindrem algunes interessants novetats per compartir i sobretot escoltar junts al llarg de pràcticament que 55 minuts. Avui les obrim precisament amb el grup Book U, que és un projecte d'indie rock en barceloní nascut al Poble Nou i amb la seva, podríem dir, tarja de presentació en el món de la música amb la cançó Llampec Fugaç. Els Book U ens acompanyen per iniciar aquest recorregut per aquestes estrenes d'aquesta setmana.

Es diuen Buc U. Ells són del Poble Nou, des de Barcelona ens arriben, i aquesta, la seva tarja de presentació, el Llampec Fugaç, que ens ha acompanyat per obrir avui aquest estrenes. Seguim ara mateix amb Madonna, amb el seu avançament del que serà el seu nou disc, Confessions on a Dance Floor Part 2, que surt el 3 de juliol, marcant així la tornada a la música dance. Noves cançons després de 7 anys de sequera musical per part de la cantant. I en aquesta cançó que escoltarem, que es diu Bring Your Love i que ha donat a conèixer aquesta setmana, i col·labora ni més ni menys que la cantant Sabrina Carpenter. Per tant, anem a escoltar el més nou de Madonna després de 7 anys d'absència.

0: talk about.
1: Han unit les seves veus per una cançó com aquesta, Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter, una cançó que formarà part del nou disc després de 7 anys d'absència musical de la Madonna, el Confessions on a Dance Floor Part 2, i que sortirà el proper 3 de juliol. Tornem a Catalunya, tot i que ella és nascuda a Ordino, a Andorra, és compositora i cantant, viu a Vilafant, a l'Alt Empordà, i aquesta és la cançó de Júlia Sart, que es diu Per a mi.

Una història molt intensa per a mi és la nova de Júlia Sart, aquesta cantant i compositora nascuda a Ordino, a Andorra, i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica de nou per escoltar el grup nord-americà creat fa 13 anys anomenats Bleachers. La cançó que escoltarem d'ells, la nova, que han donat a conèixer aquesta setmana, és I'm Not Joking.

I'm not joking. Aquesta és la nova cançó dels Bleachers, aquesta banda, aquest grup nord-americà creat fa 13 anys i que ens ha acompanyat també avui amb la seva nova cançó en aquestes estrenes. Tenim, evidentment, el programa registres musicals diferents amb estils musicals que anem escoltant cada setmana i ara anem a la música urbana del cantant, rapper, compositor i músic Garrotxí en Lleres amb el seu nou tema musical que es diu Flamenc.

Flamenc, aquesta és la nova cançó de Lleres. Així ens ha acompanyat aquest rapper, cantant, compositor i músic en garrotxí, també en aquest estrenes. Seguim, es diu Jack and Gray, és un cantant i compositor australià i l'escoltarem amb el seu nou tema, Look at You.

La nova cançó del cantant i compositor australià Jack Gray, la seva nova història es diu Look at You, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. També ho és el nou de Joan Dausà, una altra cançó que descobrim i que surt com a nou senzill del Baix Llobregat. Es diu Immortals, el nou disc, i la cançó Per una cançó.

per una cançó. Aquesta és la nova història de Joan Dausà, el nou tema musical, una cançó extreta del seu nou disc Immortals. De Joan Dausà anem a John Newman. Ell és un cantant i compositor britànic i ara mateix ens porta la seva nova peça musical, el Merry Go.

And now for my next number, DJ S. I'd like to return.

Avui una edició més, començarem Hot Dance 80 amb la història de l'Italo Dance. I si en l'edició anterior de Hot Dance 80 varen presentar veus de dona, en aquesta ocasió el que farem serà presentar veus de dona que varen fer funcionar les pistes de ball.

En aquesta edició de la història de l'Italo Dance, el protagonista serà Martinelli. Martinelli era un grup musical projecte del productor discogràfic Aldo Martinelli i la cantant americana Gina Zanini.

Aldo Martinelli va néixer a Milà i es va graduar al PIA al Conservatori d'Alexandria. Va començar com a teclista en diverses bàries en viu i va treballar com a professor d'educació musical a les escoles. Compositor, cantant i poliinstrumentista, des de teclats fins a guitarra, Aldo aviat es va dedicar a organitzar i produir la seva pròpia música. A principis dels anys 80 va aconseguir una sèrie d'èxits importants en el món del disco, començant com el Tico Chance amb la formació Beats & Co. La cançó del popular programa de televisió Primiantíssima, 1982-1983.

Simona Zanini, italo-americana, va néixer el 1961 a Ashland, Kentucky, i va créixer als Estats Units. En els anys 70, la família d'origen italià es va mudar a Itàlia. El 1980, Simona fou escollida pels germans de la Bionda en una selecció nacional i va firmar un contracte amb la CBS com a cantant del grup Holding Band. El grup va llançar un senzill Charter i després Simona va començar a treballar amb alguns dels músics italians més importants del moment. Això és la història de l'Italo Dance.

Jocelyn Lorette Brown va néixer a Kingston el 25 de novembre de 1950. A vegades acreditar com Jocelyn Show. És una cantant americana de rock and blues i música de ball. Malgrat de tenir tan sols un Billboard Hot 100 charts, que és el que estem escoltant, té una extensa carrera amb la indústria musical i és ben coneguda en el món de la música dance. Estem parlant de Jocelyn Brown. Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Avui farem un repàs a les dones que van fer història a la música dance. I si hem començat amb Jocelyn Brown, no podia faltar una altra, que és la reina del soul, Aretha Franklin. Respect. Respect.

I seguim amb més històries i seguim amb més dones que van fer famós la música a les pistes de ball. Tot i que ella és la reina del pop, estem parlant de Madonna. Això és Like

Una dona que ha triomfat al món de la música i que ha estat al capdamunt durant molts anys és la Madonna. I és que amb els seus videoclips ficant-se amb l'església va aconseguir triomfar arreu del món. I de Madonna ens anem a escoltar Roberta Flack.

és que hi ha cantants que treuen una cançó i amb aquella cançó triomfen. La Roberta Flack va tenir uns quants èxits, però és clar, la cançó que escoltarem d'aquí a uns breus moments és la que la va catapultar a les llistes d'èxits. Abans, però, escoltarem una altra cançó.

en aquesta ocasió va fer duet amb Peebo Brimstone. Hem escoltat The First Time Ever I Show Your Face, Feel Like Making, i aquest Tonight, com hem dit, Peebo Brimstone. Però el gran èxit de la carrera musical de Roberta Flack va ser Killing Me Softly With His Song.

els que escolteu Hamtens 80 sabeu que ens dediquem a punxar música que va funcionar a les pistes de ball als anys 70, 80 i també 90. La que escoltem tot seguit, a la seva ciutat natal es va presentar diversos concursos de cant i ball quan era petita i va saltar la fama a finals dels anys 90 com a vocalista principal del grup Destiny's Child. Estem parlant de la Beyoncé.

als Estats Units, ens anem a Canadà. Des de Montreal ens arribava la música d'una dona amb la que des que vaig començar a fer Hot Dance 80 ha estat la cançó que ha encetat sempre la temporada. I això que n'hi ha altres que m'agraden molt més, però mira, vaig escollir aquesta cançó com a primera a sonar la temporada de Hot Dance 80 i aquí la tenim. Ell és Michael Brown i això és So Many Men, So Little Time. Avui fent un especial de les dones del dance aquí a Hot Dance 80.

I des de Canadà ens anem ara momentàniament a París, perquè des d'allà va fer un concert una cantant que s'anomena Gloria Gaynor.

Com podeu comprovar, no sonava gaire bé al directe als anys 70. Però és un document històric. Escoltar la veu de Gloria Gaynor amb Never Can Say Goodbye en directe des de París. En aquesta ocasió ens arriba la Grace Jones amb You Saved the Face Before Libertango. I és que va ser una de les que va inaugurar la famosa discoteca Studio 54 de Nova York.

ella, la Grace Jones, va inaugurar la discoteca Studio 54 de Nova York. La propera protagonista a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 va ser la reina de les discoteques. Estem parlant de la Donna Summer i això és Hot Stuff. Des del seu treball de Bad Girls Deluxe Edition ens arriba amb un dels seus grans èxits.

encantadora de Gitti Vanelli, aquest remix d'aquesta cançó original de la Eartha Kitt, This Is My Life. A l'edició anterior de Hot Dance 80 vam escoltar Lady Marmalade de la mà de la Jennifer López. En aquesta ocasió escoltarem la versió de Patti LaBelle.

passant minuts endavant amb intèrprets femenines que varen ser les dones del dance. Ens anem ara a una acadèmia de ball. I és que Irene Cara era la protagonista d'aquesta sintonia de la sèrie de televisió Fame, Fama, que més tard es va convertir en una pel·lícula. Escoltem Fame.

Fins aquí la història de Hot Dance 80, avui dedicada a les dones del dance. Ha estat una producció d'HDMR des de la coordinació tècnica i musical Barbarossa Show i dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado. Serà fins al propera. Adéu-siau.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.